0: I el Congrés dels Diputats va homenatjar aquest dilluns a la tarda Pau Casals per commemorar el 150è aniversari del seu naixement. Coincidint amb el Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa va recordar amb música i també en silencis la seva figura.
1: A l'acte hi van anar tots els partits, tret de Junts, perquè l'homenatge es feia en castellà.
0: Doncs avui, d'una manera molt solemne, saludem a la Marina Fernández.
2: Com
0: Marina, què tal? Bon dia.
2: Intentant i posar pau sempre.
0: Sí, i tant, perquè són temps convulsos.
2: Sí, a més tenim el Donald Trump fent d'anfitrió de l'Assemblea de Nacions Unides a Nova York, que arrenca avui, que què pot sortir malament amb això?
0: Amb un Donald Trump que no sentirem, no? O sentirem, vull dir, els mitjans que no el segueixen i...
2: No el segueixen perquè ell castiga els que no pensen com
0: ell
2: i no publiquen...
0: Exacte, correcte, correcte.
2: Visca la llibertat de premsa, clar que sí. Avui, què tenim? Doncs parlem amb el Gonzalo Boya, l'advocat de Puigdemont, just el dia que comença, ho ha explicat, el Tribunal Constitucional a debatre, ja és la recta final, ara ja sí sembla que s'ha de prendre una decisió definitiva en relació a l'amnistia, a veure com ho veuen, si són optimistes o no. Tenim el temps d'anàlisi al Tian Riba i la Júlia Reguer del Periódico, ho analitzarem amb ells, i tenim el Racó de Pensar amb el Gerard Quintana i la Charlie P, i després ve la Nerea Pérez de las Heras, que és aquesta comunicadora que en el seu moment va perdre una cama banyant-se al mar, es va llançar d'una llanxa que havien llogat a Menorca i de cop, fum, un hèlix li secciona la cama. I ella explica en un llibre realment com va anar tot i com ha estat tot aquest procés. És absolutament interessant. I ve el Merlos també a explicar-nos que els cotxes s'han envellit al parc mòbil a casa nostra, però no només els cotxes, també els conductors, perquè els joves ja no els surt a compte comprar-se un cotxe i vaja, que cada vegada
0: ho fan menys. I també que hi ha molts joves que ja no es volen treure el carnet
2: exacte.
0: De conduir. Jo
2: sí,
0: cada
2: sí.
0: cop en conec més. Que, o sigui, la nostra generació era de l'edat...
2: Els 18 anys,
0: exacte, de tenir el carnet de conduir i ara els joves d'ara, doncs no...
2: Doncs d'això parlarem amb el Merlos cap a quarts d'11 del matí.
0: Doncs que vagi molt bé el programa, Marina.
2: Gràcies.
0: A partir d'aquesta hora, l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández, l'Oi Proi, a la cadena SER.
3: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
2: Son las 7 del matí. Bon dia a tothom i benvinguts a l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

És dimarts 22 de setembre. Avui l'epicentre de l'actualitat passa per Nova York. Allà arrenca en poques hores l'Assemblea General de Nacions Unides. És una cimera d'aquelles de pompa i titulars que reuneix els líders mundials per discutir sobre les grans crisis del moment, que no són poques.

0: Donald Trump torna a fer d'anfitrió trampa perquè acull la trobada anual d'una institució en la qual no creu. De fet, ha anat xuclant la inversió del govern dels Estats Units en aquest òrgan en els últims anys. L'última sortida de Donald Trump és inventar-se un canal de YouTube, Trump TV, emetrà 24 hores, i això que diria ara és textual. Diu que emetrà els grans èxits i millors moments de l'administració Trump, que tremolin a supervivientes. Això ho fa com a resposta al boicot dels mitjans a la cobertura dels seus actes pel veto a aquells canals com la CNN o Politico, que no publiquen les coses com ell voldria, que visqui la llibertat de premsa, clar que sí. A la cimera de Nacions Unides hi ha Pedro Sánchez, que hi arriba qüestionat per la crisi a Ceuta. Avui sabem que Interior ha reforçat la frontera per l'amenaça d'una nova entrada. I també hi arriba Pedro Sánchez amb la notícia que hem sabut fa poc, que el jutge que investiga la seva dona l'envia a judici per malversació i per tràfic d'influències, per haver-se aprofitat, presumptament, del seu marit, del president, en benefici propi pels seus negocis. Serà un jurat popular qui decideixi si la condemna. Així ho ha decidit el magistrat just a una setmana de jubilar-se, just abans de penjar la toga. El juliol ho va intentar i no se'n va sortir. Ara, aquesta vegada sí. Avui, política i tribunals tornen a citar-se no només per Begoña Gómez. Avui entrem en la recta final per saber si s'amnistiarà o no Puigdemont i la resta de líders del procés. El Constitucional comença ara ja sí a estudiar els recursos del govern Puigdemont contra la negativa del Suprem d'aplicar-los aquesta amnistia. I no és només una percepció. L'Olga, l'Hospitalet, la Sílvia Gràcia, una altra família a la mina, el Besòs, o les sis famílies de Badalona de la setmana passada. La realitat confirma que els fons d'inversió s'han posat les piles per reactivar desnonaments que tenien pendents. Els moviments socials així ho anuncien i ho atribueixen al fet que fa uns mesos, al febrer, va acabar-se el decret d'antidesnonaments que protegia els casos en famílies amb menors o vulnerables. Més que protegia i més que acabar-se, no es va poder allargar perquè Pedro Sánchez no va convèncer una majoria suficient. Ho van tombar PP i Vox, i també Junts, que en aquell moment va argumentar que no s'oferien compensacions suficients pels petits propietaris.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Vinga, i quan passen 3 minuts llargs de les 7 del matí, fixem-nos en quin temps ens espera per avui. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ja ens vas dir ahir que calor i més calor, que l'estiu no vol marxar.
2: Què va? Bé, ho farà astronòmicament la pròxima matinada, cap a les dues, crec que és quan hi haurà el canvi, entrarà oficialment la tardor astronòmica, però la meteorològica eterna és i serà, perquè avui la temperatura pujarà una mica menys que ahir, però igualment tindrem valors de ple estiu durant la tarda. També els tenim ara, el que passa que, clar, quan hem portat tantes setmanes de tanta calor, els 22 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona doncs semblen una temperatura agradable. Baixem dels 15 tan sols a la Catalunya central i a les valls del Pirineu. Tenim 22 graus també a Tarragona, 17 a Lleida i Girona. Farà sol durant tot el dia, algun núvol durant la tarda a prop de la costa, però bàsicament sol, i temperatures que de nou se situaran entre els 30 i 35 graus en la major part de Catalunya. Avui on més pujaran, a l'interior de l'Ebre, màximes al voltant dels 35, ahir Tortosa va fer una màxima de 37 graus. Com a novetat, déu-n'hi-do, sí, és una temperatura que fins i tot en ple estiu seria alta. Com a novetat, aquesta tarda tindrem vent marítim, xaloc a la major part de la costa, això portarà més humitat i farà que durant la tarda també es noti una mica més d'aixafogor. Això compensaria el descens de temperatura que hi haurà a molts punts del litoral, que es veurà compensat per més aixafogor. I es va confirmant que aquesta situació aguantarà com a mínim fins que arribi el cap de setmana, i el cap de setmana igualment continuarà fent molt de sol, tan sols una mica menys de calor.
0: Carbó, gràcies, fins ara.
2: Que vagi bé.
0: 7 i 5.
3: Està sota investigació. A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és, tot, són, és molt indiciari. Per tant, prengui aquesta informació com a tal.
0: Aquesta és la consellera d'Interior, és la Núria Parlon, valorant els dos presumptes narcosegrestos que s'han produït a Catalunya en les últimes hores. Dissabte, us ho explicàvem ahir, un a l'AP7, ahir a la ciutat de Barcelona. Sergi López, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Marina.
0: Els primers indicis són que els segrestos de curta durada tenen a veure amb aquestes revenges relacionades amb la droga.
4: Els Mossos estan recollint informació dels dos casos que s'han registrat en només 3 dies a Catalunya, l'últim dels quals ahir de matinada uns desconeguts van fer entrar un home a la força a un vehicle. El van trobar hores més tard aquest home a Girona, a prop de Salt, amb ferides. També ha estat agredit a cops, però fora de perill. Fons de Mossos ho vinculen a revenges entre bandes de narcos. El segrest de dissabte a la P7 també va acabar poc després d'una acció captada per diversos testimonis.
5: Hola, hay un secuestro en la AP7.
4: En aquest cas, un home va ser tret a la força d'un cotxe i amb la cara plena de sang va ser introduït en el vehicle dels presumptes segrestadors.
0: Que encara els busquen en aquests segrestadors presumptes, la víctima també la van trobar. Això està passant a Catalunya, a Ceuta s'han detectat missatges a les xarxes promovent un nou pas massiu del Marroc fins a la ciutat autònoma, coincidint amb les eleccions legislatives convocades per demà en aquest país nord-africà.
6: Entrar en Ceuta y Melilla irregularmente ni da acceso a llegar a Europa ni les va a permitir mantenerse indefinidamente en Ceuta y Melilla y por lo tanto que no arriesguen su dinero, Això... su futuro, en muchas ocasiones su vida.
0: Això diu el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, des de Nova York, on avui comença l'assemblea, us deia, de Nacions Unides.
4: En aquest marc, Álvarez es reunirà amb el seu homòleg del Marroc. El ministre Álvarez ha fet una crida perquè els ciutadans marroquins s'abstinguin de travessar la frontera per entrar en territori espanyol. El que ja s'ha fet és reforçar precisament la presència policial en aquests punts fronterers.
0: Que aquesta cimera de Nacions Unides va molt més enllà dels contactes que es puguin fer sobre la crisi a Ceuta. D'aquesta crisi humanitària se'n parlarà segur, però a Nova York hi ha també això, el president Pedro Sánchez, just l'endemà que s'hagi confirmat que la seva dona, que Begoña Gómez, haurà d'anar a judici amb jurat popular. El jutge Peinado ha pres la decisió just la setmana que jubila, just una setmana de jubilar-se.
4: Sí, la dona del president seurà a la banqueta pels suposats delictes de malversació i tràfic d'influències. El jutge tanca així la seva polèmica instrucció de 2 anys i mig. Segons el magistrat, Gómez va utilitzar la seva influència com a dona del president per reforçar la seva carrera professional.
0: Amb aquesta notícia, la maleta arriba a Pedro Sánchez d'aquesta Assemblea de Nacions Unides, però té més fronts oberts encara.
4: Sí, fronts com la convulsió per la guerra al Pròxim Orient, l'enduriment de la guerra a Ucraïna i també per l'acord que ha anunciat Donald Trump sobre Groenlàndia per assegurar la presència militar exclusiva dels Estats Units en aquest territori.
0: I amb l'amenaça de la intel·ligència artificial, tots aquests anuncis que hem tingut les últimes setmanes. Donald Trump, que continua sent protagonista per les seves sortides de to, ell us deia, fa d'anfitrió d'aquesta cimera, anfitrió d'una cimera d'una organització que no es creu. L'última sortida de to és la prohibició de diversos mitjans de comunicació d'entrar a la Casa Blanca. Això ha passat aquesta passada nit. No és un rus d'abelles, és un acte del president dels Estats Units, a Donald Trump, a la Casa Blanca. Mentre ell està parlant, les principals cadenes de televisió s'uneixen per plantar cara als vetos del president. Això és el que ha sonat en emissió mentre ell està parlant en aquest acte.
4: El que han decidit és no participar en les cobertures oficials. Fins i tot l'ultraconservadora Fox s'ha unit al boicot. Recordem que el president nord-americà ha decidit prohibir l'accés a la Casa Blanca a mitjans com la CNN o Politico.
0: I Trump no ha trigat a dir que això escombraria, que després d'això escombraria la premsa que l'incomoda. Ell ha dit en un missatge a les seves xarxes socials que no pensa que siguin grans persones, aquests mitjans.
4: Doncs no, precisament. És un vídeo on apareix la Casa Blanca i des de dins surten volant 3 bosses d'escombraries amb els noms dels 3 mitjans de comunicació que ha vetat. És a dir, que simula que els estan traient com si fossin escombraria. I per si això no fos suficient, la pròpia Casa Blanca ha inaugurat Trump Televisió, una mena de canal de tele que s'anunciava així. De moment, aquest pseudo-canal de televisió només ha emès discursos antics de Donald Trump. Segons la Casa Blanca, estaran emetent les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Imagina't el que pot ser 24 hores sentint Donald
0: Trump. I així, anant-nos petant drets fonamentals. Clar que sí. Fa un moment us parlàvem de l'obertura de judici amb jurat popular a la dona del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. També els tribunals, aquest matí, el Constitucional comença la carrera per amnistiar els líders del procés. Avui aquest tribunal revisa el primer dels recursos dels polítics independentistes de 2017, dels líders del procés que han demanat l'amnistia. Avui és el torn de Jordi Turull, però aquesta decisió ja sabem que pot marcar el camí de la resta d'encausats, també per tant de l'expresident Puigdemont. Què és el que ha de passar avui? Ens ho explica el nostre company de tribunals de la SER, Miguel Ángel Campos. Bon dia.
7: La majoria progressista del plenari del Tribunal Constitucional té previst demà rebutjar la ponència del conservador José María Macías, contrària a l'amnistia per a Jordi Turull, i ordenar la redacció d'una nova en sentit totalment distint que es mostre favorable a amnistiar a l'exconseller de presidència del delicte de malversació. Macías pot deixar la redacció en mans d'un altre ponent o, el més probable, canviar de parer, assumir el criteri de la majoria i redactar una ponència nova. Però en cas de que Macías mantinga la ponència, el plenari la premiarà per a que la presente el més prompte possible, segons fonts del Tribunal de Garanties, inclús en un període de 15 dies per al proper 6 d'octubre, quan està previst un altre plenari del Constitucional en el que el president, Cándido Conde Pumpido, presentarà per a la seva votació la ponència favorable a amnistiar de la malversació a Dolors Bassa en una sentència que marcarà doctrina sobre aquest assumpte.
0: Fins ara, sobre això de l'amnistia s'ha aplicat a més de 400 persones, sobretot a manifestants, però també a alguns polítics i policies imputats.
4: Ara queden pendents les causes més grans, les que afecten a l'organització del referèndum i els casos que estan pendents de la resposta de la justícia europea.
0: I després tenim l'afer de la presumpta corrupció de Zapatero i les joies que tenia al seu despatx.
4: El jutge Calama ha donat 3 dies a Zapatero perquè lliuri la documentació sobre aquestes joies i de la seva procedència. A més, el jutge ha citat les filles de l'expresident el 30 de novembre en el marc del cas Plus Ultra. L'instructor creu que utilitzaven l'entitat de la que eren propietàries com un instrument per tal que arribessin diners al seu pare.
0: I la llibertat de premsa no és l'únic dret fonamental amenaçat. L'amenaça Donald Trump als Estats Units, també el dret a un habitatge digne. I això està passant aquí, a casa nostra. Una dona de 54 anys de l'Hospitalet s'ha suïcidat 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut els últims 20 anys.
4: Es deia Olga, tenia 2 filles, una d'elles menor d'edat, i tenia el certificat de vulnerabilitat la nit abans que arribés la comitiva judicial. A mitjans d'abril ja va intentar treure's la vida, però malgrat això, el jutge va tirar endavant el procés d'expulsió.
0: Pol Valero.
8: L'Olga es va suïcidar fa 2 setmanes després d'anys de lluitar per conservar el seu pis del barri de Santa Eulàlia. Durant la crisi va perdre la feina, es va separar, es va quedar sola amb 2 filles a càrrec i no va poder pagar la hipoteca. El Banc Sabadell es va quedar l'immoble i ella va començar a pagar un lloguer social per continuar-hi vivint, una fórmula que el fons d'inversor que va comprar el pis anys després no va voler mantenir.
9: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
8: És la Marta, amiga i veïna de l'Olga.
0: Justament, l'Ajuntament de Barcelona va activar també, en un altre cas, el protocol de prevenció contra el suïcidi, en un altre desnonament, aquest a Gràcia. Aquest és el cas de la Sílvia, una dona amb certificat també de vulnerabilitat, com l'Olga, que viu al mateix pis des de fa 25 anys i que a sobre té una discapacitat reconeguda del 36%. La van fer fora, igualment, de casa seva. En canvi, ha quedat ajornat durant una setmana el desnonament d'una família amb una filla que té agorofòbia, amb 4 fills més, 2 dels quals són menors d'edat.
4: L'Ajuntament de Barcelona, que és el propietari del pis, els vol deixar al carrer per no haver pagat el lloguer un temps arran de la pandèmia.
0: I en té més detalls el Ferran Dalmau.
10: En una setmana podria quedar al carrer aquesta família amb 2 fills menors i 3 filles majors d'edat, una de les quals amb un trastorn mental greu que li deriva en agorafòbia, és a dir, que pateix quan no està en un entorn controlat. Lamenten haver arribat a aquesta situació tenint en compte que viuen en un pis públic i que només deuen 7.000 euros. La Pepa és la mare de la família.
11: Esto vino a partir del COVID, de días lectivos, que estábamos la cosa muy mal porque no tenemos ingreso apenas, lo pararon. Y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe.
10: L'Ajuntament assegura que, si bé la causa legal del procediment és l'impagament, la motivació real és el mal ús que fa la família de l'habitatge públic. Diu el consistori que es tracta d'una família que incentiva la conflictivitat veïnal. En canvi, l'Associació de Veïns ha firmat una carta dient que no es tracta d'una família conflictiva.
0: 7 i quart, l'oficialitat del català torna aquest dimarts a la taula del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea. Ho fa més d'un any després de l'últim debat, que va ser el juliol de 2025.
4: El govern central ha incorporat el punt a la reunió per reprendre les negociacions sobre el català, l'euskera i el gallec, tot i que no s'esperen grans avenços.
0: Sabeu que és una promesa pendent de complir del govern de Pedro Sánchez amb Junts. Li va prometre a Puigdemont això, Pedro Sánchez. Corresponsal comunitari Enrique García Pozo, bon dia.
12: ¿Qué tal? Buen día. El catalán vuelve a ser objeto de debate en Bruselas, aunque esta vez estará en los márgenes de la reunión, porque no forma parte del orden del día que reúne esta mañana a ministros o, en el caso de España, al secretario de Estado para la Unión Europea. El asunto lleva meses sobre la mesa y el gobierno español ahora redobla su presión, vinculando el apoyo de España a la ampliación del bloque hacia el este o a los Balcanes a que antes se reconozca la oficialidad del catalán. Fuentes del gobierno argumentan que hay más catalanoparlantes que hablantes de muchas de las lenguas de los países candidatos. Explican que no se trata de una amenaza, sino de una posición política. Será la que defenderán a partir de ahora y que explicará esta mañana el secretario de Estado en la reunión que mantendrán a partir de las 10 en Bruselas.
0: I aquesta tarda qui reuneix és el Consell d'Educació de Catalunya per afrontar el debat sobre el futur de l'educació amb la intenció d'arribar a unes conclusions consensuades abans de les eleccions municipals que són al maig. Així ens ho va explicar, així ens ho va anticipar el seu president, el president d'aquest Consell d'Educació, la setmana passada en aquest programa.
4: Divendres serà el torn dels partits polítics. El president Illa ha convocat una cimera per a les hores a la qual alguns partits com el PP ja han dit que no hi assistiran. Les bases, però, les començarà a posar el Consell d'Educació amb la vista posada en mitja dotzena d'aspectes clau.
0: Ah, ens amplia els detalls el Xavier Balló.
13: El govern ha encarregat al Consell d'Educació analitzar qüestions com el futur de l'escola inclusiva o l'acollida d'alumnes nouvinguts, la formació dels docents, el paper de les tecnologies dins de l'aula, l'autonomia dels centres i el debat pedagògic. Diverses qüestions que es traduiran en 5 o 6 grups especialitzats que tindran la missió de proposar unes conclusions que estiguin preparades pel mes d'abril. Esther Niubó, consellera.
14: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
13: Un òrgan on hi sent representats docents, direccions de centres, famílies, sindicats, agents socials, l'administració. El govern confia que tothom l'afronti de bona fe.
15: El benefici educatiu només es podrà obtenir si reconstruïm els ponts de confiança entre uns i altres.
13: Així ho ha demanat Joan Manuel del Pozo, qui presidirà el Consell.
0: I el Congrés ha homenatjat, ahir a la tarda va passar, Pau Casals per commemorar el 150è aniversari del seu naixement, coincidint amb el Dia Mundial per la Pau. Allà van recordar amb música, també amb silencis, la seva figura. És la crònica del nostre company a Madrid, del Josué Coello.
16: Figura imprescindible para entender la lucha por los derechos humanos durante el siglo XX, Pau Casals fue un firme opositor de las dictaduras, tal y como recordaron Ana Belén e Iñaki Gabilondo.
17: Fue invitado como músico de referencia internacional y defensor de la paz.
18: Protestó contra los populismos antidemocráticos y defendió...
16: En un abarrotado hemiciclo donde también escuchamos el histórico discurso de Casals ante Naciones Unidas en 1958.
19: Los dogmas políticos y la falta de libertad y de justicia alientan la desconfianza que agravan cada día más.
16: Y donde, como no, no podía faltar su música. Para poner el broche final con su mítico Cants de Jusels en un acto con representación de PSOE, PP, Sumar, Esquerra o Bildu, así como el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I van anar tots els partits pràcticament menys junts perquè l'acte es feia en castellà i van dir que això no ho veien bé. Temps pels esports. El seleccionador Luis de la Fuente ha passat aquesta nit pel larguero de la cadena SER. Arnau Montserrat, bon dia.
20: Bon dia, Marina. El seleccionador espanyol ho ha fet després de renovar fins al 2032. Ha dit que la pilota d'or se la mereix un jugador espanyol que veu bé que Lamine el demani i entre riures ho ha fet per ell mateix a millor entrenador.
21: Lo tiene que ganar un español. El entrenador es... Bueno, yo he hecho cuando menos méritos suficientes como el resto de mis compañeros para estar. Tú en un club puedes ganar 3-4 competiciones en un año. En la selección no, pero ganar un mundial, ahí lo dejo.
20: A més, ha parlat sobre les paraules de Mourinho després del derbi.
21: Si creyera en eso, en esa manipulación era mejor marcharme para casa. Y si alguien lo cree y tienes pruebas, pues había que poner las pruebas. Pero es que si pensáramos en eso, ¿qué pintamos? No tengo esa actitud ante la vida ni esa actitud ante el deporte. Y me ha tocado perder unas veces, muchas, y otras veces ganar. Y yo nunca he pensado que había una mano que dirigía algo.
20: Ahir l'Atlètic de Madrid també va fer uns tuits demanant que s'aturi aquest assetjament arbitral.
0: I avui hi ha reunió d'entrenadors.
20: De primera i de segona divisió aquest matí a la ciutat de futbol de les Roses a partir de les 12 del migdia per transmetre queixes i dubtes. No hi serà Mourinho.
0: Queixes i dubtes sobre arbitratges?
20: Sobre l'estament d'entrenadors.
0: Ah. Ahir es va estrenar Xavi Hernández com a tècnic dels Països Baixos.
20: Primera sessió d'entrenament pel tècnic de Terrassa al capdavant de l'Orange.
1: Yeah, I will try. Yeah, I promise to Mariana, but...
20: Ahir en roda de premsa li preguntaven si s'aprendria l'himne neerlandès i deia que sí, que ho intentaria, que li donessin temps. A més, va dir que deixar fora Memphis Depay ha estat el més dur fins ara. Depay, que va ser jugador seu a l'etapa del Barça, debuta dijous contra l'Alemanya de Jürgen Klopp a Amsterdam.
0: Els catalans tenim mama, això dels idiomes, mm-hmm, no?
20: I tant.
0: Marc Casado, operat de la clavícula.
20: El futbolista s'ha dit pel Barça al Deportivo de la Coruña, ha passat per quiròfan després de lesionar-se en el partit del passat cap de setmana contra el Betis. Estarà diversos mesos de baixa.
0: Males notícies també pel Sabadell.
20: Perquè Joaquini s'ha trencat el creuat del genoll dret i haurà de passar per quiròfan. Es perd el que resta de temporada. El davanter sumava 3 gols en aquest inici de temporada.
0: Moviments a la banqueta de l'Europa.
20: Amb només 4 partits disputats a la primera federació, l'Europa ha fet fora a Josep Maria Jané, que va substituir a la Dai Benítez, i col·loca a la banqueta a Luis Blanco.
0: Comença la Champions de futbol femení.
20: Amb un Real Madrid-Paris Saint-Germain a les 9 de la nit. Avui també roda de premsa de Pere Romeu en la prèvia del partit entre el Barça i el París de demà.
0: I festa grossa de la penya Badalona per la Supercopa.
20: En una plaça de l'Ajuntament a Bassar. Amb càntics cap a la Provítola, que ha tornat 7 anys després a la penya i que va ser l'MVP de la final contra el Barça.
2: Que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la penya y visca Badalona.
20: Ricky Rubio va ser el mestre de cerimònies per celebrar el primer títol en 18 anys.
0: Ara són les 7 i 22 minuts, és moment de la reina del mandú. Que ens fem el retorn d'una de les sèries de mafiosos més seguides. Cristina García, bon dia.
22: Bon dia, noi. Sí, perquè torna la guerra dels Harrigan i els Stevenson a les pantalles. Mudland, terra de mafiosos, ja ha estrenat la seva temporada 2 al canal Sky Showtime, que aquí el teniu disponible a plataformes com Movistar Plus. Mudland, que té com a protagonistes a Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren, és una molt bona sèrie anglesa creada per Ronan Bennett.
23: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento. Y yo diría que ya ha llegado.
22: Aquesta nova temporada de Mudland arriba després d'una primera temporada que va deixar el tauler criminal de Londres potes a l'aire. Ara, els Harrigan han d'intentar mantenir unit un imperi que comença a mostrar massa esquerdes, mentre apareixen noves amenaces. El primer episodi ja el teniu disponible i cada dilluns tindreu un mes fins als 10 d'aquesta nova temporada.
0: Luismi Pérez, què tal? Com estàs? Bon dia.
24: Bon dia, Marina.
0: Meteoròleg, geòleg... Geòleg no, em vas dir geògraf. Geògraf.
24: Geògraf, sí, però com... ja t'ho vaig dir també, que dins de la geografia hi ha friquis de la geomorfologia, que és com un cosí germà de la geologia, per tant, no ve d'un pam.
0: És veritat, que havíem quedat que et diria el friqui de les pedres.
24: Sí, sí, per exemple, i dels núvols.
0: Va, que aquesta matinada comença la tardor i tu vens a desmuntar-nos mites, o no? Què fa que la gent, per exemple, estigui més nerviosa quan canvia el temps?
24: Així és, de fet, és que és impepinable quan el temps ha de canviar, sobretot quan estem parlant d'un temps que sigui tranquil, el que no s'ha de dir, però que es diu molt, quan és un temps bo, quan sí, fa bon temps, i després ve mal temps, lògicament això va en funció dels interessos de cadascú, doncs en el moment que s'han d'aproximar depressions, pertorbacions, les característiques de l'atmosfera canvien. Hi ha dues coses que canvien, i que les persones, per tant els mamífers, sentim de seguida. Uh-huh. I és les baixades i pujades de la pressió atmosfèrica i també les pujades i baixades de la humitat atmosfèrica. Quan aquesta humitat relativa de l'aire comença a pujar, vol dir normalment que s'ha de formar més núvols i que és més fàcil que pugui ploure o, lògicament, si la temperatura és baixa, que pugui nevar. I això les persones ho sentim de seguida. Per què? Perquè tenim dues coses bàsiques. Una és sang, lògicament, i la sang té molt de ferro. El ferro està carregat del que seria una energia positiva, unes càrregues positives.
0: Sí.
24: Allò del ferro 2+, que seria allò de la taula periòdica dels elements, doncs vol dir que tenim, com si diguéssim, una càrrega molt positiva a la nostra sang.
0: Val.
24: I en el moment que el temps ha de canviar, se sap que l'electricitat atmosfèrica també ha de canviar. Canvia cap a positiu. Per tant, si t'hi fixes, positiu a l'ambient i positiu nosaltres, les mateixes càrregues, càrregues idèntiques, es repeleixen. Per tant, nosaltres estem en desconfort, estem en refús amb aquest ambient. I també, per exemple, quan la humitat puja, clar, nosaltres tenim una temperatura que sempre és constant. Som animals que es diuen, o que ens diem, homeoterms. Mm-hmm. Per sota de 35 graus passem fred i tenim hipotèrmia. Per sobre de 37,5 tenim molta calor i passem febre. Per tant, som bastant primmirats. Aquestes humitats també fan que la nostra musculatura i la nostra pell se'n ressenteixi i, sobretot, si estem una mica més tocats o, sobretot, lògicament, si som persones més vulnerables, de seguida ens fem meteorosensibles a aquests canvis.
0: Carai, interessantíssim això que expliques, perquè com a mínim dona explicació a una cosa que semblava una teoria popular que, sense fonament, i sí que
24: no, té. No, sí, sí, som, o sigui, estem relacionats directament. En el fons sí que és cert que no tenim la mateixa relació que quan érem primitius, perquè estàvem directament vivint al medi ambient o a l'exterior, a la intempèrie, però encara en el nostre temps doncs, som molt susceptibles dels canvis.
0: I escolta, de veritat, després de la tempesta sempre ve la calma?
24: Sempre ve la calma, i saps per què? Perquè en el moment que hi ha, quan s'ha de formar tempesta, és quan tenim sobretot aquestes càrregues positives a l'ambient. Però quan acaba descarregant, la mateixa nuvolada de tempesta fa una renovació de l'electricitat atmosfèrica, i l'electricitat o les càrregues que tenim sobre l'ambient, les que tenim nosaltres, acaben sent negatives. Per tant, fixa-t'hi, nosaltres continuarem sent positius perquè la nostra sang no ha marxat i la sang té ferro. En canvi, si l'ambient es torna negatiu, fixa-t'hi, pols oposats s'atrauen. Negatiu fora, dins nostre positiu. Estem en harmonia.

0: Barcelona, com podria ser el Bages i l'Anoia, també Osona, són zones a les quals hi bufa bastant poc el vent. També està demostrat en d'altres zones de l'estat, per exemple, al nord-est de Galícia. Fa que la gent sigui, tingui un tarannà diferent quan hi bufa, o el vent de Llevant, al Levante, que li diuen a Cádiz, allà li diuen matacabres, fixa-t'hi el nom, o el vent, per exemple, d'Espanya, el vent que ve del sud a la Vall d'Aran. En els moments que hi ha aquests canvis, també canvia l'electricitat atmosfèrica i canvia una cosa que és molt important, la humitat. La humitat es fa molt baixa i això fa que la gent estigui normalment més excitada, fins i tot de vegades més violenta o més irascible. O sigui, que si algun dia bufa molt a tramuntana i algú o alguna de l'Empordà us gira la cara, no li tingueu en compte.
1: Ja tenim excusa, no? Escolta'm, no, és que sóc de l'Empordà. Luis Mi doncs Pérez, moltíssimes gràcies per les teves explicacions. Molt gràfic tot.
0: Que vagi molt bé. Bon
1: adéu.
0: Dia.
1: Adéu.
2: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Arribem així a 8:15 del matí. I a aquesta hora el primer que volem fer és saber el temps que ens espera per avui, bàsicament. Comença la tardor, però continua la calor.
5: Bon dia. Avui també farà sol a tota hora, no hi haurà núvols destacables i durant la tarda farà calor, si bé una mica menys que ahir. Ara, temperatura al voltant dels 22 graus a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona, 17 a Lleida i Girona. Farà sol a tota hora, amb alguns núvols de tant en tant arran de costa, però molt de sol, que ajudarà que la temperatura s'enfili a valors màxims al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, apropant-nos als 35 a l'interior de l'Ebre, que és on avui pujarà més. Durant la tarda, estones, vent de component marítim una mica fort, que farà augmentar la sensació d'aixafogor.
1: I com que és hora de sortir de casa per anar a la feina, per anar a portar els nens al col·le, el que sigui, fixem-nos en com tenim les carreteres. Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que fa tot just uns instants registrem un accident a la ronda de dalt a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord, doncs, obliga a tallar un carril de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de cues. Més enllà d'aquesta incidència tenim retencions habituals que guanyen cada vegada més intensitat als voltants de Barcelona, per exemple, al vessant Vallès, on destaquem la C58, que des de Sant Quirze, doncs, cap a Barcelona deixa congestió, i també a la AP7, que en sentit sud hi ha retencions de Mollet a Barberà del Vallès. En moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Laura Estrada, com estàs?
7: Molt bon dia.
1: De què es parlarà avui?
7: El Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos d'empara de dirigents independentistes contra la negativa del Suprem d'aplicar-los l'amnistia per malversació. Entre ells hi ha l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont.
1: L'oficialitat del català torna a la Unió Europea.
7: Els estats membres que tornen a discutir sobre el reconeixement de la llengua catalana.
1: Avui que comença el debat general de l'Assemblea de Nacions Unides a Nova York.
7: Discursos de Donald Trump i Macron en la jornada inaugural. Sánchez assisteix a la sessió d'obertura i després intervé per parlar sobre drets de la infància davant la intel·ligència artificial.
1: Pendents de Ceuta, una vegada més.
7: Entre 3.000 i 3.500 migrants continuen vivint als carrers de Ceuta. Marlaska ha anunciat que a partir d'avui s'acceleraran les filiacions i també reforça la frontera davant l'amenaça d'una nova entrada.
1: Hi ha vaga del servei d'autobusos de TMB.
7: Per tant, afectacions. Compte, els conductors aturen el servei per participar en una assemblea de treballadors.
1: Comissió extraordinària de l'Ajuntament de Barcelona per votar l'augment de la taxa turística als creueristes.
7: L'increment afecta els creueristes que fan escala a la ciutat. També a Barcelona coneixerem detalls sobre les previsions de les obres a la Sagrada Família.
1: Presenta el Pla Clima per climatitzar residències.
7: El conseller de Drets Socials i Inclusió en fa la presentació.
1: I a Donosti es projecten dues aspirants més a la Conxa d'Or.
7: Sí, l'espanyola El mal padre i la turca What Remains. Fora de concurs també s'hi projecta l'última pel·lícula de Fernando Trueba, Bajañí.
1: I ara ens ubiquem a la Xina. Allà han estrenat una gegantina planta solar que és capaç de produir electricitat quan no hi ha sol, també de nit.
7: Sí, el complex del desert del Gobi és un híbrid d'un gigawatt que combina, es veu, uns 900 megawatts de plaques fotovoltaiques

0: fotovoltaiques amb 100 megawatts de termosolar de concentració. Tot plegat es fa servir. Són 2.600 miralls, imagineu-vos-ho, descampats per un desert, que serveixen per escalfar sals foses. Això a uns 550 graus, vull dir que la calor és pronunciada. Un sistema que pot mantenir en total 100 megawatts durant 8 hores sense llum directa.
1: Carai. I Noruega ensenya per primera vegada el singular sarcòfag del rei Harald.
0: La peça té forma de vaixell, està feta d'olivina, que és un mineral que pot absorbir el CO2. Quan mori, també acollirà les restes de la reina Sònia. El disseny s'inspira, es veu, en la relació de Harald amb el mar i també amb els antics funerals vikings.
1: Carai. I avui aquí felicitem.
0: Doncs felicitem a l'Albert Pla, que fa 60 anys avui. I ahir...

0: El cantautor, actor, escriptor, nascut a Sabadell, ha fet 60 anys, celebra avui 60 anys, i em va fer gràcia veure l'altre dia en una entrevista al diari de Sabadell que parlava de la seva ciutat natal. I és el que deia. El meu vincle especial amb Sabadell és intentar no tornar-hi mai, només quan la feina m'ho exigeix. Sempre que puc, no sóc a Sabadell.
1: Bonica relació, clar que sí. I la banda sonora d'avui qui la posa?
0: Toy Story.
2: Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
0: Els fans de Cars i de Toy Story podeu estar ben contents d'enhorabona perquè el seu director, en John Lasseter, tornarà a dirigir una pel·lícula després de 15 anys sense fer-ho. Aquest any, per cert, Cars torna temporalment als cinemes pel seu 20è aniversari.
2: Hay un amigo en mí.
1: Dos minuts i agafem els diaris.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
4: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
5: ¡Qué calor!
4: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
6: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: Ortopedia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopedia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
8: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de La Mercè, amb el patrocini principal de Freedom i el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona.
9: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
10: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
9: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 7 minuts passen de 2:15.

0: Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina Fernández Torné.
0: Avui de què parlen els diaris?
1: Per sort, ni de tu ni de mi. Perquè avui totes les portades...
0: Ens porten als tribunals, eh?
1: Per la dona del president del govern, Pedro Sánchez, per Begoña Gómez i també per l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Unanimitat amb el titular principal a totes les portades. El jutge Peinado obre judici amb jurat a Begoña Gómez, que titula El País. Titulars similars a La Vanguardia, a l'Ara i a la Razón, que posen el titular al nom del jutge, fan servir el verb enviar. El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici a l'Ara. El jutge Peinado envia judici amb jurat Begoña Gómez a La Vanguardia, canvien els factors però no el producte. I a la Razón, Peinado, sense càrrec, amb més familiaritat, Peinado envia Begoña Gómez a la banqueta en un judici amb jurat. I al Mundo, l'ABC, el periòdico, més viaix. El periòdico, Peinado consuma el setge judicial a Begoña Gómez. El subtítol, l'executiu denuncia una persecució i el PP diu que els jutges apliquen la llei. El Mundo, el govern desacredita el jurat de Begoña, sense cognom, abans de que l'escullin. El subtítol, l'executiu denuncia que el jurat tindrà prejudicis. I a l'ABC directament, Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges, condemna la instrucció injusta i arbitrària. La fotografia de portada de l'ABC són Pedro Sánchez i Zapatero mirant-se, rient, de costat, asseguts a la primera fila d'un acte, i els acompanya un segon titular, Units per la banqueta.
0: Quina familiaritat la del Mundo i l'ABC amb la dona del president, no? Begoña.
1: I amb el jutge, Peinado.
0: La, sí. Bueno, Peinado. Peinado, com a mínim, li posen el cognom.
1: Perquè sigui.
0: A la Begoña, no.
1: La Begoña.
0: Potser perquè és dona.
1: La Bego.
0: També hi ha referències al cas que esquitxa Zapatero, el cas Plus Ultra. Ara just feia referència a aquesta imatge que posen a l'ABC de Pedro Sánchez amb Zapatero, doncs sobre això... I és a la majoria de portades, també.
1: I és com un joc de pistes, eh? Anem de menys a més. El magistrat dona 3 dies a Zapatero per donar informació sobre les joies. El País, les filles de Zapatero citades el 30 de novembre. El periòdico, l'Ara junta les dues coses. El jutge Calama dona 3 dies a Zapatero per aportar informació sobre les joies i cita a declarar les seves filles. El Mundo, el jutge dona 3 dies a Zapatero per explicar les joies i demana un altre peritatge per conèixer el valor. L'ABC segueix l'escalada. Zapatero té 3 dies per justificar les joies i les filles declararan com a imputades, aquesta paraula tan lletja que s'havia canviat per investigades,
0: sí.
1: I remata la Razón, que només li falta un ja era hora. El jutge Calama exigeix, el verb és més dur, dades a Zapatero de les joies després de 100 dies callat. No tret l'entrellat si els 100 dies callat és Zapatero o és el jutge.
0: I els diaris aquí, editats a Catalunya, alguns trien una altra fotografia, és l'homenatge a Pau Casals al Congrés.

0: És la imatge principal de portada tant al periòdico com a La Vanguardia. El Congrés recorda el violoncel·lista català amb motiu del Dia Internacional de la Pau, l'any del seu 50è aniversari, del 150è aniversari del seu naixement. El periòdico, Pla General de l'Hemicicle, a La Vanguardia, més protagonisme pels músics en pla curt, el violoncel·lista Ettore Pagano, que va tocar el cello de Pau Casals, és això que ara sentíem interpretar, i va ser acompanyat de la pianista Yoko Suzuki. M'agrada el titular en pàgines interiors de La Vanguardia, La música amansa sus senyories, tal com està el clima al Congrés. No hi ha una altra peça per violoncel·lista que netegi l'ànima com aquesta, va dir el cel·lista italià. La foto de portada de l'ara, en canvi, és per Penélope Cruz a Sant Sebastià. Un consell pels Javis: cuidar el cap i no perdre el seny ara que han sigut nominats als Òscar.
1: Això serveix pels Javis i per tothom
0: i
1: que
0: per
1: ens escolti.
0: El canceller... el dia que et nominin per representar Espanya als Òscar, ja ho saps.
1: El canceller alemany, Friedrich Merz, també li aniria bé això de cuidar el cap i no perdre el seny. És el seu moment més baix de popularitat després de les eleccions de diumenge.
0: Merz vol resistir, titula La Vanguardia, assegura tenir el recolzament del seu partit i s'aferra a les reformes. Merz carrega contra els extremismes destructius i s'aferra al seu lloc, destaca el periòdico. La nit més llarga de Merz analitza el país. És un punt d'inflexió per la CDU, que és el partit del canceller, mentre que atribueix la victòria de l'esquerra a Berlín a les promeses d'abaratir l'habitatge i afegeix que l'auge ultra i la debilitat de Merz preocupen Brussel·les, la Unió Europea, ja que Berlín era sinònim d'estabilitat, mentre ara l'editorial es pregunta: és Merz el líder que Alemanya necessita? La seva figura ha quedat molt debilitada i és molt difícil que pugui aguantar fins al 2029.
1: Els militars guanyen presència al Parlament de Rússia.
0: El partit de Putin reserva desenes d'escons per veterans de guerra. Un de cada 10 diputats de la Duma és excombatent de les forces russes i el Partit Comunista denuncia frau electoral, cita entre cometes, com els temuts anys 90, ho llegim al País. El periòdico titula per aquí: les pressions als electors van marcar les eleccions a Rússia, dirigents d'institucions van coaccionar els seus treballadors perquè acudissin a votar, i La Vanguardia ho enfoca en què l'enorme victòria del seu partit dona a Putin un aval per la guerra a Ucraïna.
1: Especial atenció als diaris també a l'Assemblea de Nacions Unides.
0: L'ONU celebra la cimera anual amb la inflació disparada per la guerra d'Iran, titula el periòdico. L'ONU davant un món cada cop més allunyat dels seus valors fundacionals. El diari ara: Guterres afronta la seva última assemblea general en un món molt pitjor. Destaca La Vanguardia: l'ONU es veu incapaç d'acabar amb les guerres i Trump ofega el seu finançament. A l'editorial, a més, una ONU en crisi davant un desordre mundial marcat per la incapacitat i manca d'influència, el Consell de Seguretat paralitzat, greu falta de liquidesa i a l'espera de nou secretari general. Trump porta les seves batalles a l'Assemblea General de les Nacions Unides. La guerra desfermada a l'Iran serà un dels focus d'atenció, destaca El País, que recorda que la policia de Nova York es prepara per les protestes que hi haurà per la visita de Netanyahu, i titula l'editorial Salvar l'ONU. El multilateralisme i el dret són la resposta davant la destrucció de l'ordre.
1: També té el seu eco als diaris la plantada de les grans cadenes americanes al seu president, a Donald Trump.
0: Les grans cadenes abandonen la cobertura conjunta de la Casa Blanca, escull El País com a verb. El mandatari reconeix que es tractava d'un veto a la premsa lliure. Les grans cadenes no cobriran la Casa Blanca pel veto a la CNN, a La Vanguardia. Buit informatiu a Trump com a protesta pel veto a mitjans. El diari ara: grans cadenes, inclosa la Fox, nota del traductor, és de l'acord de Trump, deixaran de fer el seguiment exhaustiu del president.
1: I el paper de la dona a la campanya presidencial del Brasil també és el focus dels diaris avui.
0: Compte amb aquest titular del País: les dones aconsegueixen espai a la campanya presidencial masculina al Brasil. La cursa electoral brasilera s'enfoca en assumptes de l'agenda feminista, tot i que les parlamentàries són només el 18%. Per què passa això? Perquè el vot de la minoria d'indecisos cada cop és més valuós. La paradoxa és que els partits volen candidates, però no volen electes. I a La Vanguardia, un escàndol estil Epstein sacseja l'elit de la política brasilera. Senadors, governadors i jutges van anar a festes amb prostitutes.
1: Milions d'euros de l'impost als creuers es destinaran a l'educació.
0: Ho llegim al periòdico. Esquerra Republicana pacta amb Collboni destinar a educació la sobretaxa dels creuers. L'augment de la taxa turística als creuers que passin menys de 12 hores a la ciutat farà doblar el que s'ingressa fins ara, de 4 milions i mig a 9,2, i els republicans, diu la informació, han acceptat les ordenances fiscals a canvi que gairebé tot aquest ingrés extra s'inverteixi en reforç escolar, amb un programa de classes particulars gratuïtes i amb més beques.
1: Avui trobem als diaris una cosa que ens havia anticipat la Milagros Pérez Oliva, la nostra companya del País, ara fa uns dies en aquest programa en temps d'anàlisi. Els robatoris de coure no es limiten només als trens.
0: Arriben els carregadors de cotxes elèctrics. Ho llegim a La Vanguardia. Els usuaris reclamen més mesures de seguretat per frenar el vandalisme. Els operadors estan provant fundes antitall a les mànegues, GPS, marques forenses... I m'ha cridat l'atenció això, que substituir una mànega amb sistemes de seguretat costa uns 3.000 euros.
1: I només el 10% dels joves parlen català mentre fan esport. De fet, a veure, parlar mentre fas esport a vegades no és fàcil, eh? Si vas traient la llengua per la boca.
0: Depèn de quin esport facis. Clar. Quan fas esports d'equip, els entrenadors et diuen que s'ha de parlar molt.
1: Ah,
0: no? Que t'has de coordinar,
1: sí.
0: A més...
1: O cridar-te. Sí.
0: Dirigeixen les activitats. És un estudi pilot que ha elaborat l'Institut d'Estudis Catalans. Se'n fa ressò el diari Ara. Gairebé un 70% de les converses entre monitors, entrenadors, són en català, el 70%, però quan els monitors es dirigeixen als joves, només un 40% ho fa en català. Per tant, menys de la meitat es dirigeix als joves en català. I només un de cada quatre joves, només un 25%, es dirigeixen al seu monitor o al seu entrenador en llengua catalana. Quan les converses són entre ells, són entre els joves que practiquen esport, només el 4% interactuen tots dos en català durant aquestes activitats de pràctica esportiva.
1: I ens ha cridat l'atenció una entrevista al País avui.
0: Adolfo Suárez Villana, el fill d'Adolfo Suárez, que fins fa 4 anys era dirigent del PP, en el clima hostil que comentava mare de la política estatal en any d'eleccions. Titular, la falta d'enteniment de PSOE i PP és perillosa per tots. Destaca la resposta quan cita l'amistat civil d'Aristòtil. Un acord no necessàriament unànim, però sí prou ampli i raonable per gestionar les coses que importen. Establir una via per discutir sense que el desacord degeneri en guerra civil.
1: I sobre això va l'opinió del dia.
0: Hem escollit la del David Trueba al País, titula Nació i Raó. Les últimes setmanes ha sorgit com un bolet al·lucinogen la proposta de treure la nacionalitat a qui es porti malament. Deliri que sol ser invocat pels qui s'emboliquen en la bandera per dissimular altres carències. La primera política discriminatòria del nazisme va tenir a veure amb la persecució de totes aquelles expressions, artístiques o intel·lectuals, que identificaven com antialemanyes. El text passa per l'Alemanya nazi, per Nicaragua, pel Salvador, per Donald Trump, per Israel, pel que explicàvem ahir dels directors de cine amenaçats, per despullar el que fa Israel a la Franja de Gaza. Passa també per la instrumentalització de Ceuta, a partir d'aquí tot el conflicte que hi ha ara mateix amb la llei de nets, i acaba dient, tant de bo es freni aquesta cursa amb destí al feixisme. La gràcia de la nacionalitat és la convivència de persones diferents amb interessos, estils, comportaments i personalitats diferents. L'uniformització és perillosament reaccionària. La catàstrofe d'empobrir el teu país perquè s'ajunti a la teva sabata la coneixem per exemples històrics ben tristos.
1: I els diaris esportius... Arnau encara porta cua al derbi de Madrid.
2: Sí. Stop acoso arbitral a la portada de l'Esport amb Mourinho en primer pla després que l'Atlètic de Madrid anunciï a les xarxes les provocadores declaracions del tècnic portuguès. Diuen, a Mundo Deportivo, recordeu quan Mou va dir això?
3: Catalunya és un país de cultura, vosaltres sabeu perfectament el que és teatro del bueno.
2: Doncs en portada, teatro del malo, torna el Mourinho de sempre, diuen a Mundo Deportivo, dramatitza les queixes de l'àrbitre per ocultar el pobre joc del Real Madrid.
1: I novament, Mbappé, a l'AS.
2: Xerrada del francès amb el diari, com ja fa uns dies, on ha parlat de la polèmica.
4: L'àrbitre és humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid.
1: Molt elegant.
2: Autocrític, com a mínim.
1: Sí, no? A veure si ens farem del club de fans d'Mbappé.
2: El Marca, el derbi de nunca acabar. El Madrid afegeix a les feroces crítiques un altre penal no assenyalat per una mà de Pubill. El periódico, Emilio Pérez de Rozas escriu el Mourinho del dit a l'ull.
1: Feies quasi amb el cap, tu. Dejem això del club de fans d'Mbappé.
0: Jo cada cop que escolto Mbappé em cau millor. A mi és un tio que em cau fantàstic. Llàstima que juga al Madrid i que havia jugat al PSG. Però... equips i que juguen en França. No, això sí, és broma. Però equips que... És a dir, Mbappé, quan l'escoltes parlar, és un tio que l'abraçaria sempre.
2: Ah, sí?
1: M'apunta algú que en sap una miqueta de tot això, que, clar, que juga la pilota d'or, que està en un moment, per tant, delicat, que no se la pot jugar perquè el comportament també compta a l'hora de valorar.
0: No li trobes un exabrupte.
2: Tot això ve amb el marc del seu nou patrocini principal de les botes.
1: Propòsit d'esmena.
2: No de Mourinho, sinó de Manolo González a La Vanguardia, com explicava ahir l'Helena de Diego a la graderia del balcó, també al Que t'hi jugues, hi ha gent que segueix, de moment, i que rectifica, prioritzarà ara la defensa. Vindran 5 partits, 3 d'ells contra recent ascendits, en el que juga el futur.
1: La història del dia.
2: El País. Fuga per amor als escacs. S'està disputant l'Olimpiada a Samarkand, a Uzbekistan. 12 afganesos hi competeixen, però 4 d'ells han fugit recentment de l'Afganistan, tot i la negativa del govern talibà que prohibeix l'esport per motius religiosos. Poden ser detinguts, com a mínim, o que els hi tallin les mans per jugar. És alguns dels càstigs que llegim al país. Un dels motius al·legats és haver participat amb la bandera afganesa en una competició on homes i dones comparteixen espai.
1: I el titular per emmarcar.
2: I avui no té cap toc humorístic, simplement m'ha deixat impactat. Yu Zidi, nedadora xinesa, acarona el seu primer rècord mundial absolut amb només 13 anys.
1: Mare de Déu.
2: Amb 11, quasi es va classificar pels Jocs de París. Ahir va fer 2 minuts, 6 segons i 10 mil·lèsimes als Jocs Asiàtics en els 200 metres. La marca en si és un número, però la realitat és que és el segon millor temps de la història. Només per darrere dels 2 minuts, 5 segons i 70 mil·lèsimes que la canadenca McIntosh té com a rècord mundial des del juny del 2025.
1: 13 anys. Sí, se'n poden fer de coses amb 13 anys.
2: I tant.
1: Que avui va lligada als esports, la carta al director, d'alguna manera.
0: Sí, és de l'Eva Gil del Periódico. La titula Canviar l'estigma dels certs barris. Com a veïna de Ciutat Meridiana hauria de parlar que el meu barri perifèric de Barcelona, tocant Montcada i Reixac, és un barri que necessita més suport institucional perquè pugui sortir de la voràgina de zones sense recursos. Tot i això, des d'aquest punt de vista, i sense els grans recursos que poden tenir esdeveniments populars importants, uns veïns del barri han creat una associació per donar visibilitat, així com donar a conèixer la resta de barcelonins que els pertanyen a aquest barri, poden crear amb ambició esdeveniments per donar a conèixer la part de Collserola que es troba allunyada de la ciutat. I així, amb tot l'esforç, es va crear una carrera solidària contra el càncer l'octubre del 2025, amb un circuit pels nostres barris, Torre Baró i Ciutat Meridiana. Va ser un èxit rotund, aquesta cursa contra el càncer, aquest any, a la mateixa data, 4 d'octubre, per tant, aquest diumenge, no l'altre, i amb la mateixa il·lusió es torna a citar per l'esdeveniment, no només per promoure l'esport entre els nostres veïns, sinó per canviar socialment l'estigma d'aquests barris. M'agradaria destacar quines com esport i salut estan relacionats i donen moltes ganes de continuar amb els esdeveniments.

0: Avui m'ha costat triar, eh?
1: Cada dia a aquesta hora li llegim l'horòscop a algú, avui a qui toca.
0: Ja que ara estarem pendents de què passa amb el Tribunal Constitucional, llegirem a Jordi Turull.
1: Vinga, que perquè avui el Tribunal Constitucional comença aquesta cursa per decidir si s'aplica o no finalment l'amnistia. Ara sembla que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que és la recta final, i avui comencen amb el recurs de Jordi Turull, amb el recurs de dir, escolta, amb el Suprem no m'està aplicant l'amnistia per malversació, i sí que hauria de ser així. I clar, el que passa és que el que es resolgui amb Turull marcarà el pas de la resta, per tant, pot aplanar el camí a Carles Puigdemont.
0: Explicava el Miguel Ángel Campos que el jutge que ha estudiat el seu recurs, l'esborrany era contrari, però que amb majoria progressista el més normal és que això es giri i que li aprovin. Doncs Turull, que és del 6 de setembre, que és verge, l'horòscop a La Vanguardia li diu: les seves emocions seran canviants i podrien provocar l'impulsivitat o agressivitat. Li costarà expressar la seva creativitat. Per tant, calma amb el dia d'avui. I el periòdico, sabem que hi ha polítics que ja tenen l'amnistia, de fet hi ha 400 persones amnistiades.
1: Què li diuen al periódico?
0: No es compari tant amb les persones que té al seu voltant. Compta amb prou recursos per avançar al seu ritme. Home. Una decisió presa per vostè mateix li farà recuperar el control. Per tant, recuperar el control.
1: A veure què vol dir tot això. Nosaltres sapigueu que d'aquí una estona, a partir de les 9 del matí, conversarem, vaja, amb una de les persones més informades de tot el que pensa, de totes les decisions que té al cap Carles Puigdemont, l'expresident. És el seu advocat, és Gonzalo Boye. Just conversem amb ell, coincidint amb aquest inici al Tribunal Constitucional del debat dels recursos dels líders del procés del govern de Carles Puigdemont. Ara ens toca agafar aire. Arribarem a les 8 del matí amb la cançó del dia. Así te he escrito amor, amor. Esta barra del zodíaco. David Reis en el estudio buscando tu signo. Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya.
3: Amb Marina Fernández.
1: Litus, com estàs? Què tal? Bon dia.
5: Molt bé.

0: arrencar el dia rumberos, eh?
1: Doncs sí, i per què? Doncs perquè aquest cap de setmana es va celebrar un homenatge a la plaça Catalunya dedicat a Peret. I vaig tenir la sort de participar i va ser meravellós.
0: Peret sempre viu, no? Mira que fa anys i panys.
1: Peret és com el nostre Elvis Presley.
0: I aquest borriquito com a tu, explica'ns una mica, va.
1: El Borriquito és una cançó que sembla molt senzilla, però va ser un exitàs brutal i té un punt com... No la recordeu quan éreu petits?
0: Sí, clar, sí.
1: Té un punt que connecta amb els nens petits, però és que va connectar amb tot el món. És una cançó universal.
0: I com a bona rumba, té ventilador...
1: Home, i tant, i tant. Té moltes coses, té coses com... Mira, jo li trobo una relació amb el tubo fal americano, que el tubo fal americano diu com te boca piquita po bene si tu le parle mezzo americano. Io, quando fai l'amore sotto la luna, o sigui, quan estàs fent l'amor sota la lluna, com t'atreveixes a dir-li a la teva parella I love you? I jo crec que el Peret fa algo semblant, perquè fa veure que canta en anglès, no? I se n'en riu una mica d'aquesta pose de fer-te l'estranger per ser guai. I llavors directament li està dient qui fa això és un borriquito.
0: Doncs ja ho tenim, tenim la intro feta, ara ens queda escoltar la versió que fas tu d'aquest borriquito com a tu. Litus, t'escoltem i gràcies.
1: Som-hi, va.

0: Bravo. Bon dia a tothom. Són les 8 i ja poden parlar-nos de bonança econòmica, que mentre no hi hagi prou cases perquè hi visqui tothom, l'Espanya va bé és una autèntica presa de pèl.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: L'Olga a l'Hospitalet, la Sílvia Gràcia, la Pepa i la seva família a la mina, o les sis famílies de Badalona de la setmana passada. No és només una percepció. La realitat és que els fons d'inversió s'han posat les piles per reactivar desnonaments que tenien pendents. Així ho confirmen els moviments socials i ho atribueixen al fet que fa uns mesos, al febrer, va acabar-se el decret antidesnonaments que protegia els casos de famílies amb menors o vulnerables. Més que acabar-se, no es va poder allargar més perquè Pedro Sánchez no va saber convèncer una majoria suficient. Ho van tombar el PP i Vox i també Junts, que en aquell moment va argumentar que no s'oferien prou compensacions pels petits propietaris. L'Olga va perdre la feina durant la crisi. Es va separar i va arribar al punt que anava tan escanyada que no arribava ja a poder pagar la hipoteca. El banc se li va quedar al pis, després va arribar un fons d'inversió. Durant tot aquest temps ha estat trampejant com ha pogut fins que un fons d'inversió l'ha fet fora per les males i ella ha acabat traient-se la vida. El mateix que ha fet un altre fons, fer fora per les males a la Sílvia, una dona amb un 36% de discapacitat. Tenir un sostre on viure, o ni que sigui on malviure, és un dret fonamental que fa temps que no està garantit a casa nostra. És aquell famós i rebregat article 47. Vivienda digna, todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y crear normas para hacerlo efectivo. El suelo debe usarse según el interés general para evitar la especulación inmobiliaria. Sort que es diu això a la Constitució. No està garantit aquest dret fonamental i això és greu, és gravíssim. Fa temps que els voltors han ensumat la carronya i aquí no hem sabut aixecar fronteres, les fronteres que sí que calia quan tocava. Explicàvem fa un temps en aquesta casa, ens hi posava dades el nostre company Oriol Soler, que el petit propietari ja és minoria a Catalunya. El 60% dels lloguers es paguen a persones amb 3 pisos o més. Mercadejar ja amb la vida de la gent té preu, un preu altíssim i es paga sempre de baix cap a dalt. Ara passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Judit Casellas, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La política se cita avui amb els tribunals. Entrem en la recta final per saber si s'amnistiarà o no Puigdemont i la resta de líders del procés.
1: El Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos del govern de Puigdemont contra la negativa del Suprem d'aplicar-los l'amnistia. Comencen avui amb el cas de Jordi Turull.
0: A una setmana de jubilar-se, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez l'envia a judici amb jurat popular.
2: Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político y que el señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
1: Per malversació i tràfic d'influències, ara sentíeu les paraules de la ministra Diana Morán. I després hi ha també el cas Zapatero. El jutge cita les seves filles i li dona 3 dies per aportar més informació sobre les joies.
0: L'oficialitat del català torna a Europa.
1: Els estats membres tornen a discutir sobre el reconeixement de la llengua catalana a la Unió Europea.
0: Ara anirem cap a Brussel·les, nosaltres d'aquí una estona amb el nostre eurocorresponsal perquè ens expliqui si hi ha avisos que això prosperi o que no. Els fons d'inversió reactiven els desnonaments.
1: Una dona que s'ha suïcidat després de ser desnonada a l'Hospitalet. També han desnonat una veïna de Gràcia amb una discapacitat i encara n'hi ha un tercer que ha quedat ajornat al barri de la Mina, també a Barcelona. És una família amb 2 menors i una altra filla amb agorafòbia.
0: 2 segrestos a Catalunya en menys de 48 hores.
1: Els Mossos n'investiguen un altre, ara d'un home en ple carrer a Barcelona. La policia catalana continua buscant 5 homes relacionats amb el de dissabte a l'AP7.
0: Arrenca el debat general de l'Assemblea de Nacions Unides a Nova York.
1: Discursos de Trump i Macron en aquesta jornada inaugural.
0: I les principals televisions allà als Estats Units deixen de cobrir els actes de Donald Trump.
1: Ho fan com a protesta pel veto als mitjans. Cadenes com la CNN han presentat una demanda contra el president dels Estats Units per protegir la llibertat de premsa i d'expressió.
0: Escolteu, aquesta matinada, encara que no ho sembli, comença la tardor, però vaja, la tardor, pel que fa al temps, encara no hi és ni se l'espera. Continuarà temps d'estiu. Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Una jornada més, el temps serà propi de l'estiu, amb sol i calor durant la tarda. Ara, ambient agradable, ran de costa, fresc a l'interior, tenim 22 graus a Barcelona, també a Tarragona, 17 a Lleida i Girona. El sol lluirà en tot moment, pocs núvols veurem, i la temperatura pujarà ràpidament, màximes que passaran dels 30 graus a la major part de Catalunya, les més altes avui a l'interior de l'Ebre, a prop dels 35. Durant la tarda, estones vent una mica fort de component marítim, que també farà augmentar la sensació de xafogó.
0: És dimarts. I a partir de 9:15 a l'Aquí Catalunya. El racó de pensar el Gerard Quintana i la Charlie P. Abans, la secció de tele amb la Mariola Cubells, que ve amb la Mònica Terribas, amb la segona entrega del documental Minuto Heroico sobre els abusos de l'Opus Dei. I ja a quarts d'onze, la periodista i monologuista Nerea Pérez de las Heras, que ve amb el seu nou llibre on explica com és perdre una cama en un accident. Amb ella li va passar nedant al Mediterrani, a Menorca, li va seccionar la cama, l'hèlix d'un vaixell. I avui és dia de Merlos, de Josep Lluís Merlos. Amb ell ens fixem no només en l'envelliment dels cotxes a casa nostra, també en l'envelliment dels conductors. Les noves generacions no poden tenir cotxe i, a més, no tenen tampoc interès en conduir-lo. Podeu seguir-nos en directe des d'ara i fins als 12 o recuperar-nos després a l'app de la SER o al web de sercatalunya.cat.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: El primer que heu de saber a aquesta hora és que hi ha afectacions al servei d'autobús a Barcelona entre les 10 del matí i les 5 de la tarda per la convocatòria d'una vaga. Els serveis mínims són del 20% entre les 10 i les 4 de la tarda i del 40% a la resta del dia. Ara passen 7 minuts de les 8. Avui sí comença el debat de l'amnistia al Tribunal Constitucional per veure si se'ls hi aplica als líders del procés. El tribunal revisa el primer dels recursos dels polítics independentistes del 2017, del govern de Puigdemont, que han demanat l'amnistia. Avui és el torn de Jordi Turull, però la decisió del que passi amb ell, amb el seu recurs, marcarà el camí de la resta d'encausats, també, per tant, de l'expresident Puigdemont. Què és el que ha de passar? Ens ho respon el nostre periodista de tribunals a la SER, el Miguel Ángel Campos.
5: La majoria progressista del plenari del Tribunal Constitucional té previst demà rebutjar la ponència del conservador José María Macías, contrària a l'amnistia per a Jordi Turull, i ordenar la redacció d'una nova en sentit totalment distint, que es mostre favorable a amnistiar a l'exconseller de presidència del delicte de malversació. Macías pot deixar la redacció en mans d'un altre ponent o, el més probable, canviar de parer, assumir el criteri de la majoria i redactar una ponència nova. Però en cas de que Macías mantinga la ponència, el plenari la premiarà per a que la presente el més prompte possible, segons fonts del Tribunal de Garanties, inclús en un període de 15 dies per al proper 6 d'octubre, quan està previst un altre plenari del Constitucional en el que el president, Cándido Conde Pumpido, presentarà per a la seva votació la ponència favorable a amnistiar de la malversació a Dolors Bassa en una sentència que marcarà doctrina sobre aquest assumpte.
0: D'aquí a menys una hora, a partir de les 9, nosaltres conversem amb l'advocat de Puigdemont, amb el Gonzalo Boye. Fins ara s'ha amnistiat més de 400 persones, sobretot manifestants, però també polítics i policies imputats. Ens ho explica l'Andrea Villòria.
6: L'amnistia s'ha aplicat aproximadament a 410 persones, segons els càlculs dels advocats d'Alerta Solidària. La llei ha servit per arxivar la causa contra més de 150 policies imputats per les càrregues de l'1 d'octubre, però també per arxivar les acusacions a 190 manifestants i activistes independentistes, a més de 66 càrrecs polítics. Els darrers
7: comparec amb una clara voluntat.
6: Les exconselleres Meritxell Serret i Natàlia Garriga o els 5 membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre.
0: Tot això és el que sí que s'ha aplicat, però encara hi ha causes pendents vinculades al referèndum.
6: Els condemnats al judici del procés encara inhabilitats per la malversació, és a dir, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, i també els que no han estat jutjats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
0: I n'hi ha encara que estan a l'espera de la resposta de la justícia europea.
6: Com és el cas dels organitzadors del referèndum, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, processats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o els que ja han rebut l'aval de la justícia europea, però esperen encara que els tribunals corresponents executin i els amnistiïn definitivament. És el cas de la trentena de líders polítics encausats al Tribunal de Cuentas per l'acció exterior del procés i els 12 CDRs acusats de terrorisme a l'Audiència Nacional.
0: I seguim amb els tribunals per parlar de política. A una setmana de la jubilació, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez ha fet un pas per enviar a judici amb jurat popular això, Begoña Gómez, Laura Estrada.
8: Així acaben més de 2 anys d'instrucció judicial qüestionada directament per la Moncloa, qui veu persecució en la imputació de Begoña Gómez. Serà jutjada per malversació i tràfic d'influències amb jurat popular format per 9 persones. Depenent del calendari, o aquest judici es podria fer en paral·lel a les eleccions generals de l'any que ve.
0: Això ho fa just abans, com dèiem, de penjar la toga el jutge Peinado. És el segon cop que ho intenta.
8: Ho va fer, de fet, ho va intentar el juny, ara hi torna després d'haver estat avalat per l'Audiència Provincial de Madrid. La decisió no es pot recórrer.
0: La seva tesi és que Begoña Gómez es va beneficiar de ser la dona del president per crear una càtedra vinculada a la Universitat Complutense de Madrid.
8: I que després hauria desviat un programari amb finalitats privades. Tot plegat arriba, com deies, quan Peinado es jubila aquest diumenge i mentre Pedro Sánchez és a l'Assemblea General de les Nacions Unides.
0: I després tenim el cas Zapatero, avui torna a treure el nas. El jutge ha citat les seves filles pel 30 de novembre i, a més, dona 3 dies a l'expresident perquè aporti més informació sobre les famoses joies.
8: José Luis Calama, jutge del cas Zapatero, ha donat 3 dies, com deies, perquè justifiqui aquestes joies que tenien al seu poder. Tota informació que conservi.
0: A Catalunya, segons segrest en menys de 24 hores. De 48 hores, de fet. Els Mossos investiguen el segrest d'un altre home en ple carrer. Això ha passat a Barcelona, al barri de Sant Martí, quan diversos encaputxats l'han introduït per la força en un cotxe i se l'han emportat.
1: Així ho han explicat diversos testimonis a la policia. La víctima l'han trobat hores més tard entre la zona de Girona i Salt amb signes clars de violència, però fora de perill. Tot apunta que aquest cas no estaria vinculat amb el segrest de dissabte al vespre a l'AP7, quan els Mossos ho atribueixen a un conflicte de drogues entre grups criminals.
0: De fet, la pròpia consellera Parlon n'ha parlat en les últimes hores, afirmant això, que es tracta de revenges entre bandes criminals. I ara el que volem fer és una radiografia de què està passant aquí a casa nostra amb els desnonaments. Això després del que us explicàvem ahir, una dona de 54 anys de l'Hospitalet s'ha suïcidat 5 mesos després només que l'haguessin desnonat del pis on havia viscut els últims 20 anys. Ella es deia Olga, tenia 2 filles, una de les quals menor d'edat, i tenia, a més, el certificat de vulnerabilitat. Pol Valero, Martí Oliver, què tal? Bon dia, com esteu?
9: Hola, bon dia.
10: Què tal?
0: La nit abans que arribés la comitiva judicial, a mitjans d'abril era això, ja va intentar treure's la vida, però malgrat això el jutge va seguir endavant amb el procés d'expulsió.
9: L'Olga es va suïcidar fa 2 setmanes, després d'anys de lluitar per conservar el seu pis del barri de Santa Eulàlia. Durant la crisi va perdre la feina, es va separar, es va quedar sola amb 2 filles a càrrec i no rebia la manutenció i no va poder pagar la hipoteca. Aleshores, el Banc Sabadell es va quedar a l'immoble i ella va començar a pagar un lloguer social per continuar-hi vivint, una fórmula que el fons d'inversor que va comprar el pis anys després no va voler mantenir.
11: Aquest amor és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
12: És la Marta, veïna i amiga de l'Olga. Les entitats socials han destacat que l'Olga sempre havia estat molt involucrada a l'activisme del barri. De fet, en el moment del seu desnonament, ella tenia vivint a casa una mare i un fill a qui també havien fet fora de casa.
0: Que els problemes de salut mental vinculats als desnonaments no són un cas aïllat. En els últims 5 anys hem pogut identificar 7 suïcidis més, a part del de l'Olga, a partir únicament de casos que han transcendit públicament, perquè no hi ha dades oficials que permetin fer un recompte real per conèixer l'abast total.
12: L'últim precedent és de l'any passat. Era un home de 73 anys que es va suïcidar al Raval hores després de ser desnonat. Hi ha 2 casos més el 2024. El primer és el de 2 dones que es van llançar pel balcó a Navas hores abans d'un desnonament i també l'altre el d'un home de 70 anys, l'Àlex, que es va suïcidar a Sabadell. A Tàrrega, el 2023, un home de 83 anys va ser trobat mort abans de ser desnonat i a Barcelona, el 2022 i el 2021, 2 homes més es van suïcidar en el context de processos de desnonament.
9: Ara com ara, no hi ha cap registre oficial ni de Mossos ni de l'Institut de Medicina Legal per la prudència que tenen de no vincular els suïcidis amb una sola causa. Ara bé, des dels moviments socials sí que es posa en relleu que perdre el pis o estar amenaçat de perdre el pis té una gran afectació sobre la salut mental.
13: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
9: Són declaracions de Pau Segura del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet.
0: I és que no només és aquest cas de l'Olga, també hi ha la Sílvia. L'Ajuntament de Barcelona va activar el protocol de prevenció del suïcidi en aquest cas d'un desnonament a Gràcia.
12: És el cas de la Sílvia, una dona amb certificat de vulnerabilitat que viu al mateix pis des de fa 25 anys i que, a més, té una discapacitat reconeguda del 36%.
14: És una vergonya i, de nou, el Sindicat de Llogateres i el Moviment per l'Habitatge estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
12: Malgrat la protesta a la porta d'una 40ena de persones, l'expulsió es va acabar executant.
9: En canvi, a la Mina, al barri del Besòs, es va suspendre un altre desnonament que estava previst. És una família amb 5 fills, 2 d'ells menors, que viuen en un pis de l'Ajuntament de Barcelona, on paguen un lloguer social. Durant la Covid van deixar de pagar perquè no tenien ingressos i ara el consistori el reclama 7.000 euros de cop.
15: Esto viene a partir del Covid, de días recibos, estábamos la cosa muy mal porque no teníamos ingresos apenas, lo pararon y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe.
9: L'Ajuntament assegura que la causa legal del procediment és l'impagament, però la motivació real és el mal ús que diu que fa la família de l'habitatge públic. Assegura el consistori que es tracta d'una família que incentiva la conflictivitat veïnal. En canvi, l'associació de veïns ha firmat una carta dient que no és una família conflictiva.
12: El desnonament s'ha ajornat per falta d'efectius dels Mossos d'Esquadra i està previst que es faci dimarts de la setmana que ve.
0: Per tant, aquest últim també ha ajornat durant una setmana aquest desnonament d'una família amb una filla amb agorafòbia i quatre fills més, dos dels quals menor d'edat. Això també passava ahir, ho explicàvem en directe, ens ho explicava el nostre company Ferran Dalmau. En aquest cas, no és un fons voltor, és l'Ajuntament el propietari d'aquest habitatge. Clar, la sensació, la percepció, és que aquest inici de curs estem veient com s'estan executant i posant data per molts més desnonaments. La cosa és, no és només percepció, la realitat, els números així ho certifiquen.
9: Sí, de fet, des dels moviments socials expliquen que han notat com recentment alguns dels fons d'inversors que tenen més pisos a Barcelona s'han posat les piles per reactivar els desnonaments que tenien pendents.
12: A més, des de fa uns mesos ho tenen més fàcil per expulsar famílies vulnerables perquè al febrer va decaure el decret antidesnonaments que protegia casos com el de l'Olga amb els vots de PP, Vox i Junts al Congrés.
10: Vam aconseguir una suspensió del desnonament perquè entrava dins dels requisits. La qüestió és que aquest decret es tomba a principis d'any i automàticament des del jutjat es torna a posar una data pel desnonament.
12: És Jordi Naya, advocat de l'Olga.
0: Pol, Martí, gràcies, que vagi bé.
9: Gràcies a vosaltres.
12: Que vagi bé.
0: Ara són les 8 i 17 minuts. Fa un moment us parlàvem de l'aplicació de l'amnistia, però encara hi ha una altra promesa de Pedro Sánchez pendent de complir amb Junts per Catalunya, amb Puigdemont, a l'independentisme, pendent d'això, de fer-se realitat, que és que les institucions europees es pugui reconèixer el català com a llengua oficial. Un any després de l'últim debat, avui el català torna a la taula del Consell d'Afers Generals. Laura Pons.
16: La reunió no inclourà cap votació i, per tant, no s'oficialitzarà res. De totes maneres, el govern central exposarà els seus arguments per debatre la proposta. Un debat sense massa esperances que arribi a bon port perquè hi ha països que mantenen les seves reticències, països com Alemanya, Itàlia, Suècia o Finlàndia. Per això, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, demana al Partit Popular que remi a favor.
17: Jo crec que seria una bona notícia si tan interessat i tan preocupat està el senyor Feijóo pels interessos dels catalans i les catalanes que compleixi amb les demandes del gruix i de la majoria d'aquests catalans i aquestes catalanes.
16: Va ser el setembre del 2023 quan Espanya va demanar per primera vegada incorporar les tres llengües cooficials al règim lingüístic de la Unió Europea.
0: Doncs d'aquí una estona nosaltres connectarem amb el nostre eurocorresponsal allà, que serà en aquesta reunió, pendent de tot el que succeeixi. També tenim Carlos Mazón, que admet que no va liderar res de res el dia de la dana. Durant la seva compareixença per segon cop a la Comissió d'Investigació al Congrés, ha dit això, que no va estar al capdavant de l'emergència quan va arribar a la nit al CECOPI.
18: L'expresident de la Comunitat Valenciana, que més evita contestar la majoria de les preguntes que li han fet els partits a l'oposició, tot això enmig del malestar de les famílies de les víctimes.
0: I us ho dèiem fa un moment, avui, d'aquí a molt poques hores, arrenca l'Assemblea General de Nacions Unides. I allà Pedro Sánchez hi arriba amb aquesta notícia de la seva dona anant a judici, s'ha confirmat ja això, també amb la crisi a Ceuta, la crisi humanitària. En les últimes hores hem sabut que Interior ha reforçat la frontera precisament a Ceuta i a Melilla perquè hi ha amenaça d'una altra entrada massiva de migrants. Aquesta és la notícia, les dues notícies que s'han sabut fa poc, i amb això arriba Pedro Sánchez a la maleta a Nova York. En aquesta assemblea hi ha força conflictes al damunt la taula: la guerra al Pròxim Orient, l'enduriment de la guerra a Ucraïna, la tecnologia, la intel·ligència artificial. Sergi.
19: Sí, també serà protagonista l'acord que ha anunciat Donald Trump sobre Groenlàndia per assegurar la presència militar exclusiva dels Estats Units en aquest territori. I tampoc, com deies, no és un tema menor el de la intel·ligència artificial i el debat sobre si s'ha de moderar el seu creixement per evitar que s'escapi del control de les empreses que la promouen.
0: També seran protagonistes, en aquest cas involuntaris, els mitjans de comunicació dels Estats Units han decidit no participar de les cobertures oficials de la Casa Blanca.
19: Responen així dia la decisió de Donald Trump de prohibir l'entrada a la Casa Blanca a tres mitjans concrets de comunicació, entre els quals hi ha la CNN. Ahir ja van plantar el president, fins i tot l'ultraconservadora Fox s'ha unit al boicot.
0: I Trump no ha trigat, a dir què pensa d'aquesta gent. Diu que són escombraria, que la premsa califanosa és escombraria.
19: Efectivament, el president nord-americà ha penjat un vídeo a les seves xarxes socials on apareix la Casa Blanca i des de dins surten volant tres bosses d'escombraries amb els noms dels tres mitjans de comunicació que ha vetat. I per si això no fos suficient, la pròpia Casa Blanca ha inaugurat Trump Televisió, una mena de canal de tele que s'anunciava així. De moment, aquest pseudo canal de televisió només ha emès discursos antics de Donald Trump. Segons ha dit la Casa Blanca, estaran emetent les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.
0: Que tremolin a supervivientes, ho dèiem abans. Sobretot el que tremola de moment amb Donald Trump és la llibertat de premsa, un altre dret fonamental. En fi, tornem a Catalunya. Aquí aquesta tarda es reuneix el Consell d'Educació per afrontar el debat sobre el futur, això, de l'educació, de què passa amb el nivell que tenen els alumnes a casa nostra. La intenció és arribar a conclusions consensuades abans de les eleccions municipals del mes de maig. Així ens ho va anticipar ja en aquest programa precisament el president d'aquest òrgan del Consell d'Educació la setmana passada en una entrevista en aquest programa.
18: A debat el futur de l'escola inclusiva i l'acollida d'alumnes nouvinguts, la formació dels docents, el paper de les tecnologies dins de l'aula i com millorar els resultats educatius, el Consell d'Educació, que estarà representat per docents, direccions de centre, famílies, sindicats, agents socials i l'administració.
0: I el que demana el seu president és que tothom afronti aquest debat amb bona fe.
20: Aquesta desconfiança s'ha instal·lat també en el sistema educatiu. I no hi ha la suficient confiança de cada una de les parts del sistema en si mateixa. El benefici educatiu només es podrà obtenir si reconstruïm els ponts de confiança entre uns i altres.
0: Demà, el president de la Generalitat compareix al Parlament per donar la cara pels mals resultats de les proves PISA. De fet, no pels mals resultats, sinó pel nyap, per no poder certificar, homologar els resultats d'aquelles proves perquè es va fer malament la mostra aquí a casa nostra. Divendres es veu amb els partits polítics en una cimera, la qual alguns han dit que no hi aniran. Per exemple, el Partit Popular, això ho han dit, que no hi aniran per parlar d'educació. Xavier Balló.
21: Tant el PP com Vox ja han confirmat que no aniran a la cimera. Els populars diuen que no ho faran si no es cessa abans la consellera, Juan Fernández.
22: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc. El primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents. I això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç.
21: En canvi, sí que hi assistirà Junts, que ha dit que hi portarà propostes per millorar condicions laborals als mestres, rebaixar ràtios i garantir l'ús del català, però que desconfia de les intencions del govern i les seves promeses, com la inversió del 6% del PIB. Josep Rius.
23: No pot servir per tornar a fer promeses falses a futur i sense concretar. Aquesta promesa no la pot fer amb l'actual sistema de finançament.
21: El PSC, en canvi, considera que l'absència de partits com el PP demostra la seva manca de propostes per Catalunya.
0: I recordareu que ahir a aquesta hora, més o menys a aquesta hora, en aquest informatiu, us explicàvem el cas de l'agressió que hi havia hagut en una diputada d'un partit de Ceuta, ja que anava amb una activista i una advocada de drets humans. Doncs bé, el que sabem és que s'ha fet una detenció per aquells fets, per aquelles imatges esgarrifoses. Com sabeu, tot va començar per una confusió. Els agressors, que eren de Ceuta, ciutadans de Ceuta, que ningú es pensi que eren migrants, els agressors pensaven que les víctimes eren d'una ONG navarresa que havia anat a Ceuta a repartir ajuda humanitària i documentar presumptes abusos policials.
19: Els dies previs s'havia promogut en grups de WhatsApp veïnals la protesta contra aquesta organització i se'ls havia denominat proetarres. Després del que va passar diumenge, tots els partits van sortir ahir a condemnar el que havia passat, l'agressió que es va produir contra el cotxe, tot i que des de Vox ho han fet amb matisos. Han acabat dient que la culpa és de Pedro Sánchez i del Marroc.
0: Home, com no, Pedro Sánchez, el dolent de la pel·lícula sempre. I entre tota crispació, tanta crispació, una mica de pau al Congrés ahir.

0: en l'homenatge a Pau Casals en el marc del Dia Internacional de la Pau, coincidint amb els 150 anys del naixement del compositor.
1: El Congrés que ha reivindicat el seu llegat, el seu compromís amb la Pau, un acte on hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, però no Junts, que diu que l'acte no respectava prou la catalanitat.
0: I on no acaben de trobar-la, la Pau, és Esquerra Republicana. La família d'Ernest i Pasqual Maragall lamenta que Oriol Junqueras, que el president del partit, no s'hagi disculpat personalment sobre l'afer dels cartells que perjudicaven els malalts d'Alzheimer. La filla de l'Ernest Maragall, lamenta que això, que no ho hagin fet, que ningú del partit els hagi demanat perdó. En fi, aquesta és la notícia, també. I després, si saltem a Salt, us expliquem que allà, a Girona, no volen negocis oberts 24 hores. L'Ajuntament aprovarà un límit horari amb l'objectiu d'evitar molèsties als veïns. Ràdio Girona, Carles Couso.
2: Volen, sobretot, que aquesta mesura eviti que bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats o màquines de vending puguin generar molèsties entre els veïns si funcionen tot el dia. El text que vol aprovar l'Ajuntament fixa restriccions horàries i prohibirà que els negocis puguin estar oberts entre les 10 de la nit i les 7 del matí, entre juny i setembre, mentre que d'octubre a maig l'horari restringit de l'obertura dels negocis serà de les 9 de la nit a les 6 del matí.
0: I en cultura... Gènesi s'estrena al Festival de Sant Sebastià, ja està disponible a la plataforma 3CAT.
3: Que servi el bulli perquè n'hi ha un concert de que va ser la Gènesi, però és de tot.
4: És difícil explicar el moment d'avui sense tenir en compte...
5: Es va emetre ahir els dos primers episodis dels 6 que tindrà. Gènesi parla d'una revolució gastronòmica que va convertir el bulli en un fenomen mundial. L'actor Miquel Fernández dona vida a Ferran Adrià i entre el repartiment també hi ha, per exemple, Ivan Massaguer, Mònica López, Carlos Cuevas, Joana Vilapuig, Pere Arquillué i Mario Gas.
0: I s'han conegut ja els noms que formaran part de la Bienal del Pensament d'aquest any, que es fa sempre aquí a Barcelona. Està bé, una Bienal del Pensament de tant en tant.
5: I entre els noms hi haurà, per exemple, Patrick Radin Kif, Alessandro Barico o Mariam Madigi. Se sumen els noms ja anunciats, per exemple, de Mariana Enríquez o d'Angélica Lidl. La Bienal se celebra del 13 al 18 d'octubre sota el lema Desencadenar el present i s'abordarà la crisi, per exemple, de les democràcies, les guerres, els conflictes contemporanis, desigualtats, migracions o els discursos d'odi.
0: Califòrnia dedicarà un dia oficial a Dolly Parton cada 25 de setembre.
5: Serà conegut com el Dia de Dolly Parton, un homenatge al llegat de la cantant que va morir el 25 d'agost, als 80 anys. I dieu, per què el 25 d'agost i estem dient el 25 de setembre? Doncs la data s'ha escollit en referència a la seva cançó 9 to 5, ja que en el

0: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de ser.
0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
10: Badalona es mereixia un títol així i molt contents.
11: I ja tocava, hem passat molts anys dolents i ja tocava poder gaudir d'un títol de la penya, la veritat.
12: Jo venia a l'expectativa a veure què passava i veure's guanyar, la veritat que m'alegra molt.
13: Penya per nosaltres és vida.
14: És un acte històric per al club i per tota Badalona.
15: Aquest és l'ambientàs que respirava a Badalona per celebrar la Supercopa que aconseguia aquest passat cap de setmana la penya en una plaça de l'Ajuntament a Bassà. Arnau, càntics cap a la Provítola.
16: Que ha tornat, 7 anys després a la penya, molt estimat, i que va ser l'MVP de la final contra el Barça.
17: Que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
16: Això és el que deia el base argentí. Ricky Rubio també va ser el mestre de cerimònies repartint joc fora i dins la pista per celebrar el primer títol de la penya en 18 anys.
15: Que són uns quants. T'anava a dir, sempre dubto de si és la Provítola o la Provítola.
16: Nicolás, la Provítola.
15: Amb accent a la I, eh?
16: Sí, la, que la cançó, si no, no queda bé.
15: Ja, clar, és que com que he sentit el càntic clar, i no pensava que ho deia bé, però després...
16: No queda bé a la cançó.
15: Va, recuperem l'opinió que feia ahir a la graderia, als companys de la graderia del balcó, el nostre estimadíssim Xavier Saidó.
18: A Badalona, veure Ricky Rubio i Nico la Provítola fa que l'entrada sigui barata. 18 anys després, la penya aixeca un títol. Era la seva gran oportunitat. Jugava a casa i no l'ha desaprofitat. La màgia d'un Ricky totalment recuperat per al bàsquet i l'encert d'un La Provítola hipermotivat fan que Badalona torni a vibrar. Ahir a l'Olímpic va ser el de les grans ocasions amb una afició entregada. Amb tres equips en construcció, Barça, València i Baskonia, la penya va ser més regular i, tot i la baixa d'Antetòmic, va ser el just guanyador. 18 anys són molts, però la penya ha tornat. La decepció de la Champions de l'any passat queda enrere, amb aquest títol que dona tranquil·litat. La Riquivítola està de moda.
15: La Riquivítola. Hem d'apuntar això.
16: Has vist l'accent, també, aquí?
15: En futbol, Luis de la Fuente ha passat aquesta nit pel Larguero.
16: El seleccionador espanyol ho ha fet després de renovar fins al 2032. Ha dit que la pilota d'or se la mereix un jugador espanyol que veu bé que la Mina el demani i, entre riures, ho ha fet per ell mateix, el millor entrenador. A més, ha parlat sobre les paraules de Mourinho després del derbi.
19: Si creyera en eso, en esa manipulación, era mejor marcharme para casa. Y si alguien lo cree y tienes pruebas, pues había que poner las pruebas. Pero es que si pensáramos en eso, ¿qué pintamos? No tengo esa actitud ante la vida ni esa actitud ante el deporte. Y me ha tocado perder unas veces, muchas, y otras veces ganar. Y yo nunca he pensado que había una mano que dirigía algo.
15: Que al Madrid n'ha fent amics, ¿eh? Ara l'Atlético s'ha carregat a fer tuits
16: no,
15: contra el club.
16: No sé si ho han estat mai amics entre els
15: no,
16: Atlético
15: amics, però,
16: i el Madrid.
15: No amics, però en amics furibuns, sí. Vaja.
16: Més accentuat, no? Demanant l'Atlético de Madrid que s'aturi l'assetjament arbitral. Ho ha fet amb el so d'una impressora.
15: Ah, val.
16: Jugant amb aquesta referència a les fotos que va treure impreses Mourinho.
15: Tothom s'inspira en Gabriel Rufián últimament.
16: Ahir has de veure el gag del Bermúdez nombrant marques d'impressores, vaja, en fi, que parlava això als tuits de l'Atlètic de Madrid, referent a les fotos que va treure impreses Mourinho. D'àrbitres n'ha parlat també Mbappé, de nou a l'As.
20: L'àrbitro és humano, hacen errores, si son errores, pero yo no quiero entrar en este tema. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid.
15: Mbappé, un home de seny, ho dèiem abans, també és veritat que recordava el sí que aquest tio està escandidat.

0: Es mira que... l'apilotador i el comportament compta.
1: Sí, el fair play, un dels punts, la classe i el fair play compten i...
0: Però vaja, ni que sigui per fair play o de cara a la galeria, com a mínim una mica de seny.
1: Vaja, està xerrant molt...
0: les mourinyades.
1: Està xerrant molt l'Mbappé aquests últims dies per l'apilotador. Ahir també ho feia en el marc de la presentació del seu nou patrocini principal de botes.
0: Avui hi ha reunió d'entrenadors.
1: De primera i de segona divisió aquest matí a la ciutat de futbol de les Roses a partir de les 12 del migdia per transmetre queixes, dubtes de l'estament que tenen els... entrenadors, no hi serà Mourinho.
0: Xavi Hernández s'ha estrenat com a tècnic dels Països Baixos.
1: Ahir va dirigir la seva primera sessió d'entrenaments amb la Orange.
2: Yeah, I will try. Yeah, I promise to Mariana, but still early, you know.
1: Li preguntaven si s'aprendria l'himne neerlandès i deia que sí. A més, diu que deixar fora Memphis Depay ha estat el més dur fins ara. Depay, recordem que va ser jugador seu al Barça, debuta dijous contra Alemanya, que també debuta.
0: El tio s'ha omplint molt la boca, eh?
1: Home, ho dic perquè és un gran partit, és una manera de debutar per Xavi, que home, potser preferiria un altre rival una mica més assequible, l'Alemanya de Jürgen Klopp a Amsterdam.
0: I comença la Champions de futbol femení.
1: Amb un Real Madrid Paris Saint-Germain a les 9 de la nit, avui roda de premsa de Pere Romeu en la prèvia del partit entre Barça i París de demà.
0: I ara la notícia per comentar l'hora del cafè. Dai, dai, una altra vegada, no l'havíem escoltat prou.
1: On et porta això? Al Mundial, no?
0: Sí.
1: Porta al Mundial.
0: Als Estats Units.
1: No està un pèl avorrida, no? Jo l'tinc avorrida, aquesta cançó.
0: Sí, sí, ja figura a la cosa de llistes que fan bola que tenim a la llista de coses que fan bola que tenim a la redacció.
1: Si hi ha una cançó que et porta a algun lloc, és Dai, dai al Mundial, per tant, perquè avui parlem del Mundial. Un altre cop. Un estudi de les universitats de Bristol i Oxford han analitzat la publicitat que es va veure durant les retransmissions del Mundial de Futbol d'aquest any i ha alertat de la gran presència de productes considerats perjudicials per la salut. En els 104 partits que es van disputar, es van acumular pràcticament 173 hores de joc en directe. Es van registrar prop de 93.000 aparicions publicitàries de menjar poc saludable, d'alcohol, d'apostes, de mercats de prediccions i criptomonedes. Aproximadament un cada 7 segons. La major part corresponia a aliments i begudes poc saludables, amb més de 65.000 aparicions d'aquestes 93.000. També hi va haver milers d'anuncis d'alcohol, apostes i plataformes de predicció, com deia, i només quatre grans marques, una de refrescos, una de cadena de menjar ràpid, una de marca de begudes esportives i una de patates fregides, van concentrar aproximadament el 65% de tots els logotips de productes considerats nocius.
0: Júlia Reguer, cap de Política del Periódico, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Tian Riba, periodista, com estàs?
4: Bé, molt bé.
0: Això aquí no passa, eh?
3: No.
0: Com a mínim.
4: No.
0: Aquí el que tampoc passa és que estigui garantit el dret a l'habitatge.
4: Tampoc.
3: I aquesta sí que és realment molt mala notícia.
0: Un parell de minuts i obrim la taula d'anàlisi.
5: Ser Catalunya-Barcelona.
6: I que duri per sempre.
7: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
8: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
7: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
10: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
11: ¿Se te mueve la dentadura al hablar o al comer? En Dentium somos expertos en prótesis fija y casos complejos. Donde otros no ven solución, nosotros damos oportunidades. Llama gratis al 691-019-351. Dentium Clínica Dental, en calle Mallorca 100 de Barcelona.
12: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, als 40 Poble Mercè.
4: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: 8:39.
13: Aquest amor és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna.
14: La situació pudo con ella y pues llegó el momento en el que ella no pudo más y tomó la, pues la decisión de quitarse la vida.
15: Vam aconseguir una suspensió del desnonament perquè entrava dins dels requisits. La qüestió és que aquest decret es tumba a principis d'any i automàticament des del jutjat es torna a posar una data pel desnonament.
16: No tenemos ingreso a pena, lo pararon y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe. Yo he querido ir pagando, porque yo estaba pagando, me niegan nunca a pagar, pero claro, la cantidad que ellos me piden yo no puedo de golpe.
17: Mi casa, mis ventanas.
18: És una vergonya i de nou, el sindicat de llogateres i el moviment per l'habitatge estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
19: El president Puigdemont tornarà a Catalunya. Petit i petit.
20: Necessitem que s'apliqui necessàriament aquesta amnistia a tothom que encara està pendent.
5: A l'Aquí Catalunya, l'anàlisi.
0: L'anàlisi avui amb el Tian Riba, amb la Júlia Reguer. Saludats, saludats ja. Clar, ens ho explicaven els nostres companys que han estat analitzant les dades, el Pol Valero, el Martí Oliver, que a més els moviments relacionats amb l'habitatge detecten això, que s'han posat les piles als fons voltor per reprendre desnonaments que tenien pendents des que el febrer va decaure aquella moratòria per evitar els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat.
3: Clar, en el fons és evident, era una moratòria que estava funcionant, durant molt de temps havia aconseguit que la gent no acabés al carrer per situacions de vulnerabilitat, i és important destacar això, perquè era només per situacions de vulnerabilitat i no per tots els casos de persones que volguessin quedar-se en un pis de lloguer, sinó que eren casos molt concrets, i per tant, ara mateix, com que no hi ha aquesta regulació, ja hem vist en moltes ocasions que quan ja la llei desapareix, els fons d'inversió, en aquest cas, fons voltors o fins i tot també bancs, que hi ha hagut algun cas aquests dies, també decideixen emprendre la seva ofensiva. Jo crec que al final un desnonament és un fracàs de la societat, i per tant és l'últim punt on hi ha hagut una mala gestió de la situació. L'habitatge a dia d'avui, per moltes persones, lamentablement, són víctimes de que sigui un negoci, i per tant crec que s'ha de protegir i s'ha de continuar regulant i intervenint al mercat.
0: Sobretot perquè al final l'article 47 de la Constitució diu allò de la vivienda digna, ¿no? Todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y crear normas para hacerlo efectivo. El suelo debe usarse según el interés general para evitar la especulación inmobiliaria. Fa temps que els fons voltor han ensumat la carronya aquí.
21: Sí, no, i és que haig de compartir el 100% les paraules que diu. És evident que l'administració i sobretot el poder legislatiu i el judicial poden intervenir en el mercat de l'habitatge per evitar els desnonaments, i també perquè el mercat de l'habitatge sigui assequible, torni a ser assequible una altra vegada, si és que alguna vegada ho ha sigut del tot, però vaja. I s'ha d'intervenir el mercat, clar que s'ha d'intervenir el mercat, és que aquest és el principal problema que hi ha en aquests moments a Catalunya i a Espanya, i no sembla que els partits polítics es posin en realitat les piles davant d'això, perquè en fi, suposo que tenen pressions per altres bandes, però en fi, és que no hi ha ningú que pugui començar un projecte de vida si no té un caure mort, en perdó.
3: De fet, no només això, sinó que ara mateix ens trobem en una situació on va més enllà, és a dir, tenir un habitatge o no tenir-lo, jo crec que és la principal causa en aquest cas de desigualtat, i de crear no només un projecte de vida, sinó també de poder sobreviure. És a dir, qui té l'habitatge garantit, fins i tot en podria arribar a comprar un altre, i per tant, aquí ja entrem en noves dinàmiques de generació de molts més ingressos que el que ha de destinar la meitat del seu sou a pagar a un lloguer que és d'una altra persona. persona. I, per tant, aquí és on hi ha una escletxa molt, molt gran i ja s'escapa només dels joves. Moltes vegades ens hem fixat en els joves, també en les persones més vulnerables, amb què cal crear habitatge protegit, però jo crec que ara ja estem en una situació on s'ha d'anar molt més enllà d'això.
0: Mm-hmm. Clar, estem parlant en els últims dies de l'Olga, de la Sílvia, de la Pepa, de l'altra família, les 6 famílies que hi va haver a Badalona desnonades la setmana passada, just quan sonava les alert per les fortes pluges. L'Olga tenia 54 anys, es va acabar suïcidant, i algun cas, per exemple, el de la Mina, que a més no estem parlant de fons voltors. En el cas de l'Olga i de la Sílvia sí, són fons voltors, i al final més o menys el mateix cas de persones que la vida les ha dut a anar-se escanyant, amb la crisi, perdre la feina, separar-se, no poder fer front a una hipoteca perquè t'has separat, perquè al final aquesta és una altra, que viure sol ara mateix és gairebé un luxe que no tots es poden permetre. Però en el cas de la família de la Mina, és l'Ajuntament, és un pis social.
3: Sí, sí, i aquí també s'hi ha de posar remei, perquè al final, diguéssim que l'Ajuntament ja té totes les eines, aquí sí que hi ha tots els canals previstos, hi ha serveis socials, hi ha les dinàmiques en relació amb la justícia, però en el cas de l'Olga també és interessant fixar-nos en el fet de que ella aconsegueix un acord amb un banc. És després, quan el banc el ven a un fons voltor, que tots aquests acords ja no es respecten. Mm-hmm. Per tant, tornem al mateix, a la mateixa dinàmica. Quin sentiment de protecció pot tenir una persona en aquestes circumstàncies? Cap. Fins i tot arribant a pactar amb un banc. Yeah. Per què? Perquè els fons voltor acaben tenint molt més poder que els bancs a dia d'avui. Per tant, que en una regulació específica sobre aquests casos.
0: Clar, el Tian deia, s'ha d'intervenir al mercat. Com? La pregunta és com, quan ja has deixat que tot arribi a aquest punt, no? Perquè tu dius, per exemple, o l'altre dia, recordo que ho discutíem amb un grup d'amics, de com ho fas això, on poses el límit? No, que a partir d'ara només cadascú pugui tenir una casa i com a molt una segona residència, val, i què fem amb tota la resta que ja tenen, no? Perquè llavors pot haver-hi aquí un punt d'injustícia, de qui s'ho pugui permetre no obtenir-ho, jo... comences a expropiar a tots els que ja tenen. Com ho fem?
21: Jo no tinc la recepta màgica, perquè si no em presentaria a les eleccions i segurament guanyaria i l'aplicaria, però...
0: Mentre et presentés però... una proposta que fos complible...
21: No, per això
0: no fos fum.
21: Com que no seria fum i la tindria, doncs llavors la gent em votaria. No, però, o sigui, no la tinc, però el que sí que estic convençut és que sí, els partits polítics, tots els partits polítics, i els diferents agents socials que poden tenir incidència en aquest tema, s'asseuen i busquen una solució, fa anys que aquest tema s'hagués pogut solucionar. Però si són incapaços de posar-se d'acord i cadascú té les seves receptes i s'apliquen d'aquella manera, doncs aleshores segur que no ho solucionaran. Però és que, en fi, jo crec que anem fa molts, molts, molts anys que anem tard. El 2008 hi va haver una crisi econòmica molt bèstia, que es va produir perquè va petar la bombolla del totxo. I una persona normal pot pensar, doncs a partir d'aquí el preu de l'habitatge s'anirà baixant i tornarem una altra vegada a que això sigui economia de mercat, que no una bombolla o economia o no especulació financera. Ha sigut pitjor encara. Aleshores, què ha passat durant tots aquests anys? Qui ha fet les coses malament?
3: Jo crec que en el fons no hi ha acord per diverses coses. Una és perquè hi ha partits polítics que evidentment defensen uns interessos que no són, en aquest cas, els de la majoria de la gent, i d'altra banda perquè és un debat que toca molt la pell també a les persones que són propietàries, i crec que aquí hem de poder separar les coses. Una cosa és que tu tinguis un pis i l'altra són els fons voltors, i l'altra és les persones que tenen més de 10 pisos.
0: No criminalitzar el petit propietari, òbviament.
3: És a dir, això també ha de quedar clar. Jo tinc la sensació que quan es parla d'habitatge i de regulació del mercat, salta molta gent a la qual no s'està interpel·lant, i crec que aquest precisament és el problema, que també hi ha molta toxicitat en aquest tipus de debats que no es corresponen al que estem vivint.
21: Perquè no estem parlant d'expropiar-se.
3: No, ni això, i a més...
21: Saps?
3: No, sí. I a més hem de tenir en compte que Espanya és un país de petits propietaris, i sempre això ho ha sigut perquè hi va haver una política que ho va fomentar. No és perquè sí.
0: Però és veritat que nosaltres fèiem les dades de fa uns mesos enrere, que a Catalunya el 60% ja no és petit propietari, ja són fons voltor, vull dir que està canviant de mans l'habitatge a casa nostra, que ens estem deixant robar la cartera d'alguna manera. Ah. I com deia el Tian, no, ha estat una cosa com molt paulatina, no? Que de cop ara ens adonem que estem aquí, digues,
21: sí.
0: Perdona.
21: No, anava a dir que després diuen, hi ha el discurs aquest dels escamarlans, que és perquè baixin els preus hi ha d'haver més ofertes, si hi ha més escamarlans,
0: no? Que és la recepta,
21: baixaran els preus,
0: no?
21: Llavors, la recepta és construïm. Jo no sé si la recepta és construïm. Perquè ens diuen que falta habitatge. Però potser el problema no és que falta habitatge. Potser el problema és que el que ja tenim està mal repartit i és massa car. O sigui, que potser l'única solució no és vinga, anem construint, anem construint, anem construint. Aquesta és la solució fàcil. Sí, jo no sé. Jo crec que aquí també aprofiten per colar-nos el gol. I de dir, doncs mira, ara construirem. Però és que no és l'única solució.
0: Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Estaves escoltant la conversa.
1: Sí, vosaltres... sí, i amb ganes d'intervenir.
0: Vosaltres teniu la recepta?
1: Jo crec que s'han apuntat diversos elements necessaris per entendre què passa, però hi ha un que hem de posar sobre la taula, que és que no tenim un problema amb l'habitatge que és que afecta a tothom i com pot ser que no ens n'haguem sortit si tothom ha estat tan perjudicat, sinó que tenim un conflicte. Hi ha gent que li està anant molt bé amb el negoci de l'habitatge. Efectivament una minoria, i efectivament som la majoria els qui estem perjudicats per la situació actual. Però si no entenem que aquí el que es produeix és un conflicte, costa d'entendre com és que no ens n'hem sortit. No? És a dir, hi ha gent que té... hi ha sectors que tenen interessos en què les coses no canviïn gaire i que també doncs, ja fan la seva pressió perquè els qui governen no canviïn la situació. Efectivament, el mercat s'ha d'intervenir, però jo també matisaria que és que el mercat ja està intervingut. És a dir, ja hi ha intervencions del mercat a favor d'altres interessos. Ja hi ha unes bonificacions perquè els que cobren diners del lloguer de les seves propietats tributin menys que els que guanyem els diners treballant. Ja hi ha societats com les Socimis perquè surti molt a compte fer una inversió immobiliària massiva per viure de rendes. Ja hi ha recursos públics abocats, com vam veure ahir amb el desnonament de la Sílvia, 8 furgons de Mossos d'Esquadra per garantir que aquests propietaris de tot l'edifici que té 24 pisos i 2 locals poguessin fer fora una persona que tot el que volia era poder seguir pagar el lloguer i que el que havia passat allà és que no l'havien posat en el contracte perquè, i això també és un tema que en podem parlar algun dia, és una pràctica habitual que per masclisme en les parelles, en matrimonis en què hi ha un home i una dona, només per sistema es posa l'home al contracte. I quan es va separar, ella va deixar de tenir cap dret reconegut. I van enviar 8 furgons de policia per desnonar-la. Això també és una intervenció, eh? Mm. És a dir, són uns recursos públics destinats a que es pugui fer fora de casa gent que no té alternativa i, a més, ahir, coincidint amb la notícia que coneixíem i que abans explicàveu, que s'havia activat també un protocol de prevenció del suïcidi en aquest cas i que s'havien fet infinits intents de mediació.
0: Clar, Enric, ens has fet la radiografia ara del moment en què estem. Òbviament que també hi ha el mercat intervingut en part. Llavors, jo et demanava, i la solució, què proposeu vosaltres o què creieu que s'hi pot fer?
1: Jo crec que aquí s'han de fer dues coses en paral·lel. D'una banda, s'han de prohibir les operacions especulatives i desincentivar la multipropietat. No es tracta necessàriament de fer, com es deia, no? Com un expropiese generalitzat, però sí, una cosa que tindria molt de sentit és que si tu ets propietari de casa teva on vius, paguis uns pocs impostos per aquesta propietat, si tens una segona residència per aquesta segona en paguis una mica més, i si en tens 3 o 4 progressivament més, i si en vas tenint 10, 20 o més, cada vegada paguis molts més impostos per desincentivar que hi hagi una acumulació d'habitatges en tan poques mans. Abans es deia, es diu que falta habitatge com si que fossin pisos físicament. No oblidem que Catalunya és de les regions d'Europa que té més habitatges construïts per habitant. Eh? El que passa és que ens hem de preguntar a què s'estan destinant aquests habitatges i quines polítiques s'han fet per ordenar quins són els usos dels habitatges. Mm. Per tant, d'una banda, cal desincentivar l'acumulació d'habitatge i les operacions especulatives, com la que fèiem pública aquest dissabte, també amb aquest acte d'inici de curs, d'un edifici que ha passat en pocs anys per 3 propietats diferents i uns pisos han passat de vendre's a 300.000 euros a vendre's a 700.000 euros, i en paral·lel s'ha de fer créixer dràsticament el parc d'habitatge públic. És a dir, també ens veiem abocats, els llogaters, a totes aquestes pràctiques abusives del rendisme i de la patronal immobiliària perquè no tenim una alternativa, que és anar a la pública, diguem-ne.
0: Però la pública tampoc hi ha garantia que no et facin fora. Mira el cas d'aquesta família de la Mina.
1: No, no, efectivament. És a dir, tenim un model d'habitatge públic amb quantitats irrisòries i que, a més, no té un model que garanteixi els drets de les persones que hi viuen. Mm-hmm. I, de fet, en molts casos es deixen pisos públics buits durant anys i panys que després famílies que no tenen alternativa els acaben ocupant i ja tenim allà un conflicte creat, quan el problema d'origen és que tu tenies uns pisos buits durant un munt de temps, encara que fossin de propietat pública. Ara bé, aquesta ampliació del parc d'habitatge públic no ha de ser només ni principalment a través de la construcció. També l'administració ha d'estar utilitzant eines que té com el tanteig i retracte, com la compra d'habitatge i també l'expropiació de l'ús que la Generalitat podria estar fent als grans tenidors que tenen pisos buits durant anys i panys. Aquestes són eines que l'administració hauria d'estar fent servir molt més perquè puguem arribar als nivells, com la mitjana europea, que és un 9% de l'habitatge públic i que en alguns casos arriba fins a 25%. Aquí, amb prou feines, arribem al 2%. La qual cosa és abocar-nos a tots, a les urpes dels rendistes i del que tinguin ganes de fer, perquè no tenim una alternativa pública.
0: Dono fe d'això dels pisos buits. A la meva finca hi ha un pis, just al de sota a casa meva, que porta 10 anys buit. 10 anys.
21: No, per això mateix, clar. I per això deia que a vegades jo crec que ens aixequen la camisa amb el tema aquest de s'ha de construir més, i crec que ara ho explicava molt bé. Una cosa és augmentar el parc de l'habitatge públic i que no tot l'habitatge públic s'hagi de construir de nou. Jo crec que això ho estàs explicant molt bé, perquè si no, a vegades tens la sensació que el que s'acabarà fent és fomentar que es construeixi més habitatge privat, que es facin més promocions i que els diners de la construcció tornin a anar a parar a les butxaques dels mateixos de sempre, que són aquests que inicialment tu ara amb la teva primera intervenció deies que hi ha un conflicte. Efectivament, hi ha un conflicte, perquè sí, clar, és evident que hi ha gent que amb el totxo, escolta, ha guanyat quantitats ingents de diners. Si venim d'aquest drama.
1: Exacte. És que, a més a més, jo, a qui digui la solució és construir molt més dràsticament, diria, és que ja ho hem provat. És que això ja ho vam fer. Espanya es va construir més. En tan poc temps no s'havia construït mai en cap altre lloc del món, en cap altre moment, i els preus de l'habitatge seguien pujant com mai. No automàticament, per abocar més habitatges al mercat, els preus baixaran. Ja ho hem provat. No vol dir que no hi hagi llocs on pugui caldre construir habitatge i rehabilitar-ne també, evidentment. Però no és un automatisme que, si tu aboques més habitatges massivament al mercat, el preu baixarà, si no fas res per assegurar que aquells habitatges es destinin a que hi visqui gent i que sigui a preus assequibles.
3: Ara que comentaves això, Enric, pensava en totes les eines, no?, que hi ha sobre la taula. A dia d'avui n'hi ha una que encara està en tramitació parlamentària, que és la llei contra la compra especulativa, que precisament el Consell de Garanties Estatutàries el que diu és que no pot tirar endavant, com a mínim, amb els termes en els que està dibuixada, tot i que és cert que és un òrgan consultiu. Aquesta eina realment seria vàlida, pensant sobretot en fons voltors, ja no parlo només en propietaris en el sentit més estricte, sinó sobretot en fons voltors veient aquests casos?
1: Sí, perquè a més ha de prohibir pràctiques com el que dèiem, com l'acumulació i fins i tot com el flipping. Us deia abans, i va haver el cas que vam explicar dissabte, que en aquest acte d'inici de curs que vam fer, és el d'un bloc de pisos que va ser comprat i venut a un preu més alt el mateix dia. O sigui, és l'exemple més gràfic del que és aquesta operació especulativa, que és comprar només per l'expectativa d'augment de preu i que, evidentment, això ha anat comportant l'expulsió de tots els seus veïns. Mm. Aquestes pràctiques s'han de prohibir. El lema general amb què nosaltres proposàvem aquesta llei és que s'ha de poder comprar habitatge si és per viure-hi i no si és per especular. Evidentment, després això s'ha de definir i preveure totes les situacions en l'articulat, i així hem anat fent propostes en contacte amb el govern i amb els grups parlamentaris. Mm-hmm. Però això s'ha de fer i creiem que tenim les eines per fer-ho. L'informe del Consell de Garanties Estatutàries només parla del dret a la propietat, i em sembla un informe gairebé que sembla escrit per Bandor i tota la patronal immobiliària, bàsicament, mm-hmm. perquè no s'entén què és el que s'està ponderant allà, mm-hmm. si tot el que es parla és del dret a la propietat. Estem en una situació d'emergència, i abans, mira, m'ha agradat molt que heu llegit textualment el que diu l'article 47 de la Constitució, que sempre es llegeix només la primera part, que parla del dret a l'habitatge, i ens oblidem de la segona, que és que no és que puguem fer-ho, sinó que tenim l'obligació de prohibir l'especulació immobiliària. I, per tant, jo crec que aquesta llei, que ara mateix ja està en tràmit al Parlament, el que dona és compliment en aquesta obligació.
0: I ens n'has parlat més d'una vegada. T'hem escoltat al balcó amb els companys del balcó en aquesta secció de l'article 47, justament, on abordeu tot això. Et volia demanar una última cosa, perquè després hi ha una altra realitat, que és que aquesta setmana o fa pocs dies hem conegut les dades d'augment de recaptació per l'impost de successions, perquè la sensació és que com que hi ha menys possibilitat de poder-se comprar un pis, s'està anant més en això, no? A poder recórrer a les donacions, a les herències, i sobre això hi ha qui demana que això relaxi una mica aquest impost, no? Per dir, escolta'm, ja que la gent d'ara, els joves d'ara, les noves generacions no s'ho poden permetre, com a mínim que no tinguin tantes barreres a l'hora de poder quedar-se a un pis que sigui de la seva família.
1: Bueno, però és a dir, jo crec que això reflecteix precisament la bretxa que s'està dibuixant. És l'accés a l'herència, o sigui, l'accés a propietat via herència o via el capital econòmic que tingui la teva família, el que marca les desigualtats i el tipus de vida que tindràs.
0: Clar, però probablement algú que hereta un pis pot ser que li costi estar arribant a final de mes també, no? Vull dir que el fet de que tu et caigui en herència un pis dels teus pares no vol dir que tu siguis una persona benestant que no, això, que no tingui problemes per arribar a final de mes.
1: No, però l'impost de successions, ara no sé les xifres exactes, però té una part exempta important i és molt progressiu. És a dir, les recaptacions grans es fan amb gent que té un patrimoni molt gran i al final té tot el sentit del món que estigui taxat una transmissió d'una cosa, diguéssim, que tu no has fet res per aconseguir, que depèn d'una loteria, que és la família amb què t'ha tocat néixer, i rebaixar això voldria dir precisament augmentar més encara aquesta bretxa. És a dir, que depengui encara més de en quina família has nascut. Jo crec que l'impost de successions és un impost amb aquesta característica redistributiva, precisament. El que passa és que, bueno, hi ha altres comunitats autònomes segurament fent dumping fiscal, rebaixant-lo al mínim possible.
0: Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a d'altres. Adéu, bon dia.
0: Adéu. Hi ha més coses avui, però ens interessava parlar d'això perquè al final és un problema que toca a molta gent, segurament a la majoria de la gent que ens escolta. Però vaja, avui és dia de tribunals i política, de cita de la política amb els tribunals. El Tribunal Constitucional, ara hi anirem, comença a debatre sobre l'amnistia. Sembla que això ja és la cursa, la recta final. Però en relació a promeses pendents de Pedro Sánchez amb Junts, hi ha la qüestió del català, de l'oficialitat del català a Europa. Enrique García Pozo, corresponsal de La SER a Brussel·les, què tal? Bon dia.
2: Hola, Marina, bon dia, què tal?
0: ¿Esto qué? Porque claro, esto va, claro, es que ¿cuántas vegades n'hem parlat d'això, no? No sí. Sé si en aquesta vegada sí que hi ha avisos de que això pugui prosperar o som on hem estat les vegades anteriors.
2: No, absolutamente no. Recordemos que la última vez que de verdad se votó fue en julio de 2025 y desde entonces lo que está haciendo el gobierno es mantener el tema encima de la mesa, mantener los pasillos o llevarlo cuando puede al llamado Consejo de Asuntos Generales, que es lo que vamos a tener hoy. El Consejo de Asuntos Generales es un órgano que reúne a ministros o a secretarios de Estado para tratar asuntos de diversa índole, y hoy el secretario de Estado, en este caso para la Unión Europea, Fernando Sampedro, va a volver a poner encima de la mesa la oficialidad del catalán, pero en ningún caso va a haber ninguna votación, ni siquiera forma parte del orden del día de forma oficial, sino que digamos que en estas reuniones hay como un capítulo final en el que los estados pueden levantar la mano, ¿no? En el ruegos y preguntas, por ejemplo, ¿no? Y decir, oigan, ¿recuerdan ustedes este tema que votamos hace un año y medio? Pues nos sigue preocupando mucho. Y es lo que va a hacer España. Pero es verdad que sí hay alguna novedad que sobre todo en los argumentos o en el relato del gobierno aquí en Bruselas, porque a los que ya viene defendiendo el gobierno desde hace meses o años, podemos decir que el Ejecutivo va a redoblar su presión vinculando el apoyo de España a la ampliación del bloque hacia el este o a los Balcanes a que antes se reconozca la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera. Fuentes del gobierno argumentan que hay más catalanoparlantes que hablantes de muchas de las lenguas de los países candidatos y que parece lógico, por tanto, que se reconozca antes la oficialidad del catalán. Insisten o explican en privado que no se trata de una amenaza, sino de una posición, y será la que van a defender a partir de ahora y que explicará el secretario de Estado en la reunión de esta mañana en Bruselas. Veremos hasta qué punto se convierte, por tanto, esto en un palo en la rueda real, lo que parece muy improbable, porque hablar de la ampliación de la UE es algo pues muy serio y que concierne, y que concierne a todos, y España en ningún momento se ha mostrado en contra de que se amplíe, por ejemplo, Albania, ¿no?, que sería uno de los candidatos más probables en entrar antes en el bloque, pero bueno, es un argumento con el que buscan sostener su posición y llevar por bandera o presionar a esa mayoría de países, Marina, que siguen rechazando la propuesta. Recordemos que en el seno de los 27 las posturas no han cambiado, que tenemos a Alemania, que tenemos a Francia o a Suecia oponiéndose o mostrando dudas. Muchas de las capitales dicen que por dudas jurídicas o legales, otras alegan el elevado coste económico que supondría la oficialidad del catalán, a pesar de que el gobierno ha propuesto que sea España quien sufrague esto y que además sea algo progresivo, que no se convierta en un idioma oficial de la noche a la mañana, pero también existen razones políticas como el temor de algunas capitales para crear un precedente y que otras lenguas minoritarias abran esa caja de Pandora, ¿no?, y sea también un objeto de debate o discusión en otros países donde existen otras lenguas.
0: Enrique, ahora que hablabas de Alemania, lo que es relevante también és la campanya furibunda que ha fet el Partit Popular en contra d'això, amb els seus socis o amb els seus aliats a Europa.
2: Sí, el Partido Popular, la delegación del PP aquí, recordemos que el IPP es el grupo mayoritario en la Eurocámara y es el partido que tiene la mayoría de gobierno, o sea, en la Unión Europea junto a la extrema derecha, siempre se ha mostrado en contra. Aquí los populares han llevado por bandera en este mandato el rechazo a la oficialidad del catalán, insisten en que se trataría de un favor o de un acuerdo previo alcanzado entre el gobierno y en este caso Junts desde el comienzo de la legislatura para que Sánchez volviera a ser presidente y, por tanto, se han opuesto y se siguen oponiendo, y es algo que sostienen en el Ejecutivo. De hecho, esta semana la diputada Cayetana Álvarez de Toledo le preguntaba al ministro Álvarez sobre la oficialidad del catalán y la respuesta de Álvarez en el Congreso era algo así como: son ustedes los que están realmente poniendo palos en la rueda, negociando, llamando, acercándose a despachos de diferentes miembros o gobiernos del Partido Popular para mostrar el rechazo del PP a que se convierta en una lengua oficial de la UE.
0: Enrique García Pozo, corresponsal de la SER a Brussel·les. Gràcies.
2: A vosotros, un abrazo.
0: Clar, una mica aquí la sensació és el relat, no?, deia l'Enrique, que no sigui dit que no se'n parla, però després fa gràcia això de prometre coses que no depenen de tu i comprar-les també com a dins del PAC. I l'altra cosa és el PP, amb aquesta campanya en contra, d'alguna manera, en el fons, també, si això no acaba passant ara, és una carta, és una sala màniga que es pot guardar per complir en el moment que sigui necessari, si després d'unes generals arriba a necessitar el suport de Junts per arribar a la Moncloa.
3: Seria gros que en aquell moment el Partit Popular decidís que sí que ho vol tirar endavant, però és cert que podria passar.
6: Recordem
3: que Feijóo es va plantejar
6: res més altes en caïda. Parlava català en la intimitat, quan li va convenir.
3: I el propi Feijóo va plantejar-se l'amnistia a Puigdemont. Recordem aquell moment, que sembla que ens ha passat de... Per alt, també és cert que realment... Clar, hi ha un pacte que és evident que és bo, és a dir, crec que el català s'ha de parlar en totes les institucions que es puguin parlar. És veritat que el català té més parlants que moltes llengües que ja són oficials a la Unió Europea i, per tant, ha de tirar endavant, però això no es votarà mai fins que no hi hagi una unanimitat. Per què? Perquè si arriba aquest moment i es vota i no hi ha unanimitat, decau. Clar. Llavors, just en aquest moment, entenc que ningú hi vulgui arribar, però Álvarez necessita que això es mantingui en el relat públic perquè, en el fons, volen tornar a lligar junts per poder esgotar aquesta legislatura, que acabarà quan Sánchez decideixi, perquè, en el fons, per mi la legislatura ja està morta. Ara és fins en quin moment ell decideix com a president que vol pulsar el botó electoral.
21: Sí, el que sí que s'ha aconseguit és que hi hagi hagut un ministre d'Exteriors que ha dit unes coses sobre el català, els milions de parlants del català i la defensa del català a Europa, que és una cosa inèdita en la història. Això no ho havíem sentit mai. I Álvarez, escolta, l'argumentari d'Álvarez semblava l'argumentari de, no ho sé, d'Esquerra o de Junts.
3: Els propis dirigents de Junts deien que semblava el seu.
21: Sí, sí, o sigui, era una cosa espectacular.
0: I parlen molt bé de la feina que ha fet Álvarez la gent de Junts en privat.
21: Per això, vull dir que doncs mira, si a més de les declaracions ha fet feina per sota, això magnífic, però això és el que s'haurà aconseguit. Ara, hi ha aquesta gran paradoxa que lliga també amb els casos de judicials que obren avui les portades, de la dona del president, de Zapatero, i que lliga amb el tema del català. I que és aquell missatge de l'Aznar del que puede hacer que haga, és com que heu pactat amb els colpistes una amnistia, ni aigua, i intentarem tombar aquest govern per totes les vies possibles. Intenten tombar aquest govern per totes les vies possibles, que són aquestes judicials, el català a Europa, com deia, absolutament res, fins que, efectivament, sigui el PP qui li convingui que aquests mateixos colpistes que hauran sigut amnistiats per l'aritmètica parlamentària potser els necessiten, i aleshores canviarà tot. Aleshores canviarà, l'amnistia serà magnífica, el català a Europa el tornarem a demanar i després serà el PSOE qui s'oposarà. Bé, aquesta és una mica la vida de la política catalana i espanyola.
0: Tenim en línia ja Gonzalo Boye, l'advocat de l'expresident Puigdemont, del president Puigdemont. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui el saludem precisament perquè el Tribunal Constitucional ha de començar a discutir, sembla ja, la cursa final sobre què passa amb l'amnistia. Avui es comença amb el recurs que va presentar Jordi Turull, però ja sabem que el que es resolgui, el que es decideixi sobre ell, marcarà el pas de la resta, per tant, marcarà també la possible amnistia o no a Carles Puigdemont. Per tant, la possibilitat que Puigdemont torni, l'hem escoltat aquesta setmana dir i planificar ja què pensa fer un cop sigui a Catalunya. Ho veuen bé? Veuen possibilitats de l'1 al 10? Quantes possibilitats veuen que això acabi tirant endavant, que finalment s'acabi aplicant l'amnistia després d'aquesta discussió del Tribunal Constitucional de majoria progressista?
7: Bueno, en primer lugar soy de letras, por lo tanto lo de las probabilidades se me da mal. Prefiero fijarme en lo que vayan resolviendo. Creo sinceramente que lo que ha dicho la semana pasada, incluso el juez Llarena en su auto, básicamente es indicativo de lo que va a suceder. Si la sentencia del Constitucional es la que todos pensamos, el Tribunal Supremo va a aplicar la ley de amnistía al presidente, al resto de los exiliados, y por lo tanto levantar las órdenes de detención. ¿Cuándo sucederá eso? Yo creo, por lo que ha salido publicado y por lo que le ha dicho a la prensa el propio juez Llarena y el magistrado Martínez Arrieta, que será una vez que la sentencia del Constitucional sea publicada, bien en la web del Constitucional, bien en el diario oficial.
0: ¿Esto es en 2 semanas?
7: Eso dependerá del Constitucional. El Constitucional ya ha tenido mucho tiempo, de hecho llevan arrastrando los pies más de 1 año y medio.
0: Però vull dir que segons els càlculs que diu vostè, perquè això s'acabi publicant després d'aquesta discussió, no sé si s'ha dit, s'ha parlat del 6 d'octubre aproximadament, per tant això d'aquí 15 dies, que això ja pogués ser una realitat.
7: Bueno, lo que saldrá o bien hoy, bien el día 6 de octubre, es el fallo. Es decir, lo que acuerdan, si acuerdan conceder los amparos o no. Y yo entiendo que el Tribunal Supremo lo que va a esperar es a tener la sentencia redactada, leerla y decir, ah, vale, pues con esto yo estoy obligado a hacer esto otro.
0: I calculen que això pot passar abans d'acabar l'any.
7: Yo creo que el Tribunal Constitucional, una vez que emita el fallo, hará como siempre, una semana, 10 días, 15 días para emitir la sentencia. A partir de ahí, lo que tarde el Tribunal Supremo, pero no veo realmente intención de dilatar esto mucho más allá del mes de octubre por parte ni del Constitucional ni del Supremo. Sería ya raro.
0: Llavors, un cop això passi, si passa, que aproximadament d'aquí un mes el Suprem pugui resoldre que efectivament sí que amnistia Puigdemont i companyia, vostès quin moviment faran o si tenen, què tenen preparat?
7: Bueno, eso es algo que el presidente tendrá que comunicar llegado el momento. En esto, hoy en día estamos hablando de futuribles y la experiencia nos dice que la justicia en España es impredecible, por lo tanto vamos a esperar que estén las resoluciones dictadas y a partir de ahí el presidente tomará las decisiones y se pondrá en marcha o no.
0: Ell, vaja, que l'hem escoltat aquest cap de setmana en una entrevista al The Sunday Times dient jo quan torni, quan sigui a Catalunya, me n'aniré a recórrer país. Por eso le digo.
7: Bueno, yo creo que sí, que es lo lógico que va a ser. Él lo ha dicho claramente, nos lo ha comentado, y a partir de ahí son decisiones que el presidente tiene que ir tomando en función de la situación política y la situación personal, ¿no?
0: ¿L'amnistia seria total?
7: L'amnistia solo puede ser total.
0: Sí,
7: pero... Es que esto no es un indulto, esto es una amnistía. Esto es la enervación de las conseqüències penales de los hechos imputados, punto.
0: Tenen la sensació que al Partit Popular ja li va bé que aquesta amnistia, que això de l'amnistia es resolgui abans d'un possible retorn del Partit Popular de la mà de Vox a la Moncloa?
7: Yo lo plantearía al revés. Tengo la sensación de que esto le va mal al PSOE.
0: ¿Li va malament l'amnistia per Puigdemont?
7: El hecho de que el president pueda volver a Catalunya, sin duda, sin duda.
0: Per tant, tenen la sensació que per part del govern de Pedro Sánchez s'hagi pogut allargar els tempos, els terminis, tot el que hagin pogut?
7: Mire, sin ir más lejos, nosotros presentamos una solicitud al juez Llarena, él dio traslado a las partes, y a principios de septiembre la teniente fiscal del Supremo, que es la misma que defendió al condenado García Ortiz, vino a decir que la resolución que había adoptado en el año 24 el juez Llarena era firme, que no cabía revisarla, por lo tanto no cabía aplicar la amnistía, aunque ella creía que tenían que aplicarle la amnistía. Un dislate, pero evidentemente la intención era no apoyar lo que estábamos nosotros planteando y, por otra parte, el Tribunal Constitucional lleva un año que podría haber dictado estos amparos.
21: ¿Por qué le va malamente al PSOE?
7: Bueno, yo creo que evidentemente dentro de los problemas que tiene, uno más sería que el presidente regresase cuando el presidente Sánchez dijo desde el año 19 que su objetivo era llevar al presidente Puigdemont a la prisión y ante la justicia, ¿no?
0: Això ha canviat. Això va canviar.
7: I què ha canviat?
0: Pedro Sánchez va dir que no hi hauria amnistia, també ho havia dit Salvador Illa, això, però després els socialistes, vaja, com a mínim...
7: Bueno, jo no
0: va pactar una llei d'amnistia amb vostès.
7: Yo lo que creo es que la amnistía se ha llegado a ese acuerdo de amnistía porque le venía bien en un momento y en este momento no le viene bien que el president Puigdemont pueda hacer política normalizada.
3: Sobretot això que estem comentant, a mi m'agradaria aclarir si es descarta 100% i sobretot vostè, que en el fons és no només el seu advocat, sinó que també és un home de la seva màxima confiança, el fet de que en el moment en què s'aixequi l'ordre de detenció Puigdemont ja pugui tornar, o si vostè li ha recomanat directament que no ho faci fins que no hi hagi una resolució clara, publicada, en la qual ell tingui totes les garanties per tornar sense ser detingut.
7: Yo creo que a estas alturas lo que hay que hacer es dictar un auto aplicando la amnistía y archivando el procedimiento. Eso es lo que tiene que hacer, igual que lo que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas, que lleva en un enredo ahí con este grupúsculo Sociedad Civil Catalana desde hace varios meses y que ya deberían de poner fin al tema, ¿no?
0: És a dir, que entenc que per vostè no hi ha d'haver aquesta seqüència de primer aixequem una ordre de detenció, després apliquem l'amnistia, que es fa tot directament i, òbviament, amb això ja queda aixecada automàticament l'ordre de detenció.
7: És que és una conseqüència lògica de l'aplicació de l'amnistia.
0: Trobarà a faltar Pablo Llarena a vostè si això acaba passant.
7: Yo creo que el juez Llarena en la resolución de la semana pasada era muy claro. Él decía, mire, este tema, a diferencia de lo que opina la fiscal, no está zanjado, es un tema provisional, es un tema que está a la espera de nuevos hechos, y si esos hechos se producen, pues evidentemente decaerá la resolución que él había dictado en el año 24 y la que ha dictado ahora.
0: Que se li netegi tot això, si acaba passant aquesta amnistia... Vol dir que deixa via lliure a l'expresident o al president Puigdemont per poder fer política? Ho dic perquè no sé si com a advocat li faria alguna recomanació del tipus, escolta'm, val, torna, però estigues tranquil.
7: No, yo creo que el presidente no necesita la recomendación de un abogado para hacer política, y creo que el presidente es un político lo han tenido marginado físicamente de la arena política, y que una vez que pueda regresar, pues hará lo que él considere oportuno, y si eso es la política, así será.
0: Vostè que hi ha parlat, que s'hi relaciona habitualment, com està d'ànims?
7: Bien, evidentemente a la espera, porque estos son, no nos olvidemos que son 9 años, ¿eh? Lleva 9 años alejado de su tierra, 9 años alejado de su entorno, 9 años alejado de toda su actividad política en Cataluña, y eso es lo que hay que retomar ahora, ¿no?
0: Gonzalo Boy, advocat de Carles Puigdemont, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí.
7: Gràcies a ustedes.
0: Que vagi bé, adéu. Ja ho heu escoltat, que no li convé a Pedro Sánchez, creu Gonzalo Boye, que intrínsecament ve a dir, al PP sí que li convé que resolgui aquesta carpeta abans d'un possible retorn al poder, perquè, vaja, que això ja ho tinguin arreglat.
3: De fet, el moviment de Llarena, en el moment en què Llarena diu davant dels periodistes que el que farà és aixecar aquesta ordre de detenció a Puigdemont, en el moment en què hi hagi una decisió del Constitucional, ve a dir això, ve a dir en el moment en què pugui governar, perquè d'això ja en parlàvem molt abans, però pugui governar el PP amb Vox, l'amnistia estigui resolta. L'amnistia ara mateix jo crec que li convé més també al PP que al PSOE. És cert que el PSOE s'ha anat movent amb aquest tema, sobretot amb reunions amb Puigdemont. Potser és cert que davant d'unes eleccions crec que més a prop de les que pensem
0: març,
3: a nivell general, sí, pugui ser que no li convingui aquesta trobada amb Puigdemont. Jo crec que podria ser que la fotografia com a mínim no li convingui, però és que crec que en aquest moment tampoc li convé a Carles Puigdemont, tenint en compte el pes que està tenint Aliança a les enquestes, potser tampoc li mereix, tenint en compte que en principi aquestes relacions, el que ens diuen i el que veiem públicament és que estan trencades. Després és cert que es negocien certes coses a nivell parlamentari, però crec que ara mateix és una fotografia que no vol absolutament ningú.
0: Tiana, ara et dono pas, però vaja, que s'ha sumat aquí a la taula l'Andrea Villòria, perquè ve a parlar-nos de segrestos. Andrea Villòria, cap de Tribunals i Successos d'aquesta casa.
8: Què tal?
0: Informada també de tot el que té a veure amb el judici, el procés i els moviments posteriors.
8: Correcte, el que ha de passar avui, que suposo que ja ho heu comentat, però que de facto, diguéssim, comença aquesta cursa per la tornada de Puigdemont, tot i que de moment encara sense conseqüències immediates. Mm-hmm.
21: No, jo el que anava a dir és que sí, segurament ara mateix, paradoxalment, a qui li interessa més la tornada de Puigdemont és el PP, perquè Junts estigui dins del terreny de joc de la política, per tant es pugui pactar amb Junts i tingui més on anar, diguem, a buscar els pots, perquè només Vox doncs queden molt reduïts. Però també crec que el PSOE, és veritat que es pot fer la lectura que si torna Puigdemont ja no poden oferir res a Junts i per tant perden un altre aliat i per tant s'acosten més a les eleccions, però és que jo crec que també estem en un temps de descompte de la legislatura i que per tant això de cara a que les eleccions siguin a la tardor, al març o quan toquen al juliol, crec que afectarà poc, sincerament.
0: És que potser més cap al PSOE la lectura és cap al PSC, no? Això de si convé o no el retorn de Puigdemont, perquè és veritat que ara mateix Salvador Illa està governant Catalunya sense una oposició real.
3: No, i el PSC, però sobretot el president Illa, la idea de que Puigdemont torni li agrada també per una qüestió, que és que en el moment en què hi hagi les catalanes el 28, Puigdemont hem de veure si es vol presentar, Junqueras ja ha dit que es presentarà segur, i per tant serà una batalla en la qual ja no es discutirà que hi ha rivals a la banqueta, estaran tots els rivals que ho vulguin
0: competint. Vols dir que li convé a Salvador Illa que torni Puigdemont?
3: Jo crec que sí, i ell mateix crec que està convençut que és una cosa positiva, perquè bueno, veurem com li va, veurem també la gestió, que crec que no és la que es pensava que tindria amb totes les crisis que té ara, però ell sí que considera que en més d'una ocasió ha guanyat a Junts, i per tant en Puigdemont també podria aconseguir.
0: Pian, tu com ho veus?
21: A veure, jo no sé si li convé o no. Jo crec que en realitat no, perquè tot el que sigui que un polític tingui més possibilitats de fer campanya i no estigui limitat a quedar-se a Waterloo i fer campanya a través d'un plasma, doncs segurament això el deu ajudar a Puigdemont i la potència pel discurs dels votants, la potència d'un president que ha tornat a l'exili en unes eleccions, doncs bé, jo crec que això també té la seva importància.
3: Però, no? Però alhora completes el relat que en aquest cas ha fet Illa sempre de la normalització institucional, fins que no torni aquest relat no estarà complet.
21: Sí, i després també hi ha una altra variable, perquè clar, no només hi ha aquesta variable, hi ha la variable d'un govern del PSC...
3: amb Junts.
21: No.
3: Això també bueno, es planteja, també,
21: però, Sí, però hi ha la variable d'un govern del PSC, sí, també, però crec que no caldrà, entre altres coses, perquè és molt possible, que tampoc ho sabem, eh? Igual acaba guanyant Pedro Sánchez i torna a governar Pedro Sánchez, però com que tothom està anticipant que hi haurà un govern de PP a les properes eleccions espanyoles, és diferent governar Catalunya amb un govern amic, entre cometes, que amb un govern del PP, perquè aleshores és molt més fàcil el teu discurs a Catalunya i tu pots competir després amb Junts i amb Esquerra en l'eix nacional de manera molt més fàcil perquè pots treure la bandera perquè a Madrid hi ha el PP i aleshores desarticules una miqueta el discurs aquest nacionalista, sí, que és el que esperava el primer tripartit de Maragall, sí, i que van tenir aquella circumstància que després dels atemptats de Madrid va acabar governant el PSOE i se'ls va complicar
0: posats a fer futuribles, i a posar-nos el 2028 unes catalanes, sí, amb un govern del Partit Popular a Espanya, necessita suports per governar aquí, eh? I amb un creixement com el que la demoscòpia li dona a Aliança Catalana, potser les sumes no et surten amb els teus aliats actuals d'esquerres, que són els Comuns i Esquerra, el PSC. Vull dir que aquí la hipòtesi d'una possible aliança de Junts amb el PSC ja arribarà, eh? Ja ens tocarà parlar-ne, però és veritat que ara posem molt en focus en què farà Junts, pactarà amb Aliança Catalana, però potser la pregunta és què farà Junts, pactarà amb el PSC?
3: Sí, és que aquest escenari es planteja ja, eh? Tot i que estiguem parlant del 28, han de passar moltes coses, hem de veure també... Sánchez també sempre m'acaba sorprenent. Al final ell el que farà ara és una campanya política pre-campanya amb els pressupostos, presentarà els seus pressupostos i dirà que com que els seus socis no li voten, convocarà unes eleccions. Però Junts també ha de debatre moltes coses abans. En el moment en què torni Puigdemont, s'obre un meló. Per començar, què vol fer ell? Ell vol ser cap de l'oposició? Vol tornar al Parlament, ell té l'escó assegurat, per tant, qualsevol dia, en el moment que torni, té les portes obertes per tornar-hi. Vol fer les preguntes al president Salvador Illa en la sessió de control, sí o no? No. Vol ser expresident honorífic, vol fer aquesta ruta que ell mateix anuncia per Catalunya. És a dir, això és una cosa, el lideratge Junts és una cosa, i després l'altre és el debat estratègic, i crec que en el moment que el debat estratègic fins ara ha estat tapat perquè precisament el líder màxim d'aquest espai ha tapat aquest debat, ara sí que ja no val. Ara s'haurà de parlar de seguretat, s'haurà de parlar d'habitatge, s'haurà de parlar d'Aliança Catalana, s'haurà de parlar del PSC, i per tant, i també fins i tot d'Esquerra, perquè hem oblidat ja que aquí les relacions no són les que eren, i si algú les vol reconstruir, potser també seria el moment, tenint en compte que la relació entre Puigdemont i Junqueras no és la
0: ara
3: més bona.
0: Ara no té clar que la relació es pugui reconstruir amb Junqueras i amb Puigdemont al capdavant.
21: Junts haurà de decidir si vol ser Convergència.
3: Totalment. O no, o si no ho vol
21: o
3: ser.
21: No.
0: Parlàveu ara del debat de la seguretat, que serà un dels molts que estaran al damunt de la taula en les properes cites electorals, sobretot també i molt en les municipals, però vaja, anem tenint capítols, episodis, per això ha vingut l'Andrea Villòria, perquè en aquestes últimes 48 hores hem conegut dos segrestos que hi ha hagut a Catalunya, que tenen a veure en principi amb bandes de narcotraficants o amb crim organitzat.
9: Sí, l'últim va ser ahir de matinada, a les 2 de la matinada, en aquest cas a Barcelona, al districte de Sant Martí, a Sant Martí de Provençals, quan diversos testimonis van avisar el 112 després de veure com s'agafava, com un grup de desconeguts, doncs agafaven per la força a un home i l'introduïen dins d'un vehicle mentre aquest demanava ajuda. Hores després, els Mossos d'Esquadra van comprovar que aquesta persona havia estat alliberada a Girona, als afores de Girona, pràcticament tocant a Salt, fora, diguéssim, de perill per la seva salut, però amb ferides importants, fruits d'haver estat agredit probablement per una pallissa. Els Mossos han obert una investigació, s'han encarregat la Divisió d'Investigació Criminal, que ja té també oberta una investigació per un fet similar del dissabte a la tarda, en aquest cas a la P7, quan, com explicàvem ahir, escoltàvem a més aquell vídeo que va gravar, sí, un testimoni, També un grup de 5 homes doncs, van parar el vehicle al mig de la P7 a l'alçada de Montornès del Vallès i van arrencar un home del seient del darrere d'un vehicle per introduir-lo la força a un altre cotxe que va aparèixer abandonat, era un cotxe robat, unes hores després a un altre municipi del Vallès on també van alliberar la víctima. Els Mossos d'Esquadra, com et dic, mantenen dues investigacions obertes, a priori separades.
0: Sense connexió d'un cas amb l'altre.
9: A hores d'ara separades, però amb els mateixos elements, és a dir, que creuen que darrere hi ha el crim organitzat, probablement revenges i molt probablement vinculades a narcoassalts o a tràfic de drogues, particularment de marihuana, que és una cosa de la que ja fa molts anys que alerten. A més, en el cas de la P7 hi havia un element important, que és que era que els segrestadors anaven vestits amb una armilla que simulava la de la policia. I això és una cosa que en segrestos no ens havíem trobat, i menys a plena llum del dia, i menys en una artèria com és la P7, però que sí que és, no és un element nou pels Mossos d'Esquadra, perquè una cosa que ha passat en els darrers anys, cada vegada amb més freqüència, és que sabeu, i ho hem explicat molts cops, que a Catalunya hi ha un problema molt important de crim organitzat afincat aquí i dedicat al cultiu i tràfic de marihuana. Aleshores, això provoca que hi hagin altres organitzacions de narcotraficants que es dediquen no a cultivar la marihuana, sinó a assaltar altres plantacions. Aleshores, un dels mecanismes més habituals que utilitzen és vestir-se de policies, de manera que quan van a assaltar la plantació fan creure als vigilants que hi ha allà que són la policia que van a desarticular-los. Exacte, perquè marxin corrents. Això al principi tenia aquest efecte, ara el que passa és que responen amb violència, a més moltes vegades aquests grups van armats, i això el que ha produït és que quan de veritat són els Mossos d'Esquadra que van a desarticular una plantació de marihuana, es troba que els narcotraficants no creuen que són la policia, creuen que

0: poques hores de diferència, a plena llum del dia, com per exemple va ser a la P7, i amb els mateixos patrons. N'hi ha aproximadament, es registren a l'entorn d'uns 10-12 segrestos l'any. Hi ha una unitat dels Mossos d'Esquadra especialitzada, que és la unitat de segrestos i extorsions, que són els que s'encarreguen d'aquests casos, que acostumen a portar aproximadament i de forma estable en la darrera dècada, doncs això, a l'entorn de 10-12 segrestos l'any. El que sí que el que sí que veuen clar com un clar patró és que en els darrers anys estan pràcticament tots vinculats al tràfic de marihuana.
1: A més, són microsegrestos, no? Com dèiem, perquè al final les dues víctimes les han trobat.
0: Són el que, o sigui, és agafar algú que o t'ha robat o t'està rivalitzant un territori o que et deu diners.
1: Allò tant de pel·li d'acollonir-lo, no?
0: Correcte.
1: Vas a l'enjustito
2: i
0: tens tants dies per... Sí. És, efectivament.
1: Clar, perquè a més suposo que les hores posteriors són importants precisament per això, perquè com a mínim a les pel·lis tenim après o a les sèries que quan passa això vol dir que en els propers dies han de complir alguna cosa.
0: Amb una diferència en aquests casos, que nosaltres estem acostumats als segrestos de pel·lícula on hi ha, diguéssim, uns dolents i uns bons, no? Aleshores, els bons allò, no, avisis a la policia i la policia està allà enganxada. Clar, en aquest cas... i sense, ara no parlo particularment dels d'ara, perquè està tot sota secret de sumari, però normalment aquests casos es produeixen entre grups criminals. Clar, el grup criminal no acostuma a trucar als Mossos i dir, mira, escolta, és que m'han robat marihuana i m'han segrestat a un soci.
1: Com ho fem, això? Com ho fem?
0: Aleshores, evidentment la investigació es complica. El que sí que veuen és que les persones implicades doncs, tenen un historial delictiu important.
1: Deixa'm demanar-te una última cosa, perquè clar, els que ens estiguin escoltant diran, ai, ai, ai, quina por. Al final, el que ens diuen els Mossos sempre sobre això és... s'ho fan entre ells.
0: Sí, és que tots aquests episodis de violència són el que es diu intracriminal, és a dir, des de les execucions que hem vist darrerament aquest últim any a plena llum del dia al carrer, a aquests episodis de segrestos, violència entre ells, tirotejos a vegades... és això, intracriminal, és a dir, són organitzacions criminals enfrontades que o hereten, diguéssim, episodis, per exemple, les execucions de grups balcànics, doncs són, fins i tot el comissari responsable d'investigació criminal dels Mossos, en un acte fa uns mesos amb els seus uniformats, els deia, és que hi ha una part que és inevitable, que és la fruit de la globalització, és a dir, unes màfies que es maten a Europa, nosaltres formem part d'Europa, aquesta gent es mou, a més, Catalunya és un territori on històricament hem rebut fugitius perquè es viu molt bé, aleshores aquesta violència arriba aquí i a més, com et deia, per el tema de la marihuana afincada a casa nostra. Ara bé, això, tot i que, diguéssim, és malos entre malos, té uns riscos a nivell, sobretot, de percepció. És a dir, això genera molta inseguretat, això és un tema que preocupa molt els Mossos d'Esquadra i tant és així que una de les primeres prioritats que ja s'ha plantejat per la nova cúpula dels Mossos, la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, i el nou director de la policia, Ferran López, és encarregar un estudi, una auditoria, que de fet s'ha encarregat el major Trapero, per analitzar què és el que s'està fent en l'àmbit de la proximitat, és a dir, com els Mossos són visibles al carrer i quines coses poden fer els Mossos d'Esquadra per reduir aquesta percepció d'inseguretat.
1: Al final, la percepció també compta, sobretot en les eleccions. Expats i fugitius.
2: Sí, no, i el perill de la creació d'una narcosocietat, perquè després és veritat que són dolents contra dolents, però això acaba afectant altres àmbits.
0: Totalment.
2: No? Llavors, aquest és el risc.
0: No això només... és el que alerten sempre els Mossos d'Esquadra, que el crim organitzat, a diferència de petits grups criminals, el crim organitzat, per la seva naturalesa, té l'objectiu de que els seus tentacles acabin, no, tocant punts de poder de la societat. I això comença normalment amb policies, després amb jutges, polítics... Clar. De moment ho hem vist en el primer esglaó, policies.
3: Això, i de l'altra banda, les armes al carrer, que crec que és una altra de les coses que fa uns anys potser no teníem tant en el dia a dia, però que ara sí que és una cosa que també preocupa sobretot a les administracions públiques, més enllà de la policia, el fet de que en qualsevol moment algú pugui anar armat pels nostres carrers.
1: Doncs escolta'm, Andrea Villòria, gràcies, fins ara, ens veiem a la redacció. Tian, Júlia.
2: Aquest recorregut que va fer el Puigdemont per Catalunya?
1: requisant navalles.
2: No, per actualitzar el que és Catalunya des de que ell va marxar a l'exili a ara, en aquests 9 anys, això és una de les coses que ha canviat, és un dels fenòmens que ha aparegut amb força. Tian.

0: Júlia, gràcies.
1: Gràcies,
2: bon
1: dia.
2: Que vagi bé. Nosaltres marxem un parell de minuts i tornem amb la Mariola Güells.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Ser Catalunya Barcelona.
5: Aquestes festes mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè! Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport dels 40. Ajuntament de Barcelona.
6: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondes.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas, la bona comunicació té ales.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: On t'has ficat aquesta nit?
12: Aquí Catalunya. Yo like it. Amb Marina Fernández.
2: 7 minuts, passen de 2:15.

0: Hola, Mariola Cubells, què tal?
1: A on està la Marina Fernández sòbria i tranquil·leta, que la gent que no està veient-te ara no sap que estàs ballant?
0: Aquí de cuerpo presente, per què?
1: Jo soc... No, sí. Perquè és... A mi perquè és la primera vegada... No, perdona, és la primera vegada que en directe jo et veig contonear-te.
0: Ah, sí?
1: No sé si les...
0: Sí? Ja quedarem, sí, Mariola, sí. Ja quedarem.
1: No, en directe en antena. Dic, treballant, volia dir. Bueno, bon dia, Marina,
0: bon
1: què
0: dia,
1: tal?
0: Guapa. Com estàs? No sé si és molt de contonejar-se. L'Íñigo Espinosa, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
1: No, hola, Íñigo.
2: Hola, què tal, Mariola? Com estem?
1: Com estàs?
2: Escolta, però la Marina, estaves ballant la sintonia aquesta...
0: Estava ballant l'anterior, la de Rigui.
2: Ah, vale.
0: A més, em poses un Rigui i estàvem amb les cames.
1: Sí, l'anterior.
2: Vale, llavors. A veure, Marina, propostes. Però jo no tinc tele, no vull anar de guais.
0: Vens aquí a ficar-te en la secció de la Mariola.
2: Sí,
1: no té tele, és increïble.
0: No tens tele a casa?
2: Mariola. No tinc tele. Uh-huh. No, perquè saps què passa? Jo tenia tele, però al final només mirava xurrades de hacer espadas de acero, no sé, aquests programes de... o de mudanzas a lo loco, o cases en los árboles, i vaig dir, fora tele.
0: Però està bé, però això, bueno. El meu pare sempre em deia, jo miro la tele per desconnectar, no per posar-me nerviós.
2: Però jo al final, per desconnectar, fora tele. Però bueno, el que sí que penso és que calen idees noves, llavors el que he fet és demanar als oients d'aquí a Catalunya, que són gent amb iniciativa, amb creativitat, que ens enviïn propostes, idees guapes de nous formats televisius.
0: Okay.
2: He seleccionat 3. A veure què et semblen a tu, a veure què li semblen a la Mariola.
0: Saps que hi ha uns premis que fem aquí a Ràdio Barcelona que es diuen Idea Ràdio, que consisteixen en això, però vaja, no passa res.
2: Sí, la idea és, bueno, és xupar de les idees dels oients.
0: D'acord.
2: Sí. Bueno, la primera proposta els la fa el Vicenç de la Bisbal d'Empordà. Mira, escolteu.
3: Hola, bon dia. Mira, a mi el que m'agradaria mirar és un programa que fos una, bueno, un programa, una tertúlia d'actualitat, on hi hagi tertulians, però els tertulians no a un plató, sinó a la selva. Mm? O sigui, agafa un avió els tertulians i els tira enmig de la selva de Borneo, por ahí, i s'han de buscar la vida. I amb pilotes. Tertulians amb pilotes. I reben opinar sobre l'actualitat, com fan ells, la Ceuta, la vivienda, tal, però mentre doncs, han d'encendre el foc, han de caçar un conill, els hi pica una serpa al duty free, que es busquin la vida una mica, no? Treure el tertulià de la zona de confort.
2: Bueno.
0: Original.
2: No, el que no diu és si la conductora, per exemple, la Marina de Tor, hauria també d'anar a la selva amb pilotes. O sigui, la Tian, la Júlia, la Marina, tots amb pilotes a la selva de Borneo. Mm-hmm. Bueno, en tertúlia. Bueno, és una proposta. A veure, tenim una altra i aquesta és de la Lluïsa de la Bisbal del Penedès. A veure què us sembla.
4: Hola, ¿qué tal? Mira, yo propongo un concurso, pero en el que sea el concursante el que le hace las preguntas al presentador. ¿Ah? De tal forma que el concursante le pregunta al presentador, por ejemplo, le dice, capital de Surinam, autor de la novela sueca, La princesa de las borrascas heladas. Cuando acumula el presentador 3 fallos, se le abren 2 portezuelas que tiene bajo los pies y cae 20-30 metros y ¡pam! Entonces, abajo, cuando ya ha caído, le espera un inspector de Hacienda y le hace una paralela. A mí este concurso sí que lo veo.
1: Este me encanta. Sí,
2: pero yo creo que... No sé si el Carlos Sobera diría sí, a presentar això. No ho sé.
0: O Arturo Valls. Bueno,
2: exacte. Bueno, es nota en quina, amb els presentadors, aquesta noia. Però bueno, tenim una última, la tercera. És d'en Pau, és de la Bisbal del Solsonès. A veure què us sembla aquesta.
5: Bueno, jo el que penso és que a la televisió el que falta és cultura. Abans hi havia molts programes culturals, hi havia programes literaris, i que eren molt interessants, però ara ja no en fan. Llavors jo faria un programa de llibres on vagin escriptors, on vagin intel·lectuals a parlar de llibres, això sí, que els llibres siguin tots sobre temes de futbol. Saps? Els millors gols del Messi, la biografia del Gary Lineker, llibres de futbol, perquè la cultura està bé, però tampoc som gilipolles, no? Tampoc ens hem de passar de guais, que és televisió, saps? O sigui, que parlin de llibres i que també posin algun vídeo de gols.
0: Bueno, aquesta li passem al Sique.
2: Llibres i gols. Es tracta d'apropar la cultura a la gent, no?, que mira la televisió. Què us semblen les tres? Jo tinc una altra, bueno. Mira. Aquesta és meva, Mariola. Un programa com de coses paranormals que es vagi polititzant, on agents inavalen bulos i tal, es blanqueja una mica l'extrema dreta i al final els presentadors es presentin a les eleccions del país, les guanyin i prohibeixin tota la resta de programes.
0: Profecia. Bueno,
1: la
0: profecia.
1: Primera part, sí, la primera part hi ha coses semblants, ja t'ho dic. Ja, sí, està passant, està passant. Però la segona, jo espero que no arribi, Íñigo, sincerament.
2: Bueno, a veure, és un format televisiu, no, es tracta d'innovar la tele, Mariola.
1: Clar, clar, clar, sí. Íñigo, molt bé, la segona m'encanta, la segona m'encanta.
0: Íñigo, gràcies.
2: Un petó, una abraçada,
0: adéu. Adéu.

0: Mariola Cubells, avui arrenquem secció amb convidada, amb la Mònica Terribas. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè volem parlar de la segona part de Minuto Heroico.
2: Hacer bien.
3: Despertarte cada mañana, en cuanto suena el despertador, te tienes que levantar y punto.
4: Minuto Heroico, ducha de agua fría.
3: Yo tenía que formar parte de l'Opus Dei.
2: A mis 14 años.
0: Aquesta és la primera, Mariola, ara ens ve la segona part.
5: La segona, que es diu El buen espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei. Bon dia, Mònica, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
5: Jo recomano als oients que vegin primer la primera part, que és el Minuto Heroico. Aquells que no ho varen ver, la tenen a HBO, i que després jo ja he pogut veure, s'estrena el divendres, però jo ja he pogut veure els episodis. I la primera pregunta, Mònica, és... com és possible que tant el primer com el segon... No, jo ho vaig veure i vaig dir, s'ha acabat l'Opus Dei, jo sóc molt optimista. O, almenys, si no s'ha acabat, farà algo en els cimientos de l'Opus Dei. Què ha passat amb això?
1: No, jo
5: per què
1: espero
5: ho has
1: que...
5: fet?
1: Per què ho he fet? Doncs perquè sí. Jo crec en la llibertat de les persones i perquè jo estic... a favor dels drets fonamentals i, per tant, en el cas del Minuto Heroico i del Buen Espíritu, el que ja és una violació de drets fonamentals que, per mi, està molt ben estructurada i molt sistèmica dins de la institució, i crec que és el moment de reflexionar, que reflexioni la institució, que reflexioni l'Opus Dei, però sobretot que reflexioni el Vaticà i l'Església Catòlica, perquè aquesta institució està dins de l'Església Catòlica, no? La prelatura de l'Opus Dei, i per tant tinc l'esperança que això serveixi. Però, en qualsevol cas, pel que segur que ha servit, és perquè totes aquelles persones que han estat part de l'obra i n'han sortit, es puguin expressar i puguin dir-li a la gent el que han patit, no? Perquè una institució com l'Opus, que té el prestigi que té, el que passa és que quan una persona se sent que ha sigut abusada espiritualment, econòmicament, laboralment, en totes les casuístiques que explica el Buen Espíritu, no s'atreveixen a parlar-ne, perquè se senten que la gent té una idea, una imatge de l'Opus Dei, de molt bona gent que n'hi ha, tota la gent de l'obra. No estem parlant d'una estructura perversa, no? Estem parlant d'un sistema que porta a la coerció, al dolor, i a patir situacions que arriben a ser molt extremes.
0: No sé si després de la primera entrega d'aquest El Minuto Heroico, del que va precedir aquest El Buen Espíritu, on hi havia aquelles dones que narraven, doncs, tota la seva experiència allà, vas començar a rebre nous testimonis, que precisament és el que han fet que fessis aquesta segona part.
1: Sí, sí, sí. És a dir, i avui, encara, avui, ahir i abans d'ahir, estic rebent. És a dir, a partir del moment en què el 7 de febrer del 2025 HBO va penjar la sèrie del Minuto Heroico, a partir d'aquest moment vaig començar a rebre històries, missatges, contactes de tota mena, personals, a través de mails, després a través de videoconferències arreu del món, etc., amb persones que, en aquest cas, homes, però també moltes més dones, eh? És a dir, nosaltres tenim un arxiu de persones d'experiències vitals femenines i masculines molt ampli ara, de persones que et diuen, i d'aquestes n'he rebut en l'última setmana 4 o 5, no? On s'ha d'anar per certificar que jo això també ho he viscut, no?
0: Imagina't.
1: I això és el que a mi també em dona la tranquil·litat, que la tinc, evidentment, perquè darrere dels 14 protagonistes del Buen Espíritu hi ha una setantena d'homes que han estat numeraris agregats, que han estat sacerdots de l'obra, etc, que han parlat amb mi, que m'han ajudat a investigar-ho, a documentar-ho, alguns dels quals estic segura que ens estan sentint des d'aquí o des de fora, que diuen, bueno, jo no m'atreveixo a sortir, jo no tinc ara encara les condicions personals o anímiques o familiars que em permetin sortir i donar la cara davant d'una càmera, Però jo et vull explicar això, això, això i això, no?
0: Mònica, deixa'm demanar-te si... No sé si et pots baixar una mica el volum de sortida. Perdona, cap a sí. Nosaltres perquè s'atura una mica i... Vaja, que se t'entén perfectament, millor? Jo crec que ara sí, ara millor. Va, Mariola.
5: Jo el que vull dir és que és un treball, a banda d'investigació, és un treball periodístic molt rigorós. No està... Res està fet al tuntun, és a dir, cap testimoni està posat perquè sí. Jo no sé quant... La segona part suposa que el que has dit és que han anat arribant, però clar, aquells 13 testimonis de dones de la primera part, que era la primera vegada en la vida que elles es posaven allí i deien això, quant de temps... Va ser una tasca de llarga, dura, especial? Com va anar allò?
1: Dura perquè entrevistar persones que han patit sempre és dur. Entrevistar gent que mai has pogut explicar el que ha viscut sempre fa mal. Els periodistes són persones. Per tant, dur en el sentit que qualsevol víctima de qualsevol abús o de qualsevol situació difícil com les persones que estan, els menors que estan deambulant ara per Ceuta, doncs és dur fer aquest periodisme, no? En el cas de qualsevol persona que pateix, és dur. Per tant, bueno, forma part del nostre ofici. En el cas de les dones, doncs vas investigant i vas... Home, doncs aquesta et porta a l'altra, i aquesta, home, a les irlandeses, i ara no sé què, tal. En el cas dels homes ha sigut més laboriós. Per què? Doncs perquè hem entrat en temàtiques molt diverses. A dins de la denúncia que hi ha en el Buen Espíritu, que no és mirall ni simètrica del Minuto Heroico, hi ha denúncia de funcionament econòmic, de com funcionen els consells locals a dins de l'Opus Dei, la vida sacerdotal, la vocació dels sacerdots, com es determina qui controla, qui exerceix el poder dins de l'Opus Dei. Són temàtiques molt variades i, per tant, els 14 personatges que són protagonistes... doncs en alguns ens concentrem en el tema de les escoles, dels col·legis.
0: Ara són homes.
5: Ara són homes,
1: són homes.
5: Sí.
1: Ara són sí. Tot homes i són persones que han estat membres numeraris, cèlibes, sí. Per tant, no sí. Supernumeraris, no famílies, són cèlibes que poden haver estat numeraris, que poden haver estat agregats o poden haver esdevingut sacerdots a l'obra o fora de l'obra. En el cas del pare Abel, per exemple, que és un sacerdot de Guatemala, doncs va ser membre numerari, em va sortir de seguida, perquè em va sortir de seguida perquè em va entrar de més adult i després es va fer sacerdot, no? Que és un perfil molt interessant. Però després hi ha els sacerdots que van conèixer Escrivà de Balaguer, que per mi aquest era un punt fonamental.
5: Això és superinteressant. I els testimonis de la gent que el va conèixer també. Mira, jo volia, Marina, quan Mònica va estar l'any passat, bueno, enguany, a la SER, a la Ventana, contant-nos el primer, després en la home de la... que varen posar els talls que ella deia i tal, em va impressionar la quantitat de gent que conversava amb aquest clip que es va penjar dient, jo també, gràcies, jo també. Per primera vegada jo veia que aquesta opacitat de l'Opus Dei estava com acabant-se, no? No sé.
0: Mònica, què és el...
1: Jo crec que això està passant ara a xarxes i jo crec que és bo que passi. I també és bo que l'Opus Dei expressi doncs, la bondat dels seus membres i lo feliços que són. És a dir, volem que tothom pugui expressar-se, justament per això, no? I llavors, evidentment, l'Opus té la seva estratègia perquè les persones que tenen una vida meravellosa dins de l'Opus Dei ho puguin dir, no? Però això no treu que fins ara la gent que es considera víctima de l'Opus Dei no sortia mai a dir-ho, no?
0: Ja. Què és el més bèstia que t'has trobat, Mònica?
1: Doncs moltíssimes coses. És que no, això de... Quan tu estàs veient, per exemple... que una persona amb 14, 15 anys l'envien de França a Polònia a expandir l'obra sense parlar polonès, sense haver-se tingut cap maduresa ni intel·lectual, ni emocional, ni per distanciar-se de la família, com és el cas del Bruno Devos, que és el personatge que cobra la sèrie, no faré cap spoiler, que una persona de 14 anys quan m'han passat uns anys, ell mateix, per dir-te'n un, dels 14, digui, jo vaig decidir que ajornaria el meu suïcidi perquè la meva mare era viva.
5: Uf. Sí.
1: Vull
5: sí,
1: dir,
5: sí.
1: sentir això se't gela la sang. Per què? Perquè representa que estar dins d'una organització religiosa que vol fer el bé al món i ser sants enmig del món, no pot haver generat mai aquest sentiment d'impotència i de voler acabar amb la teva vida. No. I no pot ser que això obligui a un nen a desenganxar-se de la família i anar-se'n a l'altra punta del món, no? Perquè Déu t'ho demana. Déu no et demana aquestes coses. Això és el que és l'abús espiritual.
0: El primer fascicle, vaja, Minuto Heroico, que va rebre el Premi Ondas de l'any passat a millor documental o sèrie documental. Esperem amb ganes aquest també. Us volia aprofitar per demanar-vos, que us tinc a les dues aquí, per l'atac a la llibertat de premsa per part de Donald Trump. L'estem veient aquests dies i hem vist aquesta campanya de boicot dels principals mitjans als Estats Units, com han dit, sí, tu ens fas això, tu deixes de convidar la CNN, Politico, els que són crítics amb tu, doncs nosaltres no cobrirem els teus actes. I davant d'això va Donald Trump i diu, ah sí? Doncs jo m'invento Trump TV, un nou canal en emissió 24 hores. Vaja, és que és absolutament esperpèntic.
5: Per favor, Mònica, tu, que eres la intel·lectual de les dues.
1: No, carinyo. Gràcies, Mònica, però no. Estic molt espantada com a periodista, com a ciutadana, perquè no són ocurrències, són l'expressió del totalitarisme, disfressat de règim democràtic, perquè aquest senyor, evidentment, el voten. Però és l'expressió d'una cosa que anirem veient que es va instal·lant, que és que els vots es camuflen de democràcia dins de les urnes amb pensaments totalitaris d'extrema dreta, de persones que creuen que poden fer el que volen perquè ocupen el poder. I un cop guanyen les eleccions i ocupen el poder, pensen que tenen la capacitat i la possibilitat de fer allò que volen. I això no passarà només als Estats Units, perquè el que està fent Trump és legitimar una manera de funcionar. I això, que pot semblar esperpèntic, com ara dèieu, en realitat és perillosíssim, perquè és la perversió de les nostres institucions i la perversió d'un sistema que, amb tots els seus defectes, ens ha portat a conviure com a humanitat. Doncs bé, s'està trencant això, acompanyat d'altres països on els drets, evidentment, humans no són prioritaris, digue-li Rússia, digue-li Xina, eh? Però com que les economies i els interessos ho perdonen tot, Aràbia Saudita, etc., doncs som-hi tots, saps?
0: Yeah.
1: Estic molt, molt preocupada, molt, i molt contenta d'haver pogut fer el Buen Espíritu, on una part d'aquests comportaments, que no és comparable, però d'aquests comportaments de dir s'ha de fer per què, no, la llibertat l'hem de protegir a qualsevol preu.
0: Mariola.
5: Jo, de tota manera, me quedo amb la primera part referent a Trump, em quedo amb la primera part, que és el plante dels mitjans, és a dir, que no s'havia fet.
0: La Fox inclosa.
5: Clar, però això és molt important, és a dir, que l'altre reaccioni...
1: Sí, Mariola,
5: bueno,
1: però és el president dels Estats Units, no podrà sostenir-ho.
5: És per ser positiva.
0: Per buscar un bri de llum, no?
5: Exactament.
1: No us vull desanimar, Estic preocupada, però no us vull desanimar perquè confio en la humanitat i espero que ens en sortim.
5: Sí, sí, sí.
1: Però estem en un moment del pèndol que fa fredat.
5: Sí.
0: Mònica,
5: sí.
0: T'arribes, moltíssimes gràcies, de debò, un luxe haver comptat amb tu aquest matí. Una abraçada.
5: Que vagi molt bé.
1: Moltíssimes
5: gràcies. Adéu, adéu.
0: Mariola, volíem parlar amb tu d'una altra cosa encara que hem conegut en les últimes hores, molt esperada pels fans de l'anime.
5: Que t'encanta,
0: que t'encanta. Que no només pels fans de l'anime. Oliver, Benji, los magos del balón. Què els hi passa a l'Oliver i al Benji, Arnau?
6: Doncs que arriben per primera vegada a 3CAT doblats al català. S'incorpora a la programació del Super 3 i a la plataforma 3CAT demà. Qui esperi retrobar-se amb l'Oliver Atom i el Benji Price s'endurà una sorpresa, i és que la nova versió recupera els noms originals japonesos dels personatges. Per tant, l'Oliver es diu Tsubasa Osora i el porter, que aquí coneixem com a Benji Price, es diu, a veure si ho dic bé, Genzo Wakabayashi.
0: Ah, molt bé.
5: Ui, ho has dit fenomenal. Sí, ho has dit fenomenal.
6: Gràcies, Mariela.
0: Clar, però al final això és interessant, perquè el Broncano...
5: Però és
0: no,
5: una explicat, adaptació, eh?
0: Però el Broncano ha explicat més d'una vegada que ell s'ha catalanitzat, ha pres català, gràcies al Son Goku, també, no? Vull dir que això també, les sèries mainstream doblades al català sempre ajuden.
5: No, i a més,
0: això de la
5: jo
0: llengua.
5: Que... No, i a més, en este cas concret, la intenció és... trobar nou públic, és a dir, perquè bueno, hi ha un fum de gent, vosaltres sí, perquè éreu petits quan es va estrenar, però hi ha un fum de gent d'ara, de 14 clar. Anys, que no té ni idea. Yeah. Llavors, és una manera, a més, d'arrossegar-los amb el seu... amb la seva jerga, no? Yeah. El fet de que siga, a més, una adaptació, no sé, em sembla molt bé.
0: Tot torna
5: com tot el món supercontent.
0: Tot torna sí, com sí. Els pantalons de campana.
5: Exactament, exactament.
0: Va, la recomanació de la setmana, Mariola.
7: En Cuelgamuros...
8: Yo siempre pensé que estas criptas no se abrirían.
7: 214 familias siguen buscando a los suyos.
9: Son combatientes porque mira,
10: la foto.
0: Un documental, documental a Radio Televisió Espanyola sobre Cuelgamuros.
5: Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible. Per favor, s'ha de veure este documental. És la primera vegada que un mitjà de comunicació accedís a les criptes de Cuelgamuros per a parlar precisament de lo que hi ha allà, de l'exhumació de les víctimes de la Guerra Civil. A mi em pareix que és un homenatge a la memòria històrica. Em sembla que és un treball periodístic de primera magnitud en este moment tan delicat, que a mi se valla amb tot el que representa. Ho recomani una barbaritat. Ara saps que, els monjos benedictins s'han queixat. No, no, això és llibertat, això és una tasca, insistís, periodística meravellosa. Ho han dirigit Manuel Dieguez i Belén Alonso i han fet un treball, a més, molt sofisticat, sense morbo. Bueno, de veres que recomane, jo vaig començar a veure l'aixina tal, no sé què, no, no. Perfecte en tots els sentits.
0: Mariola, Cuelgamuros,
5: entre
0: lo difícil y lo imposible. Gràcies, fins la setmana que ve, un abraçat.
5: A tu, un petó, adeu, adeu.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: I així hem arribat a les 10 del matí, és l'hora que sempre aprofitem per actualitzar notícies. Sergi López.
11: Què tal, Marina? L'advocat de Carles Puigdemont ha dit en aquest programa que la possible tornada a Catalunya de l'expresident pot ser perjudicial pel PSOE. Ho ha dit Gonzalo Boye fa uns minuts.
12: Tengo la sensación de que esto le va mal al PSOE.
0: Li va malament l'amnistia per Puigdemont?
12: El hecho de que el presidente pueda volver a Cataluña, sin duda. Yo lo que creo es que la amnistía, se ha llegado a ese acuerdo de amnistía porque le venía bien en un momento y en este momento no le viene bien que el presidente Puigdemont pueda hacer política normalizada.
11: Després del suïcidi d'una dona que havia estat desnonada, el sindicat de llogateres denuncia que hi hagi habitatges públics buits a Catalunya que no s'estiguin destinant a famílies vulnerables. L'entitat demana a les administracions que gestionin aquesta anomalia per poder donar sortida a més situacions d'emergència residencial. Judit Casellas.
13: Enric Aragonès, a l'Aquí Catalunya, exigeix que no hi hagi ni un sol pis buit a Catalunya i menys si aquest és de titularitat pública.
14: I, de fet, en molts casos es deixen pisos públics buits durant anys i panys que després famílies que no tenen alternativa els acaben ocupant i ja tenim allà un conflicte creat, quan el problema d'origen és que tu tenies uns pisos buits.
13: I també demana augmentar el parc públic d'habitatge, passar del 2% actual al 9% que hi ha de mitjana a les ciutats europees i avançar la llei per prohibir la compra especulativa.
11: A l'exterior, França ha enviat una carta a Brussel·les per demanar que s'imposin mesures que permetin baixar el preu dels carburants.
13: La carta l'ha enviat directament al president francès Emmanuel Macron, a la comissària europea Ursula von der Leyen i demana que li permetin produir més combustible. Macron, d'altra banda, s'ha vist aquesta nit amb Donald Trump, hores abans que comenci la cimera general de les Nacions Unides a Nova York. En la trobada han abordat solucions diplomàtiques pel conflicte d'Iran, però sense arribar a una proposta que pugui permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
11: També a l'exterior, l'oficialitat del català torna al Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, però sense cap cap possibilitat de prosperar, tot i estar en l'ordre del dia.
13: La representació irlandesa a la trobada, que és el país que ostenta la presidència del Consell de la Unió, ha dit que serà una breu discussió i que no s'espera que es prengui cap decisió. Tal com ha recordat, el secretari d'Estat del govern espanyol davant la Unió Europea es limitarà a informar de la proposta en la seva intervenció.
11: Notícia d'aquesta matinada, una dona morta, un ferit crític, un de greu i un de menys greu, és el trist balanç d'un accident a Lloret de Mar.
13: El vehicle ha sortit de la via quan circulava per la carretera G682 i s'ha incendiat. La persona que ha perdut la vida viatjava al seient posterior. El ferit crític i el ferit greu han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una dona que ha resultat ferida menys greu ha estat traslladada a l'Hospital de Mataró.
11: Informació, servei, compte, si ens escolteu des de Barcelona Ciutat, perquè avui hi ha convocada vaga parcial del servei d'autobusos de transports metropolitans.
13: La convocatòria de vaga ha començat a les 10 i durarà fins a les 5 de la tarda. Entre les 10 i les 4 hi ha uns serveis mínims del 20% i entre les 4 i les 5 els serveis mínims són del 40%. Pel que fa als autobusos de barri, n'hi ha un per línia. La vaga la convoquen els principals sindicats presents al comitè d'empresa.
11: El Departament de Salut ha creat una nova guia sobre pantalles. La Generalitat alerta que alguns impactes en infants i joves poden ser irreversibles.
13: El treball divideix els impactes per edats i apunta a riscos físics, mentals i relacionals com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Lluïsa Conejos és la subdirectora general d'Addiccions.
9: Impactes en la son i en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, i per tant tot això també està connectat, no?, quan una persona no descansa bé, no dorm bé, està connectat també l'aprenentatge, no?, a l'endemà i en el propi també creixement físic de la persona.
13: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA. La guia servirà de base perquè el govern concreti mesures per a famílies i professionals.
11: Aviam, Marina, tu escoltes la ràdio des de petita o la passió va començar més tard?
0: Jo l'escolto des de petita, me la posava, em posava el de l'Olmo, el meu pare al cotxe.
11: Doncs t'ho pregunto perquè no de l'Olmo, sinó Gabilondo, quan tu eres petita va començar l'emissió de l'Hoy por Hoy de la SER. Avui fa just 40 anys i per això els felicitem. Mira. En aquell moment, com et deia, va començar de la mà d'Iñaki Gabilondo, que avui ha parlat a l'Hoy por Hoy.
10: Mientras los rivales sean rivales, la vida es estupenda. Cuando los rivales pasan a ser enemigos, la cosa se puede poner peligrosa. Yo creo que en este momento se está poniendo peligrosa por eso. Entonces, al llegar a abrir un ojo, diría...
11: El que podem dir és que, en contra del que diu aquesta cançó que estem sentint de fons, ni el vídeo ni res no ha acabat amb l'estrella de la ràdio. I bon exemple és l'Aquí Catalunya.
0: Aquí seguim i seguirem, clar que sí.
11: Clar que sí.
0: Vinga, fins ara.
15: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Obrim el racó de pensar i si és dimarts, això vol dir que tenim aquí ja el Gerard Quintana, la Charlie Piqué. Tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Tu penses, avui, mira, ens ho deien ara al butlletí, vaga d'autobusos a Barcelona.
2: Sí,
0: i tu vens a parlar d'autobusos.
2: Sí, jo, exactament, sí, tinc un do de l'oportunitat sempre. Sí, és que jo aquesta setmana he observat una cosa, bueno, un dia vaig observar una, vaig sentir per casualitat i després m'he estat fixant expressament per veure si això era així o no, i vinc a confirmar que sí que és així. Els autobusos de la ciutat de Barcelona anuncien la següent parada per fora del bus.
0: Ah, molt útil.
2: O sigui, se sent més la següent parada fora del bus que a dins del bus. O sigui, tu vas caminant tranquil·lament pel carrer i de sobte passa un autobús al teu costat cridant pròxima parada, diagonal. Vale? I dius que entenc que és el mateix anunci que se sent a dins del bus, però és que per fora se sent molt més fort. O sigui, us heu fixat vosaltres
0: sí,
2: en
0: sí,
2: això?
0: Sí, sí, sí. Ho vaig notar l'altre dia, però em vaig pensar que era un problema d'aquell autobús
2: no,
0: en concret.
2: O sigui, el tema és per què és aquest anunci? Vale? Perquè es posa en el moment en què ja està rumb a la següent parada. És a dir, no anuncia la següent parada pels qui estan a l'anterior parada, que tampoc tindria sentit perquè si no han pujat al bus és que no els interessa saber quina és la següent parada d'aquell bus, però és que tampoc es posa a la parada que cita, és a dir, a la que arriba per la gent que està allà esperant. O sigui, tampoc tindria sentit perquè si estàs esperant ja saps on és, i a més que ho posa al cartell, al mapa i a la marquesina, i si no ho saps tampoc passa res perquè no és el teu destí, és el teu inici
0: no t'importa absolutament per res.
2: Exactament, i a més sempre hi ha una iaia a cada parada a qui li pots preguntar quina és la parada, perquè les iaies són patrimoni de l'autobús, i aquella senyora se sap el nom de la parada, del recorregut del 24 i la vida sentimental del conductor. Però clar, és que no és ni un cas ni l'altre. Es posa en el trajecte de l'anterior parada a la següent parada, on bàsicament hi ha gent pel carrer que no pujarà mai en aquell autobús. O sigui, tu vas pel carrer sense cap intenció d'anar a agafar el bus i et passa un autobús i et diu pròxima parada Gran Via. Molt bé, què vols que faci amb aquesta informació jo ara? És com si una persona passés en bicicleta al teu costat i et digués després del semàfor giraré a la dreta. Doncs estupendo, gràcies per compartir el teu projecte vital, no? Perquè clar, la gràcia de dir pròxima parada és que ho sentin les persones que són a dins de l'autobús. Elles són les que necessiten saber, no? Per saber si baixen, per guardar el llibre, pues recollir la seva bossa, per despertar-se, per deixar de mirar el mòbil amb cara de merda, jo controlava precisament on era i ara no sé on estic, no? I se sent, no dic que no se senti a dins, sí que se sent a dins, però el volum és molt més baix. O sigui, de vegades no se sent del tot bé, vale? Que crec que el que se sent a dins és el que sobra del que se sent a fora. És a dir, no és que hi hagi a dins un anunci i a fora un altre, sinó que es posa per fora i se sent tan fora a fora que es cola per dins. Vale? O sigui, tu estàs assegut al fons de l'autobús en plan malota de la classe, que és on em poso jo sempre, al costat del motor, vale, intentant entendre alguna cosa entre el soroll de les rodes, un nen plorant i un senyor escoltant un vídeo de TikTok, que sempre hi ha també un senyor escoltant un vídeo de TikTok sense auriculars.
0: Sempre.
2: Sempre, vale? I a fora, una persona que viu a un quart pis que està netejant les finestres de casa sap perfectament quina és la teva

0: la pròxima parada. Sap que la següent parada és Urgell. Que us juro, jo porto tota la setmana fent un treball d'investigació i de documentació per aquesta secció. M'he fet totes les línies de Barcelona, que ara sembla que m'hagi drogat, però vull dir línies de bus, ¿vale? I us asseguro que la informació que necessita la gent a dins l'autobús sembla que la rep millor tot el barri, ¿vale? És com perquè el barri sàpiga on van aquelles persones. Llavors, ¿vale? Ah, perquè no informa els passatgers, informa la ciutat. És com un servei públic de xafarderia, ¿vale? En plan, jo crec que la gent que organitza la seva, tota la... O sigui, la gent organitza tota la seva vida així, ¿vale? Com saps que arribaré tard? Bueno, perquè he sentit l'autobús que dic que encara està Sants, ah, no? Com saps que avui plourà? No, no sé si avui plourà, però el 24 ja va cap a Plaça Espanya, ¿vale? Llavors, el que jo he pensat...
1: Perquè necessitem certeses a la vida.
0: Exactament. Llavors, però jo el que he pensat és que, posats a donar informació que no serveix aquest altaveu, doncs jo utilitzaria aquests megàfons pues, per xafarderies més divertides del barri, no? Que ara ja hi ha la té usual, la té casual, que hi hagi la te cuento, ¿vale? Pròxima parada. És igual la pròxima parada, però la Carmeta de Sobre el que viures avui s'ha divorciat de l'Antonio. Un brindis per ella. I la gent ho sentiria tothom i així que la gent sortiria al balcó a celebrar que la Carmeta s'ha separat de l'Antonio.
1: El radiopati de tota
0: Exactament,
1: la vida.
0: Exactament, això sí que ho sentiria. Vull dir, pròxima parada, no ho sabem, però el fill de la Pilar ha tornat a casa els pares. Pobre, doncs pues anem-li a portar una ampolla de vi perquè s'emborratxi. Jo què sé, no? No sé, que si l'autobús ha de fer un podcast en directe per tot el barri, doncs pues que com a mínim el que a mi m'agradaria és que sigui igual de bo com un rotllo El Diario de Patricia o alguna cosa així, no?
1: Que t'he de dir que sobre això que dius de l'anunci de les parades a dins de l'autobús, tot això de fora és veritat que no sembla que tingui massa sentit, no... però cap a dins, quan va començar això, és veritat que s'ha perdut el... que la gent parli entre elles
0: i preguntar-se.
1: Tu que parlaves ara d'aquesta iaia que sempre hi és a la parada de l'autobús,
0: és que
1: allà comencen les millors històries.
0: Jo les utilitzava, les iaies, per saber això. Jo no soc autobús, no he sigut mai molt usuari del bus, ara l'agafo més perquè ara un Vic, pues, la manera de moure's és més en bus. I clar, sí que s'ha perdut això de preguntar-li a les... Jo conversava a la parada d'autobús en plan, aquest és el que va, no sé, aquestes coses...
1: I
0: ja
1: això
0: no...
1: passa sobretot en l'adversitat també, eh? Nosaltres aquest cap de setmana l'equip del programa hem tingut un entrebanc majúscul amb una companyia de vols, un vol cancel·lat, i vam acabar fent amics amb gent de amics, a veure,
0: a mi em va passar això una vegada,
1: però que t'acabes explicant històries.
0: Sí, bueno, jo una vegada vaig acabar fent birres amb tota la gent que ens havien deixat fora d'un avió i vam anar junts amb autobús cap a Plaça Espanya perquè era l'últim avió de la nit i llavors ens ficaven un hotel a Plaça Espanya que dius, bueno, Vic a paral·lel, però bueno, vale, dormo a Plaça Espanya en un hotel. Tots junts i clar, vam fer amics.
1: Què faig per no sentir-me sola, no?
0: Totalment.
1: Al final, l'adversitat fa família i el necessitar-se també, no? Necessitar l'altre i no... No fer que sigui un moble que t'acompanya en el teu trajecte.
0: Estic molt d'acord.
2: Comunicar-se.
0: Exacte.
2: Sí, sí. Jo estava pensant en això que deies de l'autobús que va passant i va dient on va, no? Clar, per al que viu a damunt de la parada d'autobús, que ho digui un autobús, és passable, però que constantment tot el dia li estiguin dient, saps, és com una crida. També pensava, potser hi ha gent que arriba tard a la parada i li està dient, si corres, sí, que... m'enganxaràs a la següent, és aquesta, no?
0: Sí, però és que no ho diu a la parada, o sigui, ho diu a mig camí.
2: A mig camí.
0: O sigui, que no hi ha algú arribant a la parada i que se li està anant al bus, o... És que ho diu quan jo sé estar entre dos semàfors i la parada està pues, a tres carrers i a cinc carrers. O sigui...
2: Exacte.
0: És com...
2: No ho està dient per ningú en aquell moment, no?
0: Exactament. És, bueno, no sé, em fa molta gràcia, la veritat. Jo sento, penso, perfecte, ara sé on va aquesta gent.
1: Gerard,
2: trobo apassionant aquest tema de la mobilitat. I hem estat a punt de coincidir amb...
0: Ah, sí, eh?
2: No, mateix tema, però he pensat, va, per un altre dia, no?
0: És, mira.
2: Sí, sí, sí, té molt de suc. I bé, jo sóc usuari del transport públic.
1: Ja ens ho vas dir l'altre dia.
2: I per tant, doncs això, hi ha mil punts de vista, mil anècdotes i mil moments. I això de la comunicació, de la manca de comunicació, es nota no només a dins del bus, consultant o parlant amb algú, sinó a qualsevol racó relacionat amb el transport públic. Jo he estat com 2 hores i mitja esperant un tren a Plaça Catalunya sense que ens informessin mai que hi havia una incidència entre el Clot i Badalona i que per anar més enllà havíem d'anar a Badalona i pujar un tren, etc, etc. Ens tenien allà com no sé, com si fóssim una exposició de persones omplint l'andana, no? I era molt difícil comunicar-se. Sobretot amb unes franges d'edat, la confiança màxima estava en el mòbil, no en el que tenies al costat, esperant una resposta, no? I
1: això és el que t'ha fet pensar, tu.
2: I això sí.
1: La comunicació, la incomunicació.
2: Sí, de fet és un concepte una mica amb ironia, no? La comunicació en el món de la incomunicació. Hola, hola.
1: Està saludant el Gerard Quintana. Bé, ja que l'ha saludat, incorporem-la a la conversa, la Nerea Pérez de Las Heras, comunicadora, monologuista. Què tal? Bon dia.
3: Hola, buenos días, què tal?
1: La Nerea ve a presentar el seu llibre, ara en parlarem amb ella, el seu llibre Fantasma, la seva experiència d'haver perdut una cama i tot el que va venir després. Ara en parlem, però vaja.
3: Jo m'he quedat aquí tranquil·lita i us espero.
1: No, suma't a la conversa. Estem parlant de la comunicació, de com costa últimament comunicar-se i de com estem en el món de la incomunicació. Estava fent la reflexió el Gerard Quintana.
2: Sí, li estava donant una mica la volta. La comunicació en el món de la incomunicació podria ser la incomunicació en el món de la comunicació, en el qual tenim tots els canals oberts, no? Jo tinc greus problemes en aquest sentit. Molt sovint he de triar entre si em comunico o si faig feina i treballo, no?
1: És incompatible una cosa amb l'altra?
2: Bueno, te n'adones, sí, clar, és fàcil que acabis dient, què treballo? Doncs contestant els missatges de WhatsApp, els de correu electrònic, els del Telegram, els del Messenger, els del Twitter, perquè tot té els seus DMs, no? Els d'Instagram, sempre hi ha overbooking. I d'aquí avui em vull disculpar diverses vegades i em vull disculpar amb aquella gent que porta mesos esperant la meva resposta. No m'he enfocat encara i cada vegada vaig més per parts, no? Avui em dedicaré una estona al WhatsApp. El correu electrònic un cop al mes, gairebé, ja quasi, no?
1: Tens el mòbil aquí amb
3: M'encanta,
1: tu?
3: M'encanta.
1: Sí. Tens el mòbil? Quants missatges per contestar tens ara mateix al WhatsApp? Quantes converses pendents de contestar? Jo n'hi tinc 141.
3: Jo 230.
1: 230, Déu-n'hi-do.
3: I mails 12.600.
1: 12.600 mails. Hi ha gent que això li agafa un infart, si et veu. Jo tinc gent que m'ha agafat el mòbil i m'ha dit, com pot ser que tinguis 21.845 correus per obrir?
2: Jo en tinc 27.800. I de WhatsApps 2.500 i pico.
3: Brutal. Jo no tinc el mòbil aquí, però deu andar por ahí.
1: Sí, eh?
3: Sí.
1: Mira, doncs ens hem juntat tots d'un mateix club.
0: Jo soc una persona que a vegades em feliciten l'aniversari i de casualitat aquell missatge l'he obert i portaven dos, els últims missatges eren dos aniversaris que no havia contestat les gràcies.
1: Malament,
0: o sigui, imagina't.
2: A mi això em passa també. I el mes de novembre o mes d'octubre rebre un missatge d'algú i adonar-me que m'havia felicitat el Nadal, jo tampoc l'havia felicitat. Després aprofites per posar-te al dia dels missatges que t'ha enviat i és com... Fa basarda, no? I després el fet de... Per exemple, amb el meu fill té 21 anys, és d'aquella franja d'edat que no els pots trucar directament. És una intromissió. Aleshores, has d'enviar un àudio o un missatge de text i esperar que ell tingui el moment, no? I que sigui el bon moment. Aleshores, se't va pilonant la feina. La meva filla, en canvi, que també és joveneta, en té 20, ella em truca, no té gaire paciència, i quan jo no arribo a la trucada i torno a trucar, no em contesta. I la truco 25 vegades i dic, però si m'estàs trucant, o sigui... Però no, ja està en una altra cosa, en una altra trucada, o està en mil xats, i constantment conviu amb un grup d'amigues que l'acompanyen a tot arreu a través del punyetero mòbil, no? I després està quan vols comunicar-te per arreglar alguna cosa... I ja, d'això ja fa temps, i et trobes amb un protocol d'aquells de marque 1, marque 2, marque 7.
3: Sí, bueno.
2: O sigui, és desesperant, tenim totes les eines a l'abast, no?
1: Però segurament és més ràpida aquesta comunicació amb la teva filla a través del WhatsApp que no amb una trucada.
2: Segurament.
1: I ens estem trobant, i vull donar pas a la Cristina García, la nostra productora,
3: hola.
1: Ha canviat i ha variat les tasques d'una productora de tota la vida amb la irrupció del WhatsApp, no?
4: Totalment. Per mi jo crec que és el 80% de la meva feina, és el WhatsApp,
2: veus?
4: El WhatsApp web, el 80%, eh? Fem trucades, clar que fem trucades, però a vegades fas primer un missatget per WhatsApp, en plan, et puc trucar, vull explicar-te alguna cosa, llavors el WhatsApp, no sé, per mi està enfonsant el telèfon. telèfon, tot i que hi ha trucades que s'han de fer. Això
1: WhatsApp
4: sí.
1: Kills de telèfon Star. Exacte. Aquesta sí que, aquesta sí que seria bona. Però és curiós, perquè al final acabes enviant un missatge que és et puc trucar. Doncs truca, i si no pots trucar, no te l'agafarà.
5: Creo que esto viene de un abuso de las llamadas. O sea, durante mucho tiempo se ha abusado de las llamadas, sobre todo de las llamadas de trabajo. La gente te ha cascado una conversación de ascensor larguísima que no era necesaria para nada y entonces la llamada ha muerto. Yo generacionalmente todavía las puedo soportar. Y el estar todo el día en el WhatsApp me parece lindo, fíjate, porque estoy como... hay tres grupos que están en... conversación constante a lo largo de todo el día y eso no lo hacíamos antes, o sea, que es muy esclavo, que te ocupa mucho la jornada, todo lo que tú quieras, pero antes no estábamos como con nuestros tres grupos de amigas todo el día y en una conversación que durara tanto tiempo, aunque sea por WhatsApp, y eso sí que lo hacemos ahora.
1: ¿No? Ya, es la hipercomunicación.
5: Luego hay gente de la que pasa, así que tienes felicitaciones desde hace 5 años ahí muertas, pues porque la selección natural funciona así también.
2: Sí, sí, sí, sí. I disculpes a tots aquells que he tardat més d'un any en respondre. I després hi ha la comunicació analògica, la presencial.
1: La vara.
2: Que també cada cop és més difícil. Aquí, des d'aquí vull demanar també disculpes al noi que em vaig trobar a l'exposició del Godard, la visita guiada que vaig fer fa 1 o 2 diumenges. Bé, tu entres en una visita d'aquestes guiades, en aquest cas a la Virreina, i vas passant de sala en sala. És un grup de persones gran, les sales tampoc són molt grans, i busques de seguida un espai on no molestar, no? Normalment amb l'esquena a la paret per escoltar el que t'estan explicant i tenir una visió. I res, em vaig coincidir amb un noi que devia tenir com a molt 30 anys i em vaig trobar en una cantonada de la sala esperant veure el senyor de la visita guiada i tenir una panoràmica sobre el que estava passant a la sala i el que estava exposat, però aquell noi se'm va posar al davant, no? Llavors vaig fer soroll, no se n'adonava, hi ha diferents formes de comunicar-se, amb la mirada, estava d'esquenes a mi, no ens podíem veure, la oïda em semblava que taparia l'explicació del senyor de la visita guiada, tothom estava molt atent, el tacte és invasiu també, el gust, l'olfacte, no tenia espai en aquella comunicació, i vaig optar per un tacte subtil, no? Saps allò de respirar fort primer? I clar, l'aire se n'anava cap al seu clatell. Però la primera no va dir res. I a la segona ja vaig bufar. Vaig fer... Uf. I el noi aquell se'm va girar, va mirar, es va apartar, i quan va acabar l'explicació vam anar a canviar de sala, em va dir, escolta, no em bufis més, que no sóc una mosca, eh? Ah. Bueno, perdó, no era la meva intenció. Jo
1: però
2: li
1: no
2: vaig
1: es
2: dir,
1: va moure, eh?
2: Jo li vaig dir... No, es va moure cap a un costat, sí. Jo li vaig dir... clar, jo li hagués dit, tio, les mosques no les bufo, les mato. Però em va semblar que ja era establir una comunicació molt de xoc, no? Aleshores li vaig dir, no, disculpa, diu, és que flipo. Dic, jo també flipo de la teva poca consciència corporal, no?
1: També et dius que l'olfacte no era una opció, però potser una bona ventositat a temps fa que marxi d'allà, eh?
2: Sí, però no tinc control sobre aquests mecanismes físics i corporals encara. Passa quan passa. No tinc una reserva. No sóc d'aquelles persones que saben fer un rot així per tal. No en sé. No sé com ho provoquen. Però sí, des d'aquí vull demanar disculpes a aquest noi. No tornarà a passar. No et bufaré mai com si fossis una mosca. Sé que no ets una mosca. I intentaré millorar en les meves, no sé, les meves arts de comunicar. Per sort tenim la ràdio en qui ens expliquem i tenim l'esperança que algú ens està escoltant, no?
1: Sí. Dèiem que teníem aquí la Nerea. ¿Ibas a decir algo sobre esto? No.
5: Que podías haber utilizado ese sonido que es como patrimonio nacional, que es... ¿Sabes? Ay, este, sí, sí. ¿Sabes este chasquido de lengua que es horrible? En plan... Me estás molestando personalmente. Es una cosa como que trataré en terapia. Si lo oyes, lo oíste. Le hubiera molestado igual.
2: Yo creo que sí, ¿eh? No sé si hubiese sido una mosca o hubiese sido otra cosa en ese momento.
1: M'agradaria llegir-vos com comença el llibre de la Nerea Pérez de las Heras, Fantasma. Mi pierna derecha se me adelantó en la muerte. La hélice de un barco nos separó, parcialmente. En el mar, rodeada del caldo rojo turbio de la sangre arterial, la sujeté con desesperación, tratando de no tensar y romper los restos de tejidos que nos mantenían unidas. La sostuve con las dos manos haciendo presa, mientras aleteaba con la otra pierna para mantenerme a flote. Por encima del pánico y el dolor se imponía la prisa, la sensación de que toda la sangre que bombeaba mi corazón frenético por la sorpresa se escapaba hacia el Mediterráneo y actuaba como un temporizador. Había que ponerse manos a la obra con la tarea de sobrevivir. Después de 6 cirugías, la brecha se hizo definitiva. Los tejidos no aguantaron, el bypass no funcionó, mi pierna derecha acabó muerta y yo viva. Així és com...
5: Aquí estoy.
1: Comença la història. Això va passar just abans de la pandèmia, si no m'equivoco.
5: No, el 2023.
1: Ah, 2023, no, just perdón, després de la pandèmia.
5: No, o sea, sí, en 2023. En
1: just 2023. Després de sí, la pandèmia. Sí, sí. Clar, vam superar tot aquell moment i tu et trobes amb això, amb aquesta experiència. Això et passa a Menorca.
5: A Menorca, sí.
1: En una excursió que feies amb una persona que tu dius no tenia ni idea de, uh-huh, de conduir aquella llanxa.
5: Sí. Nunca he querido dar como muchos detalles del accidente porque siempre pasa en las, la literatura testimonial, ¿no? Que salpica gente de tu entorno, entonces, bueno, tienes que elegir muy bien a quién identificas y a quién no y lo que cuentas y lo que no, pero sí, sí, así fue, o sea, como un viajecito de ocio que se convirtió pues, en una de estas cosas que te cambian la vida para siempre.
1: Y a partir d'aquí la Nerea va fent una narració de com van anar les primeres intervencions, com intenten salvar-li la cama en un primer moment, però que al final no ho aconsegueixen. El tacte o el poc tacte d'alguns uh-huh. doctors o d'algunes infermeres que directament parlen allà i tu els sents com si tu no existissis, com si no hi hagués una persona enganxada en aquella cama que anaven a amputar.
5: Sobretot los médicos y las médicas. Las enfermeras tienen más tacto porque tienen más costumbre del trato con los pacientes y las auxiliares. Entonces es muy raro que te traten como si no estuvieras allí. Pero esos momentos de la breve visita médica de una o dos veces al día hablan entre sí más en un hospital universitario de una pierna que es como, en este caso ya era un muñón, ¿no? Pero no se acuerdan de que estás tú ahí. Las enfermeras casi siempre son muy conscientes porque son con las que en un contexto médico tienes más relación directa.
1: Es diu fantasma al llibre perquè tu parles del síndrome del membre fantasma, no? Que és aquesta sensació de les persones que heu perdut una part del cos de seguir-la sentint. Això et passa encara?
5: Sí, de hecho pasa en un altísimo porcentaje de las personas amputadas, más del 50%, tienen alguna sensación. Yo no voy a revelar porque es de los pocos... Claro, no podía jugar mucho con el spoiler porque no hay más que verme para saber cómo termina el libro. Entonces, que estoy vivo. Por eso lo resuelvo en el primer párrafo. Pero sí que hay un poco de suspense alrededor de la sensación de miembro fantasma y quería empezar el libro por ahí y centrarme en eso porque es un mecanismo del cuerpo muy curioso, del sistema nervioso, que al final lo que le pasa es que... Es una manera poética decirlo, pero como que echa de menos, ¿no? Busca el miembro perdido. Tú tienes en tu cerebro una imagen de tu cuerpo completo, una imagen corporal, sensorial de tu cuerpo, y esto no desaparece en el momento en el que el miembro desaparece. Sigue ahí y hay gente que lo siente, el miembro perdido, mojado, retorcido, que le pica. Entonces es como que tiene muchas posibilidades literarias el que tu propio cuerpo sea como una casa encantada en la que hay un fantasma que todo el rato tiene una presencia espectral que puede ser molesta o no, porque también hay gente como mi tipo de amputación, que tengo rodilla, o sea, es una amputación transtibial, que le da mucho equilibrio porque siente que su prótesis es su pie.
1: ¿Tú te has adaptado ya al teu nou cos?
5: Es muy intermitente, o sea, no me gusta nunca hablar en términos de... Ya estoy mucho más adaptada que al principio, pero sí que es normal en la vida de las amputadas que pasas épocas fantásticas, tienes una rozadura y pasas un bache horroroso, tienes más o menos dolor neuropático, entonces... Se entiende muy mal, además, la intermitencia en las discapacidades. O eres discapacitada o no eres discapacitada. Y no siempre funciona así. Las discapacidades tienen como... Ciertas discapacidades tienen momentos de mucha funcionalidad y momentos de muy poca.
1: Perquè en el llibre, i a mi és una de les coses que m'agrada, és que fas l'exercici de posar-te a la pell dels altres. És a dir, no només és una qüestió vivencial teva, òbviament mm-hmm. també és la teva experiència, clar que sí, però també la de la teva parella que et va acompanyar en aquell moment, la de la teva germana que qui t'acull a casa, un cop et donen l'alta a l'hospital, que diuen, sí. Fum, aquell és un moment traumàtic quan et donen l'alta, perquè claro. Dius, ara de cop em llencen a la vida normal, o a la vida que en principi era la d'abans, quan jo sóc una persona totalment nova, i sobretot hi ha una part que a mi em meravella, que és que tu dius, jo no li vaig explicar als meus pares fins que va passar molt claro. de temps.
5: Claro, estuve en el armario un rato, porque son muy mayores mis padres, me tuvieron muy mayor, muy mayores, yo era la pequeña, soy la pequeña de muchos hermanos y hermanas, y a ellos no se les podía llamar por teléfono y decirles que yo había tenido un accidente, que estaba hospitalizada, que iba a estar un montón de tiempo hospitalizada, porque es que me los cargo.

0: Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Què és aquesta música tan light que m'heu posat avui?
0: Ens hem posat poc rockeros, sí, no? Però vaja, és Queen, em diuen.
1: Això és?
0: Queen.
1: Ah.
0: És Queen. Deu ser de les desconegudes de Queen. És que el Pol Llergo... Sí. No, Pol Llergo, obre't el micròfon, sisplau. Obre't el micròfon i justifica't aquí davant de Josep Lluís Merlos.
1: Hola, estàs molt soft avui, estàs molt soft.
0: Escolta'm, hi ha dies per tot, també t'ho dic.
2: Hola, bon dia i bona hora. És una cançó molt xula, per què no us agrada això?
1: No, està bé, però jo volia una cosa una mica més canyera.
2: Bueno, pel segon dia m'apunto, no hi haurà problema.
0: Pren nota el Pol Llergo.
2: Vinga, bona secció.
0: Va, Merlos, avui ens vés a parlar d'envelliment, de cotxes
1: sí.
0: I de conductors.
1: Sí, perquè avui s'acaba la Setmana Europea de la Mobilitat i aquesta vegada ha incidit especialment... A mi no m'acostumen a agradar les Setmanes Europees de la Mobilitat perquè hi ha pocs resultats amb aquests treballs. Bàsicament, què es fa? Els polítics que hi participen es fan fotografies i fan rodes de premsa per explicar les grans idees que tenen que després no porten a terme. Però en aquest cas, a mi m'agrada aquest plantejament d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat perquè ha incidit especialment en l'equitat intergeneracional. I en aquest sentit han expressat la seva preocupació pel col·lectiu dels conductors més grans. Hem de tenir en compte una cosa. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el gener passat vivia en Espanya, atenció, més de 10 milions de persones de més de 64 anys. Això representa gairebé el 21% de la població. És a dir, aquesta és una reflexió que interpel·la a molta gent i que molta gent el que fa és precisament conduir i de vegades no en les millors condicions físiques.
0: I això té una implicació directa en la mobilitat, clar, en el que ens
1: correcte.
0: Trobem a la carretera o al carrer.
1: Correcte, perquè doncs cada vegada hi ha gent més gran. Per què? Perquè la gent viu més. Hem de recordar que l'esperança, l'expectativa de vida a un país com Espanya és de 84 anys, segons diuen diverses companyies asseguradores. Cada vegada hi ha gent més gran i això fa que actualment la xifra de conductors grans hagi incrementat en un 63%, atenció, si ho comparem amb fa 10 anys. I, a més, actualment hi ha el triple de dones conductores de més de 74 anys que fa 10 anys. És a dir, cada vegada les dones es veuen en cor de conduir fins una edat més avançada, la qual cosa està molt bé, perquè abans hi havia un percentatge de dones conductores molt baix, ara no únicament és equivalent al dels homes, sinó que, a més, fins i tot en el col·lectiu de les dones més grans, aquestes encara es veuen en cor de continuar conduint.
0: Yeah. I
1: quan deixa de conduir la gent? A l'edat aproximada per acomiadar-se de conduir, són els 75 anys.
0: Mm-hmm.
1: Aproximadament al voltant dels 75 anys la gent diu prou. Però atenció, gairebé la meitat d'aquestes persones que al voltant dels 75 anys diuen prou, no ho fan de manera voluntària. Eh? Ho fan de vegades per raons mèdiques o fins i tot amb pesos per la pressió familiar. Ja,
0: tu m'has explicat alguna vegada que tu vas haver d'intervenir en el cas del teu pare.
1: Correcte, tens raó.
0: I té una sinistralitat diferent a altres grups d'edat? És a dir, som més perillosos al volant? Com més grans ens fem?
1: Què diries? Què diries, Marina?
0: Et diria que no.
1: Doncs tens raó, perquè el col·lectiu de més de 75 anys, vaig a comprovar les xifres, i els grups d'edat, atenció, de 65 a 70 i de 70 a 74, són els que tenen la tassa més baixa d'accidents. Fixa, quines 3 de cada 1.000 conductors implicats en accidents de circulació amb víctimes pertanyen a aquestes franges d'edat. Conclusió, els conductors sènior tenen 15 vegades menys accidents que la franja més jove. I atenció, la meitat que la franja que abasta dels 40 als 44 anys. Ara, què passa? Tot i que tenen més accidents, quan els tenen més greus. Les conseqüències físiques són més grans.
0: Clar, perquè són més vulnerables.
1: Clar, la taxa de defuncions en carretera pels menors de 65 anys és del 34,4%, mentre que com més grans ens fem, aquesta taxa s'eleva al 47,8%, pel que tu deies. Ens fem més grans i som més vulnerables físicament i, per tant, tenim més risc de patir lesions més greus.
0: D'això en vam parlar la temporada passada, de que el gran problema és el deteriorament cognitiu, sobretot a partir dels 75 anys el risc de tenir demència es duplica a partir de cada 5, i tu ens havies explicat que hi havia estudis que diuen que a partir del 30% aproximadament dels conductors amb demència continuen al volant un any després que els hagin recomanat no fer-ho. Això lliga amb el que comentàvem ara fa un moment.
1: El deteriorament cognitiu, evidentment, és el problema més important, evidentment. Però després també hi ha condicions físiques pròpies de l'envelliment, no? La manca de mobilitat, la pèrdua de visió...
0: Clar, sobre això, sobre la manca de mobilitat, no només al volant, sinó penso a l'hora de ser vianant a la Gran Via, per exemple, hi ha un semàfor que és impossible d'arribar d'una punta a l'altra. Jo que hi vaig amb una nena petita, la meva filla té 6 anys, i ara ja comença a agafar-li el ritme. Però quan havíem de creuar i era una mica més petita, l'havia d'agafar en braços perquè si no, no arribava. Penso en una persona...
1: El disseny de les ciutats està pensat per Usain Bolt. Has de ser una autèntica gasela, la Gran Via, la Diagonal, la cadència semafòrica no està pensada per la gent gran. De fet, les ciutats en general no estan pensades per la gent gran. Mira, el 2024, últimes xifres de les quals tenim estadístiques fefaents, 207 persones van morir a Espanya atropellades a vies urbanes, és a dir, a ciutat, dels quals el 65%, segons la DGT, eren persones grans. Ho veiem, evidentment, en això que dius, el disseny dels passos de vianants a les vies més àmplies, les cadències semafòriques. L'entorn, per tant, té una influència determinant en els atropellaments. No únicament per això. Voreres estretes. De vegades vas caminant per un lloc i has de baixar sí o sí de la vorera perquè no hi caps, o perquè senzillament hi ha un obstacle a la vorera, de vegades una moto o una bicicleta mal aparcada. Yeah. No? Manca de visibilitat. A mi em posen molt nerviós algunes col·locacions dels contenidors d'escombraria que estan just al semàfor, quan normalment el que fora desitjable és que aquests contenidors, i qui diu contenidors diu aparcaments de bicicletes també, aquests contenidors haurien d'estar darrere del pas de vianants, no pas per davant, perquè dificulten la visibilitat. Parlant dels contenidors, de vegades la feina d'anar a llançar la brossa esdevé un esport de risc, perquè els contenidors estan posats de tal manera que és molt difícil accedir a aquest contenidor sense convertir-te en un objecte vulnerable per la circulació rodada, siguis o no siguis una persona gran. I què no dir d'aquests contenidors que de vegades per accedir-hi has de travessar un carril de bicicletes, per exemple.
0: Sí.
1: Que no saps si et venen per la dreta, per l'esquerra o per tots dos llocs a la vegada. I aquest és un altre tema també a reflexionar, el disseny dels carrils bici.
0: Mala
1: il·luminació, eh?
0: Em neix una pregunta en relació a això que estàvem comentant de l'edat. Sí. Està prohibit conduir a partir de segons quina edat o no?
1: No. A Espanya continuar conduint no depèn de l'edat. Sí que hi ha condicionants en quant a la renovació del carnet de conduir. Fins que no fa 65 anys, el carnet, la llicència de conducció, es renova cada 10 anys. A partir dels 65 és cada 5. I a partir dels 80, cada 2 anys. Per tant, continuar conduint a Espanya no és un tema de quina edat tenim, sinó de quin estat físic tenim en aquell moment. I això ve determinat, i per mi aquí rau el problema, pel famós examen psicotècnic, que és un tràmit, és, jo diria, un import revolucionari, com tants altres que hi ha en la mobilitat, com per exemple el nivell d'exigència de les ITB, que és lamentable. El nivell d'exigència que hi ha podríem discutir, perquè això dona per molts programes més.
0: Farem una secció un dia sobre això.
1: Sí. No vull obrir aquest meló de les ITB, però s'hauria de reflexionar molt sobre la manera en què es fa la ITB, la forma en què estan distribuïdes, i d'això ja n'hem parlat, les etiquetes de la DGT per catalogar les emissions contaminants dels vehicles, però també el valor d'aquest examen psicotècnic. Ja. No depèn de l'edat, depèn de la condició, però aquesta condició queda definida a partir d'aquesta rocada d'examen psicotècnic que ens fan passar quan hem de renovar el carnet de conduir. Per exemple, aquest videojoc impossible que et fan fer...
0: Que sempre pites, eh?
1: Perdona, jo no sé com m'ho han renovat. Jo sóc un autèntic desastre. No m'agraden gens els videojocs. I no m'agraden ni els simuladors ni els de competició. Que dius, ostres, el Merlos deu ser un friqui d'això. No m'agraden, perquè sóc la persona més inapta per fer anar això. Aleshores, han de valorar les meves aptituds a la conducció per si passo o no passo la maquineta?
0: Escolti, que també et dic que pringues amb la maquineta i a tots ens el renoven, però vaja...
1: Sobre això
0: de l'edat, hi ha una cosa que tu em comentaves abans d'ahir quan dibuixàvem aquesta secció, que és que les noves generacions estan perdent l'interès per treure's el carnet a conduir.
1: Clar, perquè, primera, no tenen pasta per comprar-se un cotxe propi. No se'l poden pagar. En el millor dels casos fan un sharing o comparteixen despeses amb un BlaBlaCar o coses d'aquestes així. Però abans, jo recordo, els de la meva generació, quan fèiem 16 anys, teníem la dèria per treure'ns el carnet de moto, la U, i quan en fèiem 18, per treure'ns el de cotxe. No? Això ha passat a la història, perquè les generacions més joves ni tenen la necessitat de conduir ni poden pagar aquest vehicle. Què passa, aleshores? Que ens podem trobar amb un parèntesi generacional. Ara, la generació del baby boom, la meva, que freguem l'edat de la jubilació, ens acostem també a aquesta edat on potser hauríem d'anar rumiant si estem en condicions o no de seguir conduint. Quan es produeixi aquest relleu, què passarà? Que hi haurà un buit de conductors. I això, penso que ens torna a obrir un altre meló molt important per reflexionar sobre el futur de la mobilitat. De vegades diem, necessitem unes ciutats amb menys cotxes, que és evident que sí, és evident que sí. Potser no ens hi haurem d'escarrassar tant perquè això arribarà d'una manera natural, perquè ni els podrem pagar, ni tindrem interès per conduir-los, ni hi haurà gent que els pugui conduir perquè no tindrà el carnet. Per tant, jo penso, jo el viro, jo no ho veuré, evidentment, a vosaltres sí, espero que sí, però hi haurà un moment que es produirà aquesta selecció natural, no de les espècies, sinó dels vehicles, sobretot als entorns urbans, i veurem una reducció dràstica de la mobilitat que no caldrà forçar-la.
0: Interessant això que dius, Merlos? Interessantíssim.
1: Via econòmica i via sociològica.
0: Ja per acabar, perquè ens queden res, 2 minuts exactes, recomanes un cotxe automàtic per a les persones que s'estiguin fent grans? Perquè, clar, al final també dius, bueno, igual si estan acostumats a conduir marxes de tota la vida, ara no els hi canvis el cotxe.
1: Doncs sí, el recomano automàtic. Jo tota la vida he conduït cotxes manuals. El meu penúltim cotxe era un cotxe esportiu, amb el qual m'ho passava molt bé conduint i jugant amb el canvi de marxes, i ara vaig amb un automàtic, i no tiraré enrere. I no tiraré enrere perquè el cotxe automàtic, i ens ho demostra l'increment de persones que demana passar a l'examen específic per vehicles automàtics, perquè ja recordem una llicència determinada que només serveix per conduir vehicles automàtics. Doncs bé, l'increment de venda de cotxes automàtics, sí, doncs així ho acredita. Però és que, fixa't tu, la moto que ens semblava un anatema, no? Una moto sense marxes, l'última generació de motos del mercat, grans motos de grans cilindrades de marques molt conegudes, ja està equipant canvis automàtics o embragatges automàtics que només t'obliguen a prémer la palanca de l'embragatge per sortir, per posar primera, però després ja pots continuar tant pujant com baixant marxes sense haver d'accionar l'embragatge. Ja. Si això ha arribat a les motos, què no passa amb el cotxe? Que els seus usuaris pertanyen a un col·lectiu d'edat més gran.
0: Josep Lluís Merlos, interessantíssima la secció d'avui, com cada setmana, vaja, però vaja, aquest dibuix del futur que ens has fet sobre que al final potser acabarem tenint menys cotxes perquè la gent no els voldrà conduir, m'ha cridat l'atenció. Gràcies.
1: Ni voldrà ni podrà.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu. Que vagi molt bé.

Són les 11 del matí, arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya amb els equips locals, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i a partir de 2:15 el Jordi Cartanyà amb el Ja som aquí. Va, que seguim, que queda teca.

0: Bon dia, passa un minut de les 11 del matí. Les últimes 24 hores, per desgràcia, us hem hagut de parlar molt de desnonaments a la ciutat de Barcelona. Avui coneixerem un cas a Cardedeu on la intervenció veïnal ha aconseguit obrir la porta a l'Esperança després d'haver-se tancat 3 dies a l'Ajuntament. De seguida saludem l'alcalde i una de les persones que ha estat al nucli de la mobilització. Abans, posem-nos al dia de tot el que està passant a la província de Barcelona avui, que és dimarts 22 de setembre. Sergi López, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Avui és un dia complicat per desplaçar-se en autobús per la capital catalana. Des de fa una hora hi ha vaga d'abusos i durarà fins les 5 de la tarda.
1: Fins les 4 en concret. Hi ha uns serveis mínims del 20%. Entre les 4 i les 5 els serveis mínims pugen al 40%. Pel que fa als autobusos de barri, només n'hi ha un per línia. La vaga la convoquen els principals sindicats presents al comitè d'empresa.
0: El sindicat de llogateres denuncia que hi hagi habitatges públics buits que no s'estiguin destinant a famílies vulnerables. Ho diu després que una dona de 54 anys s'hagi suïcidat a l'Hospitalet 5 mesos després de ser desnonada del pis on vivia.
1: L'equip Catalunya Enric Aragonès ha demanat que no hi hagi ni un sol pis buit i menys encara si és de titularitat pública.
2: I, de fet, en molts casos es deixen pisos públics buits durant anys i panys que després famílies que no tenen alternativa els acaben ocupant i ja tenim allà un conflicte creat quan el problema d'origen és que tu tenies uns pisos buits.
1: El sindicat de llogateres també demana augmentar el parc públic d'habitatge passant del 2% actual al 9% que hi ha de mitjana a les ciutats europees.
0: Sense deixar aquest àmbit, ha quedat ajornat durant una setmana el desnonament d'una família amb una filla amb agorafòbia i 4 fills més, 2 dels quals menor d'edat.
1: L'Ajuntament de Barcelona, que és el propietari del pis, els vol deixar al carrer per no haver pagat el lloguer un temps arran de la pandèmia.
0: Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir el cas d'un home que ahir de matinada va ser obligat a pujar a un cotxe mentre demanava auxili a Barcelona.
1: Els Mossos van activar diverses patrulles després de rebre un avís sobre les 2 de la matinada. Hores més tard, l'home, que havia estat obligat a pujar al cotxe, va ser localitzat a la demarcació de Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per falsos policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a la P7.
0: I els hotels de Barcelona han rebut a l'agost un 7,5% més de turistes que ara fa un any.
1: Durant el mes d'agost d'enguany s'han registrat als hotels de la demarcació més d'un 1,5 milió de persones. Sobretot creix el nombre de turistes internacionals.
0: 11:04. Amb el Dani Puntiprats al control tècnic.
3: Vam creuar...

0: Sintonia que parla de creuers. Ferran Dalmau, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè ara mateix hi ha una comissió extraordinària d'economia a l'Ajuntament de Barcelona en què estem pendents de si s'aprova o no l'augment de taxes als creuers que fan parades de menys de 12 hores a la ciutat. És una comissió que té aquest punt principal a l'ordre del dia, té dos punts, però tot passa perquè els comuns decideixin si donen suport a les ordenances que presenta el govern socialista de Jaume Collboni o no, perquè, com informava el periòdic aquest matí, Esquerra Republicana hi donarà suport a canvi de que, si s'aprova aquest augment de les taxes que es posen als creuers, aquests beneficis extra que s'obtindrien anessin destinats a educació.
1: Sí, hi ha hagut una jugada aquí del govern del PSC que ha estat desvincular les ordenances fiscals, que són el punt principal que es vota avui, d'aquesta concreta taxa turística als creuers. Per què s'ha fet això? Perquè les ordenances fiscals, que entre altres coses el que proposaven és congelar els impostos a les famílies i a les petites i mitjanes empreses, incrementar l'IBI a l'hostaleria fins al màxim permès i també l'IBI als hotels, no tenen el suport dels partits de la dreta. Per tant, diguéssim que l'única via per aprovar aquestes ordenances fiscals és amb Esquerra i amb els comuns. I això ja se sap que no passarà, perquè els comuns s'hi han oposat, perquè discrepen de com els socialistes volen apujar la taxa als creueristes. Ells voldrien que la taxa s'apugés al màxim, és a dir, fins a 30 euros per als creueristes que passin un dia a la ciutat però que no hi facin nit. Voldrien que s'apugés al màxim en un sol any, que l'any que ve ja estiguessin pagant al màxim. En canvi, el que proposa el govern Collboni és que això sigui poc a poc. A 4 anys vista es vagi pujant una mica, una mica, una mica, perquè els comuns el que volen és desincentivar que els creueristes vinguin. El que vol el govern dels socialistes és que hi hagi un retorn econòmic a la ciutat d'aquests creueristes. Això, els socialistes ho han desvinculat de les ordenances. Per què? Perquè com que les ordenances saben que poden caure, perquè no convencen a la dreta, intentar aprovar aquest augment de la taxa paulatinament en 4 anys amb el suport de Junts. Llavors ara mateix la pilota és a la taula de Junts per Catalunya, que ha de decidir si d'aquí a pocs minuts a la comissió aprova o no aquest recàrrec. A les mans de Junts està que els creueristes passin a pagar. En 4 anys arribin aquests 30 euros només per passar un dia a la ciutat, a poc a poc vagin passant de 8 a 12, de 12 a 16, fins que s'arribi a aquest recàrrec dels 30 euros.
0: És a dir, el que comentaves és que al pujar-ho, incrementar-ho mica en mica, el que fa és que tant les companyies que organitzen els creuers com els propis viatgers ho vagin notant de manera paulatina, s'hi vagin adaptant i així, com qui no vol la cosa, en 4 anys estiguin pagant 30 euros més per passatger i nit, si no fan nit, per passatger i dia, si no fan nit a Barcelona. En canvi, la filosofia dels comuns que ens comentes, la seva postura es basa en no, pugem-ho ja a 30, a veure si així deixen de venir tants.
1: Exacte, que deixin de venir. En canvi, el tinent d'Economia Jordi Valls deia que el que volen és això, aconseguir un retorn.
2: Hem centrat les reformes d'ordenances a fer que el sector turístic contribueixi en major proporció a les finances municipals per compensar aquelles externalitats negatives que genera. En un context on la ciutat ha arribat al límit de la seva capacitat turística, fem que aquest sector augmenti la seva responsabilitat sobre les finances municipals.
1: Això és el que diu Jordi Valls, fer que el turisme es responsabilitzi de les seves externalitats, i d'aquí l'acord que han signat amb Esquerra i pel qual sabem que Esquerra donarà suport a aquestes modificacions fiscals, en el que la líder d'Esquerra a Barcelona, l'Hisenda Alemany, explicava que volen que això tingui un retorn a l'hora de finançar les activitats de reforç escolar per als alumnes que no s'ho puguin permetre.
3: El reforç educatiu que ha de servir doncs, per quan un nen o una nena no ha entès alguna cosa a classe pugui continuar amb el ritme de la classe, quan no s'ha entès alguna cosa de matemàtiques, quan un necessita una mica de suport per preparar-se un examen, tot això no pot dependre de si els teus pares t'ho poden pagar.
1: Doncs això, Esquerra ha pactat amb els socialistes que aquest increment de la taxa als creueristes, que primer s'hauria d'aprovar amb el suport de Junts, ho veurem d'aquí una estona, si això s'acaba aprovant, que aquests diners extra que recapti Barcelona serveixin per finançar les activitats de reforç escolar, sobretot veient els mals resultats de les proves PISA dels últims anys.
0: Per tant, esperarem a veure si tira endavant o no i després ja analitzarem els efectes que pugui tenir, primer, sobre la turistificació o no de Barcelona i, segon, si aquests diners finalment es poden destinar a educació. Parlava la informació de fer-ho en classes de reforç gratuïtes, entre d'altres mesures. Mentrestant, 11:10, seguim amb els desnonaments.

0: Ahir us explicàvem tres casos de desnonaments. Aquest que esmentàvem, el sumari que finalment ha estat ajornat per d'aquí una setmana, el del Besòs, que ens explicava ahir el Ferran del Mau des del lloc dels fets, aquesta família amb agorafòbia i quatre fills més, dos dels quals menors d'edat, deuen 7.000 euros, i l'Ajuntament, que és la propietària del pis, posa com a argument, més enllà, és a dir, l'impagament és la causa legal, però des de l'Ajuntament diuen que fan un mal ús de l'habitatge, que són conflictius, mentre els veïns han signat una carta dient que no és així. També el Pol Valero ens explicava el cas de l'Olga, que es va suïcidar fa dues setmanes i que ahir amics seus i el seu advocat van fer una compareixença exposant el seu cas, en què va perdre el pis que havia comprat feia 20 anys, perquè durant el Covid es va quedar sense feina i amb dos menors al càrrec, no tenia manutenció, i el pis va passar a ser propietat del banc, que li va oferir un lloguer social. El que passa és que un fons va acabar quedant-se la propietat i a partir d'aquí no van tenir pietat amb ella. El dia abans que la desnonessin a l'abril ja va intentar treure's la vida, va acabar a urgències i després que la fessin fora també ha acabat traient-se la vida quan vivia acollida amb una família. I també hi van desnonar la Sílvia, una dona amb certificat de vulnerabilitat que viu a un pis de l'Eixample, tocant Gràcia, des de fa 25 anys, i que té una discapacitat reconeguda del 36%. La propietat havia rebutjat pactar una sortida i la unitat de desnonaments doncs, va activar el protocol de prevenció de suïcidi fins i tot. Ahir va tenir lloc aquest desnonament. Cada cop són més casos, i no només a Barcelona ciutat. També hem tingut un cas els últims dies, Ferran, a Cardedeu, on els veïns s'han mobilitzat i han aconseguit que, com a mínim, la situació ara estigui en un compàs de veure què s'hi pot fer per part de totes les parts.
1: Sí, han aconseguit el que diuen que és un espai de diàleg amb l'Ajuntament, tot ve arran del cas d'una família vulnerable, que és la família de la Sara, una dona que és víctima de violència de gènere, amb menors a càrrec, que va ser abandonada pel seu marit, que vivia en un pis ocupant, va ser desnonada, perquè així ho va decidir la justícia, va ser desnonada i l'Ajuntament la va allotjar en una pensió. La pensió se li acabava la setmana passada i quan se li va acabar la pensió, perquè no quedés sense una alternativa on viure, entitats i veïns de l'Ajuntament van decidir acampar a l'Ajuntament per reclamar una solució.
0: A l'interior de l'Ajuntament?
1: A dins de la sala de plens, i si van passar tot el cap de setmana, el diumenge van decidir marxar. L'Ajuntament els deia que quan marxessin els donaria una reunió, va complir la seva paraula, perquè ahir a les 5 de la tarda es van reunir Ajuntament amb aquests veïns que havien acampat.
0: Per això vull saludar l'alcalde de Cardedeu, Xavier Orozco. Senyor Orozco, bon dia.
2: Molt bon dia. Bon dia.
0: Com va anar aquesta reunió ahir?
2: Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Encantat que ens atengui, perquè és important, jo crec, que totes les parts puguin expressar-se lliurement, que nosaltres no tenim per què fer de portaveus de ningú. Moltes vegades ens ventilen amb un comunicat. Jo li agraeixo a l'alcalde que es posi el telèfon.
2: Només faltaria. Crec que estem per això, també. M'agradaria només subratllar una cosa que heu dit, perquè entenc que aquestes situacions no s'han de frivolitzar. De fet, no hi va haver una acampada a l'Ajuntament. Va haver-hi una ocupació de la força de l'Ajuntament. I això és un delicte. I crec que penso que davant de d'una situació que és un problema estructural, de fet no és un problema de Cardedeu, vosaltres ho acabeu d'assenyalar, és un problema molt general, penso que els problemes d'aquesta magnitud, que és gravíssim, no? Veiem, heu comentat una persona que fins i tot s'ha tret la vida, tots els agents socials que hi participem, que són doncs, primer l'entorn de la família, després l'entorn diguéssim, social, de veïns, hi ha uns serveis socials que no paren de treballar dia i nit per trobar alternatives, la pròpia administració, que lògicament ja ha d'intentar donar-hi solucions. Tot això ha de treballar com una autèntica pinya. No hi ha unes parts enemigues de les altres. No som enemics. I a vegades gestionem les coses d'una forma que el que fem és desgastar i no aprofitar tot allò que podem fer com vam fer, i ara vaig a la seva pregunta, perdoni que m'hagi allargat en la introducció, asseguts en una taula. Que, per cert, aquesta possibilitat hi havia estat sempre. És a dir, no és que ara perquè hem fet l'ocupació de l'Ajuntament ara comencem a parlar. No. Vull dir, aquesta oportunitat de parlar, hi ha estat sempre, els agents corresponents ho saben, però cadascú políticament fa les coses com creu oportú. Mm. Però li puc assegurar que des de la meva persona i des del govern actual la capacitat de diàleg és, ha sigut i serà infinita.
0: I en aquest sentit, alcalde, com va anar aquesta primera trobada?
2: Doncs la veritat és que molt bé. Molt bé perquè totes dues parts, d'una manera serena, van poder entendre quines són les expectatives, les possibilitats de l'altra part. És evident que ahir no vam poder arribar a conclusions. Jo em vaig comprometre que la setmana que...
0: Uf, ens falla una mica la cobertura de l'alcalde.
2: Haurem d'analitzar... Sí, diguem.
0: No, que li fallava un moment la cobertura, havíem perdut el moment. Deia que ahir no vam poder arribar a conclusions i que durant aquesta setmana mirarien d'analitzar...
2: No. Vam arribar a una conclusió... Jo crec que vam arribar a una conclusió que és molt important en la línia que dèiem. Si ens assentem i parlem, obrim una possibilitat d'entendre'ns. D'entendre'ns per què? Per posar en els afectats al centre i intentar que cada part porti sobre la taula, porti a la solució de les persones que estan afectades en aquestes situacions el millor que pugui. Pensi que l'administració estem molt condicionats pels protocols i pels reglaments
0: i en aquest sentit, alcalde, amb les limitacions que puguin tenir els ajuntaments en protocols i amb els reglaments, què pot fer-hi l'Ajuntament en aquests casos?
2: Bueno, en aquest cas pot fer el que ja ha fet des del primer moment. En això se'ls ha d'explicar que, perquè a vegades es diu l'Ajuntament ha tret una família necessitada del lloc que ocupava o de casa seva. L'Ajuntament no té cap capacitat per fer això. És a dir, els que fan els desnonaments són els jutges i els fan d'acord amb uns procediments que tenen oberts en funció de que hi ha uns propietaris que reclamen el que és seu. I què fem els ajuntaments? Els ajuntaments fem tot el contrari. És a dir, el que fem és acollir aquest habitatge en un moment determinat i donar situacions que només poden ser d'emergència. No poden ser indefinides, i això les persones ho saben. Com es pot donar aquesta... Com donem aquestes alternatives? Quan en tenim, que ara en aquest moment, per exemple, a Cardedeu no ens és possible, a través d'habitatge. Propietat del propi ajuntament, que en diem habitatges d'emergència, que poden ocupar aquestes persones que ho necessiten. I quan no hi ha, insisteixo, com és el cas en aquest moment, doncs a Cardedeu hi ha una fonda que utilitzem puntualment per donar cobertura durant uns dies, durant 20 dies, un mes, o fins i tot a vegades ho allarguem més enllà del que està autoritzats per aquest reglament, jugant-nos una mica, diguéssim, el tipus, els propis polítics que estem al front de l'Ajuntament, perquè d'alguna manera estem utilitzant, més enllà del que podem, un recurs públic, però entenem que estem realment davant de situacions d'emergència i ho hem de fer, no? Però tinguem molt clar això, el procés, és a dir, els ajuntaments som una part més de tot aquest entramat família, veïns, fundacions, serveis socials que intentem ajudar en el que podem a aquelles persones que en un moment determinat ho necessiten perquè es troben sense casa. En aquest moment doncs, hi ha una família, no? Tenim una família, dos nanos amb paràs avançat.
0: Sí. Alcalde...
2: Vostè... I és evident que intentem tot. Sí,
0: digui'm. No, vostè sap quants pisos públics o quants albergs hi ha a Cardedeu, així de memòria?
2: A Cardedeu n'hi ha 7, sí. Si no ho recordo malament, n'hi ha 7, sí.
1: 7 albergs? Sí,
2: clar, aquesta és una situació... Pensen que aquesta és una situació que anirà a més.
0: Sí.
2: Va a més, està anant a més. Per tant, les solucions no han de venir d'un ajuntament. És a dir, aquí la veritat és que el problema va més enllà. Per això és molt més important ara que mai, molt, com deia, que tots els elements, totes les que intervenim en aquest tipus d'activitats, anem més a la mà. És a dir, no som enemics, a vegades ens tractem com enemics, i no és això, és a dir, som complementaris, complementaris en les solucions de la gent que ho necessita. I si hem d'anar més amunt, si hem d'anar més amunt, doncs s'ha d'anar més amunt.
0: Segurament s'haurà de trobar la manera
2: de i el Congrés dels Diputats.
0: No? Clar, segurament s'haurà de trobar la manera d'anar-hi de la mà més amunt, no? Perquè com més
2: unit
0: s'hi vagi, millor.
2: És que això és evident.
0: Però set
2: és
0: referir, evident. Quan m'ha dit set, es referia a pisos públics, albergs, les dues coses juntes, set què?
2: Com? No l'hi he entès.
0: Que li he preguntat quants pisos públics hi ha a Cardedeu. Quants pisos públics o quants albergs hi ha a Cardedeu per aquest
2: set,
0: tipus de casos?
2: Jo recordi set.
0: Set pisos públics.
2: Jo recordi set.
0: O sumant o comptant-ho tot.
2: I a part hi ha una fundació privada amb la qual col·laborem, diguéssim, estretament, que té també unes habitacions, diguem. Que ens entengui la gent, doncs, com si fos un alberg, on hi ha habitacions que acullen en diferents mides, que acullen a famílies o a persones que ho necessiten.
0: Mm. És que m'ha semblat molt poc, ser.
2: I que estan en aquesta situació de no... És que jo entenc... ahir a la tarda, en la reunió que jo mantenia amb ells, va ser-hi present un dels afectats, no? I clar, cridava, diguéssim, era un crit callat, gairebé desesperat, de dir, escolti, és que jo no vull viure del cuento, no vull viure de renta, no vull que em pagui el govern, que em pagui la vida, però ajudeu-me a treballar.
0: Sí,
2: i
0: sí.
2: Això no és el que hem de fer.
0: Sí, sí.
2: És a dir, ens hem d'unir les mans per trobar alternatives a que la gent trobi la seva manera d'ubicar-se i d'arrelar-se en el país.
0: Totalment, alcalde, estic d'acord.
2: Les millors maneres com són. Aprenem els idiomes. Mirem a veure com poden treballar. I una cosa molt important, que ahir a la tarda es va posar sobre la taula i que crec que és una mirada molt important de cara a poder resoldre possibles problemes. Moltes vegades les solucions no es poden trobar a la mateixa localitat, diguéssim, no? Encara que hi hagi una persona que sigui allà, té els nens escolaritzats. Afortunadament, actualment, el problema dels nens és que es poden escolaritzar vagin on vagin. Per tant, si trobem solucions fora de Cardedeu que siguin dignes i que siguin possibles i que obrin horitzó en aquestes famílies, sí, hem de ser capaços de tenir la flexibilitat, nosaltres i ells, per dir, escolta, anem a descobrir un nou món.
0: Sí, sí.
2: Un nou món. Jo he viscut ara el cas d'una família equatoriana, val, que té tota la família Cardedeu i l'única possibilitat que han trobat de pis i tal ha sigut a Còrdoba. Pues jo què vol que li digui?
0: Alcalde...
2: Hem de tenir aquesta...
0: Sí, sí.
2: Molt bé.
0: Alcalde, li agraeixo molt que ens hagi atès aquesta trucada.
2: No, al revés. Gràcies a vosaltres, perquè crec que és molt important que arribi a la ciutadania aquesta problemàtica i que hi arribi des de la perspectiva de totes les parts.
0: Doncs sí, senyor.
2: Però que hi hagi aquesta visió...
0: Per això, alcalde, li agraeixo molt que ens hagi agafat aquesta trucada i per això vull saludar també una de les veïnes que es va mobilitzar, que és la Clara París. Hola, Clara, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Clara, quin balanç fas tu de la reunió d'ahir amb l'Ajuntament?
3: Nosaltres fem un balanç positiu, també. Vam fer una reunió, podem dir que hem aconseguit un espai per dialogar i per poder exposar tot el que hem estat treballant aquest cap de setmana, que hem sigut moltíssima gent passant per l'Ajuntament, posant idees, proposant solucions. Ha sigut un espai superbonic de construcció i de suport veïnal. Ha sigut preciós viure això i, sobretot, sortir d'allà doncs, amb aquest document escrit i amb aquestes ganes de col·laborar i de canviar les coses. No?
0: Perquè vosaltres veu en aquesta reunió, Ferran, va anar-hi amb un document en què portaven diversos punts, no?
1: Sí, hola Clara, què tal? Vam estar parlant amb la Clara el cap de setmana perquè ens anava informant de com anava aquesta acampada i veu arribar, oi, a aquest pacte de Cardedeu, no?, que li dieu amb algunes mesures que proposeu d'habitatge a Cardedeu. No sé si ens pots explicar una mica quins són els grans punts principals que li demaneu a l'Ajuntament.
3: Vam elaborar dos documents. Un és un document com de demandes per poder solucionar ara mateix, cobrir aquesta emergència actual d'aquestes dues famílies, amb propostes concretes de poder-les reallotjar en els propers dies en algun lloc, perquè ara mateix estan al carrer. I després hi havia altres propostes també a mitjà i a llarg termini, com ampliar el parc d'habitatge social del poble, modificar protocols, proposar mesures que posin al centre doncs, aquestes persones que estan patint aquesta crisi habitacional, no? I en general, una de les coses que més demanem i que és on fem més èmfasi és que ara potser l'Ajuntament el que ha de fer és ser valent i ser creatiu i buscar altres vies. La resposta sempre ha sigut que per aquest camí l'administració ja no té més recursos, ja no podem fer res més perquè ja hem fet tot el que podíem fer, doncs potser hem de pintar un camí nou, no? I anar cap a una altra banda. Això ve gros i és el principi, és la punta de l'iceberg. Hi haurà més famílies, hi haurà més desnonaments, hi haurà més gent al carrer, hi haurà nens al carrer, que això és imperdonable. Doncs ens hem de preparar. No pot ser que només... Bueno, ella ha dit que tenim 6 pisos i que hi ha una fundació amb habitacions. Una de les altres coses que demanem és la transparència, perquè no sabem ni quants pisos hi han, ni quantes habitacions, ni si estan ocupats o lliures, ni des de quan estan ocupats, ni si hi ha previsió de desocupar-los. Tot això també ho hem demanat per escrit, per entendre de què disposem a Cardedeu, no? I ampliar tot això i buscar alternatives que, per preveure tot això, hem d'estar preparats.
0: On són ara aquestes famílies?
3: Hi ha la família del Munir, estan a la pensió, el dia 5 s'acaba, és el que els han donat serveis socials, i la família de la Sara estan al carrer, estem sostenint a la Sara i els seus dos fills entre les famílies de veïnes de Cardedeu.
0: Els acolliu a casa, vols dir?
3: Ara mateix estan en un lloc acollits fins divendres. Divendres han de marxar d'aquest lloc. Necessitem un altre lloc a partir de divendres. O sigui, ara estem fent aquesta bogeria que és insostenible per les famílies i per ells, perquè dos nens petits canviar cada setmana d'un lloc és que no té cap mena de sentit.
1: No sé si la sensació clara és una mica aquesta expressió de uno por el otro y la casa sin barrer, no? Que les administracions diuen fins aquí puc arribar, nosaltres podem arribar fins aquesta setmana el divendres, però com es va cronificant el problema, l'Ajuntament diu jo puc arribar fins aquí, però tampoc hi ha una solució que vingui de més amunt i per tant doncs es va acumulant els casos i cada vegada hi ha més casos i fins i tot en un lloc com Cardedeu, de 19.000 habitants, que era molt lluny de la població de Barcelona o de l'Hospitalet, cada vegada és més insostenible.
3: És insostenible totalment. Ara, hi ha mesures que es poden dur a terme per preparar tot això. O sigui, una de les coses que també demanem és l'aplicació de la llei 24-2015, que contempla que els habitatges buits dels grans tenidors es destinin a lloguer social. Això no s'està duent a terme. O sigui, hi ha coses que es poden fer ara com a emergència, perquè hi ha nens al carrer, i després hi ha coses que s'han de fer a mitjà i a llarg termini per preparar els pobles, les ciutats, la societat, per acollir aquests nens que es queden al carrer. No deixar-los penjats, és que la resposta aquesta és que no tenim més recursos, doncs ens els hem d'inventar, penya. No podem deixar que els nens dormin al carrer.
0: Amb quin esperit aneu a la reunió de la setmana que ve? No sé si heu de fer més deures, perquè clar, estic d'acord amb el no tractar-se com a enemics, però alhora també estic d'acord amb que s'han de trobar solucions, que no s'hi val només amb el jo tinc les mans lligades.
3: Clar, jo és que tampoc entenc que siguem enemics, o sigui, però ells tenen les eines per solucionar això. Nosaltres fem malabars. Llavors, tenim moltes idees, som molt creatives, podem escriure tots els protocols que vulgueu, però les eines les teniu vosaltres. Llavors, no és que siguem enemics, és que el que estem exigint és que feu servir les eines que teniu per millorar aquesta situació. Jo no puc canviar protocols de l'Ajuntament, jo no puc canviar lleis, jo no puc exigir a la gent que té pisos buits a Cardedeu que els destini a pisos socials, però l'Ajuntament sí que ho pot fer. Llavors, és aquesta la idea. No estem uns contra els altres, us estem empenyent a que feu la vostra feina, una mica. Per la setmana que ve sí que una mica la idea és a veure quina és la resposta que donen. Paral·lelament, seguim organitzades, seguim reunint-nos. Aquesta tarda tenim una assemblea oberta, el sindicat està darrere de tot això amb tota la força del món també. O sigui...
0: Sí, ja estarem a sobre, doncs, Clara, la setmana que ve tornem a parlar.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Ferran.
1: A tu, Deje. És
0: que ens vola el temps. 10 segons i 2:15 i ve el Cartanyà.
1: Tenim tot el dia, però el temps va volant.

0: estrenem això, sí. I en què tal serà això, no sé.
1: Home, això serà molt bé. A més, avui tenim uns convidats meravellosos, com són l'Albert Beltrán, Carlos Fontclara. Són els pares que han parit el Balance Phone, una startup que vol combatre l'addicció digital i el consum excessiu del telèfon mòbil. Albert, Carlos, què tal, com esteu?
2: Bon dia, molt bé.
1: O sigui, bé per experiència pròpia, és allò, vi quiero desengatxar del mòbil. Hola, sóc en l'Albert, sóc en Carlos i sóc addicte al mòbil.
3: Bé, exactament d'aquí. Nosaltres estàvem frustrats en perdre tant de temps mirant una pantalla i vam dir, anem a fer alguna cosa per solucionar-ho.
1: I a partir d'aquí vau posar fil a l'agulla i teniu clar, no sé si teniu més clar el que devia de tenir el telèfon mòbil o el que no havia de tenir aquell telèfon mòbil.
2: La segona, el que no devia tenir. I al final no té tot allò que enganxa i que està dissenyat perquè al final, com més temps hi passis, la plataforma més hi facturi i tot això ho eliminem. I realment es nota molt.
1: Clar, perquè a partir d'aquí el que tenim és un munt d'hores, guanyem un munt d'hores. És com quan s'acaba una relació i, escolta'm, trenques amb l'ex i de cop i volta te'n dones compte que tens un munt d'hores a vida personal. Si hem de fer cas a l'informe d'ús setmanal, a mi se m'alliberarien 3 hores si no fes servir Instagram, per exemple.
3: Totalment. De fet, sempre diem que nosaltres el que venem és temps, no és un mòbil, i normalment està en 3 hores al dia, exactament, perquè la mitjana d'ús del nostre mòbil és d'una hora i mitja. Oh. La mitjana d'ús de la societat està en 5-6 hores. Per tant, aquesta diferència és el que realment venem.
1: És la tele d'antes, que deien la gent consume entre 3 i 4 hores de televisió. Doncs mira, ara hem canviat la televisió pel telèfon mòbil. Tot això quan avui al vespre la llibreria Altair de Barcelona presenta Malangan, un legado que se niega a desaparecer, el nou projecte del fotògraf i antropòleg visual Diego Zapatero. Durant 3 anys, Zapatero ha investigat i documentat les últimes comunitats de la Java Oriental que mantenen viva la dansa de màscares Wayang Topeng Malangan. Més de 2.000 quilòmetres de treball de camp per arribar a 12 comunitats que custodien una tradició ancestral vinculada al mite de Panji. El resultat no és només un llibre de fotografies, és una peça artesanal que està feta a mà amb les fotografies, allò, plac, com els àlbums d'abans, i sobretot un intent de preservar una cultura que lluita per no desaparèixer. Diego Zapatero, què tal, com estàs?
4: Hola, buenos días. Sí. Pues muy bien, fenomenal.
1: En el tren, colgado en el tren, ¿has bajado del tren?
4: Ahora mismo bajando, justo ahora mismo bajando en Barcelona y con un tiempo maravilloso además.
1: Hombre, ya verás, espero que vengas con manga corta, ¿eh? Porque aquí hace calor. Diego, hoy presentas, sí. A ver si, dilo tú, Malangan, ¿cómo se pronuncia esto?
4: Malangan.
1: De malandrín, Malangan.
4: Sí, exacto. Malang es la provincia, pues Malangan es el adjetivo, el gentilicio, más o menos.
1: Si tuvieras que enseñarnos, una sola fotografía del libro para que entendiéramos qué está a punto de desaparecer en Java, ¿cuál escogerías y qué historia hay detrás?
4: Pues escogería una que se llama Kelana, que es el antagonista de la historia, porque es una foto súper, súper fuerte, con una potencia visual impresionante. Y bueno, también porque hay mucho detrás de esa fotografía, hay un trabajo, una interpretación por parte del antropólogo, del fotógrafo, y eso en exposición pues es increíble, es la foto más impactante de la exposición, con un fondo rojo además que le pongo de fondo. Bueno, queda muy, muy bien.
1: ¿Por qué esta danza? ¿Qué quiere contar? ¿Qué sentido tiene esta danza?
4: Esta danza es la única danza o tradición típicamente javanesa. Entonces se está perdiendo y eso es lo que a mí me da rabia. Está derivada del Mahabharata y Ramayana, de reminiscencia hindú, que vinieron a Java hace muchísimos años, pero se fueron. Y ahora por la modernidad y la inclusión de otras culturas, pues esto se pierde. Así que bueno, es una historia, es el Romeo y Julieta de Java.
1: Ahora, ya está, ya nos has situado, ¿eh? Ya nos has situado. Bien. Romeo y Julieta. Pero entonces, cuando un actor se pone esta máscara, cuando el bailarín se pone una de estas máscaras, no es simplemente interpretar un personaje. ¿Qué sucede ahí exactamente? ¿Qué significado, pues, espiritual incluso tiene la máscara para ellos?
4: Sí, bueno, yo creo que todos llevamos una máscara cada día, ¿eh? No nos libramos, pero bueno, sí, realmente en cuanto el actor, que puede ser hombre o mujer, se pone la máscara, interpreta tu carácter, entonces puede ser una mujer interpretando a un hombre o viceversa, y hay un ritual, algo anterior a la ceremonia, que pues hay que pedir permiso a los ancestros, eso es súper importante en Java.

0: Sí. O sea, aquí hay muchas cosas: espiritualidad, cultura, danza, máscaras, artesanía, fotografía.
1: Malangán, sí. Malangán es el fruto de un trabajo de 3 años, ¿no? No es que fuiste ahí, hiciste 4 fotos y te marchaste. 3 años de investigación, más de 2.000 kilómetros para trabajar con estas, con 12 comunidades, ¿no?
0: Exactamente, 2.000 kilómetros en 12 días a 30 por hora en una moto. O sea, que imagínate cuántas horas he hecho en moto. Pues sí, es un trabajo que es como una producción de cine. Al final, la parte de producción, de investigación, de fijar las escenas, cómo las quieres hacer para contar esa historia, pues lleva como un año, ¿no? Por lo menos. Y luego es llegar ahí y contar en esos 12 días, eso durante 2 años, primer año 5 días y segundo año 7 días, pues contactar, cerrar las fechas con las comunidades, pedir permiso. El mismo día que haces una sesión fotográfica, tienes que ir por la tarde a pedir permiso a otra que está al lado de otro volcán en la otra punta. Entonces es logísticamente una locura, pero bueno, hay que aprovechar. Cuando llegas allá tienes muy poco tiempo, entonces tienes que hacer las cosas súper, súper claras.
1: Bueno, pues nos vemos hoy en Altair. ¿A qué hora va a ser esto?
0: A las 6:30. A las 6:30 os espero para... Bueno, eso es un libro que es para los amantes de fotografía, los amantes de... del blanco y negro sobre todo, los amantes de los viajes, aventuras y de Asia, por supuesto, Asia, del misticismo, que no solo existe Japón y China, ¿no? Que hay mucho más, sobre todo en el sudeste asiático, ¿no? Y que bueno, yo creo que es un, aparte de cómo está hecho, ¿no? El libro que está muy cuidado de tomar, ¿no? es un regalazo también.
1: Pues tomamos nota otro día aquí en el estudio, Diego.
0: Sí, perdón.
1: Otro día aquí en el estudio. Te queremos en el Jazzom aquí, pero en el estudio, en Radio Barcelona aquí puesto.
0: Bueno, encantadísimo.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Otro, venga, chao.
1: A vegades, amb aquest tipus de comunicació, no sé si us passa, tinc la sensació, quan els meus pares trucaven als parents de França, amb aquells fixos, escolta, com estàs? I a vegades només faltava que cridessis perquè se t'entengui més, Jordi. No sé,
2: però parles molt bé, tu. Jo t'estava mirant i dic, és que aquest home en sap molt d'això, Saps fer ràdio, tio.
1: Farsant. Això és un farsant, que dirien els companys. A la ràdio ha sigut farsant. Escolteu, que ens passem hores mirant el mòbil, sovint sense saber ni per què l'hem tret de la butxaca. I, ojo, amb aquí, Que jo estic mirant una pel·lícula, no sé si us passa, estàs mirant una pel·li, estic mirant una sèrie, i de cop i volta no... La mà, saps? La mà, dic, com va la mà? Jo observo com si no fos meva, i no tinc ningú al costat, I el mòbil. Ja has agafat el mòbil. I de cop i volta agafes el mòbil, estàs mirant la sèrie i obres la pantalla i deixes de mirar la sèrie, deixes de mirar la pel·lícula i comences a mirar el mòbil i de cop i volta dius, hòstia, he deixat de mirar la sèrie, he deixat de veure la pel·lícula. Tipo, què està passant aquí? Bueno, el que està passant ho han abordat l'Albert Bertran i el Carlos Fontclara, que també hi estaven enganxats. Van provar primer de limitar aplicacions, esborrar xarxes, fins i tot... Vau tornar amb aquell Nokia del... antic, dels primers que vaig tenir. Ho vau provar amb això, també?
3: Ho vam provar, l'únic que vam durar una setmana.
1: Per allò era impossible, no?
3: Sí, era bastant limitant. Però sí que és veritat que va ser el primer moment on vam tenir la sensació de només utilitzar el mòbil quan era estrictament necessari, i aquesta sensació ens va agradar molt, i vam dir, no podríem agafar tot el bo de l'smartphone i mantenir aquesta sensació, i és una mica la idea de com neix Balance Phone.
1: I com res els acabava de funcionar, van crear Balance Phone, una startup catalana que proposa una idea aparentment contradictòria, fabricar un smartphone perquè el faci servir menys. Manteniu WhatsApp, expliqueu vosaltres, si no jo aquí amb l'entradeta ja fotré en l'aire un tros d'entrevista que no cal.
4: No, realment és molt senzill. Nosaltres vam fer una anàlisi una mica de quines eren aquestes plataformes que ens robaven més temps i vam veure que eren sobretot xarxes socials, plataformes de streaming, jocs i apostes i pornografia, que de per si tenen un component addictiu molt clar. Llavors vam dir, vale, anem a eliminar totes aquestes plataformes que són les que ens roben l'atenció, però anem a mantenir tot l'altre, perquè nosaltres volem seguir vivint com vivim, amb connectats a la gent que tenim al voltant, podem agafar un Uber, un taxi, el que sigui, podem demanar menjar a domicili, podem entrar a banca digital i tots aquests serveis funcionals.
1: I jocs també n'hi ha o no n'hi ha?
4: Jocs no n'hi ha.
1: Ni la Snake del Nokia de fa un milió d'anys.
4: Ni tan sols Snake, perquè...
1: Res. Oi, els escacs, tu.
4: Vam veure que tot el que no tingui punt final, nosaltres ho eliminem.
1: Hòstia, m'encanta. M'encanta. I el no-port? Dic no-port perquè estem ara mateixament en streaming i potser igual el YouTube i les xarxes ens peten, no? Però què farem sense el no-port? La gent com s'ho fan passar, doncs, amb una altra manera, suposo, amb una altra plataforma, però el mòbil no.
3: El mòbil no, i si pot ser enlloc, millor.
1: Hòstia, això és una altra entrevista,
3: Això és una altra entrevista.
1: Això és una altra entrevista, No ho fa. Bueno, escolteu, vosaltres heu arribat a dir no venem mòbils, venem temps. Quant de temps? us estava robant el mòbil a vosaltres i a la gent que després hi ha entrat a treballar amb aquest telèfon mòbil, i dius, hosti, el que hem arribat a guanyar, el que dèiem al principi del programa, és com quan acabes una relació o deixes un hobby per dedicar més temps per tu i de cop i volta, quantes hores vau guanyar de la vostra vida?
3: És el que deia el Carlos, la mitja, nosaltres ara tenim uns 15.000 usuaris del telèfon,
1: buah,
3: i la mitja del temps d'ús d'aquests 15.000 usuaris és d'una hora i 40 minuts al dia. La mitja a Espanya és de gairebé 5 hores al dia, llavors... Mm. Doncs fent aquesta regla de 3 s'estalvien 3 hores al dia, que això si ho estires al llarg d'un any és més d'un mes, però al llarg d'una vida són més de 12 anys. Llavors això et fa agafar perspectiva del temps que estem scrolling.
1: Jordi Pota.
2: M'ha vingut un siponcio, eh?
1: Hòstia.
2: 12 anys?
1: Jo cal parlar...
2: Estic perdent 12 anys de la vida mirant Instagram.
1: Oh, mare meva, tio.
2: La mare que em va parir.
1: Però per 12 anys... És molts anys, això. I arriba una edat que veus que això s'acaba. O sigui, com ara. O sigui, dels que més o menys calculo que me'n queden, ara n'hi ha de restar 12. O sigui, és una ruïna, tio. O sigui,
2: però clar, abans miràvem només les pantalles de la tele, però és que ara també mirem les pantalles de la tele i el mòbil. O sigui, anem sumant, no? Anem sumant pantalles, no?
1: Escolta, però sí que el vostre telèfon permet banca, mapes, música, WhatsApp, però bloqueja xarxes socials, els videojocs, bueno, el que dèiem, eh? Uh-huh. Però, clar, i mirar pisos... que no em puc permetre, també això no ho puc fer amb el vostre mòbil?
4: Això sí que pots. De fet, hi ha algunes zones gris, per exemple, amb shopping o compres online, hi ha gent que passa molt temps amb compres. Jo, per exemple, passo molt de temps mirant notícies esportives. És algo que també volem abordar, però bueno, al final, tot el que sigui actualitat o algo que té una utilitat pura, nosaltres ho mantenim.
1: Llavors, l'aplicatiu de Ser Catalunya, sí, no, hi entra, no?
4: Sí,
1: tu digues
4: entra,
1: que sí, perquè si no em foten un castellà, em foten
2: entra,
1: a Castanya. Té que veure aquí. Sí, sí. Per cert, tenim la pregunta d'un oient, que és el Joan, que ens ha deixat un missatge des de Vilafranca.
5: Hola, bon dia, sóc en Joan de Vilafranca. Pot passar que si tu passes de tenir un smartphone a un dumbphone, pot passar com quan deixes de fumar? Que tens el tic, però no tens la matèria prima. És a dir, que facis el gest, però no hi hagi TikTok. I l'únic que facis és deixar dictades a la pantalla amunt avall. Us ha passat a vosaltres? Moltes gràcies.
1: Gràcies, Joan. Us ha passat?
4: Ens ha passat. De fet, ara ens n'oblidem una mica perquè nosaltres ja fa gairebé 2 anys que anem amb aquest mòbil, però la primera setmana te n'adones que agafes el mòbil 1.000 vegades sense cap mena de sentit. Hi ha una cosa que vam descobrir, que li diem memòria muscular, que el teu dit obre el mòbil i va directament a buscar una aplicació que tu ja sabies on estava dins de la pantalla, i no sé si us haurà passat mai que agafeu el mòbil, intenteu entrar a la calculadora i sense voler esteu a Instagram i no sabeu per què. És perquè el vostre dit va sol a la posició que ja recorda, i això ho vam notar molt al fer el canvi a balance. Després això es va difuminant i t'acostumes.
1: I amb aquest telèfon balancejat, amb el balance font, la memòria muscular, cap on detecteu que està anant ara?
3: Clar, és que la cosa que també és rellevant és que, a part de bloquejar tot l'addictiu, canviem la interfície. En comptes de les bombolletes de colors, és una llista en blanc i negre, per fer-ho el més avorrit possible en el bon sentit.
1: Sí, el teniu per aquí, aquest.
3: Sí, i això fa que, bàsicament, promogui la intencionalitat. O sigui, el mòbil és així,
1: sí.
3: No hi ha...
1: Estan veient ara aquí en imatges, ja.
3: No hi ha colors.
1: Us podeu recuperar el reel, ens està ensenyant el telèfon mòbil. Res, una llista de paraules i prou, eh? Una damunt de l'altra. És com les opcions a triar un concurs, potser, no, Jordi?
2: Això no ho pots canviar, no? No pots canviar colorets, no pots ficar coses guapes, no?
3: No.
2: No pots ficar el Hello Kitty darrere, no pots fer res d'aquestes coses.
3: No.
2: No, està bé.
1: Llavors, el Balance Phone és Balance Phone o és un sistema operatiu que jo em puc instal·lar al meu telèfon mòbil? Un Android o un iPhone, per exemple?
4: Realment és un sistema operatiu. Nosaltres, com a empresa, desenvolupem un software i el posem a sobre de mòbil Samsung. Nosaltres tenim un acord amb Samsung, els seus dispositius els passem a gestionar i els instal·lem al nostre sistema operatiu de fàbrica, diguéssim. Tu, quan el treus de la capsa, ja és un balance phone, però darrere posarà Samsung.
1: Sí, Samsung, com va rebre la vostra proposta? Hombre, Carlos Alberto, que gran idea ha passat, vamos a ver si nos entendemos...
3: El bo és que ja està treballant amb casos d'ús similars, amb gent gran de la tercera edat, i van entendre el concepte. Nosaltres sí que és veritat que venem molt a joves, a famílies que ens compren com a primer mòbil pels seus fills o filles. Llavors van fer el símil amb el que ja havia funcionat, amb gent gran, i van portar...
2: Però com veu arribar a Samsung, al pare Samsung? Però com s'arriba aquí? Però no deu ser fàcil,
1: tocant
2: això, no?
1: El timbre a la porta de baix. Sí,
2: Samsung. És Samsung?
1: Ding-dong!
3: Sí, sent pesats. I...
2: Hòstia, però molt, no? Perquè
3: sí, bastant.
2: No deu ser fàcil, això.
3: Som
2: no?
3: Bastant pesats, això sí que ho tenim.
1: vau fer servir bots perquè anessin enviant correus electrònics o...
3: No, a través de... vam anar estirant del fil i vam acabar arribant.
1: Heu contestat seriosament, eh? Vull dir, la possibilitat la contemplava. Escolteu, tècnicament, com aconsegueu que jo no faci trampes? És a dir, perquè amb un límit convencional sempre arriba aquell moment de 15 minuts més, com el despertador, eh? Que probablement és el botó més premut de la història de la humanitat. En el vostre cas, el sistema està pensat perquè aquestes restriccions no es puguin desactivar simplement quan entra la tentació?
4: És que, igual que abans mencionaves que havíem provat el Nokia i ens va encantar, abans d'arribar en aquell punt nosaltres havíem provat 1.000 aplicacions o sistemes de limitar el temps d'ús, el que deies ara, 15 minuts més, i al veure que no ens funcionava i que sempre ens fèiem trampes nosaltres mateixos, vam dir, vale, el nostre sistema no pot ser flexible, no pot dependre de la força de voluntat de l'usuari.
1: Perquè no la té, no la té, l'usuari no té força de voluntat d'entrada.
4: Exacte, nosaltres no la teníem.
1: Jo tampoc.
3: És tractar-ho com una addicció, com qui vol deixar de fumar o com qui vol...
2: 5 minuts més, no? No passa res, sí, no? Sí, clar. I això acaba sent una hora, és com, com voler-te despertar i dius 5 minuts més.
1: Un moment.
2: Passa una hora.
1: Un moment. Sí.
4: Així acabes els 12 anys després, al final.
2: Hòstia, això és molt dur, això
1: 12 anys de la teva vida. Escolta, dieu que és un dels primers, o el primer smartphone que els pares, pel qual aposten pels seus fills. Clar, i els fills com... Com els venem? Com els venem els fills que no és un telèfon capat i perquè mira, per tant l'hem posat els pares, no? Vull dir que d'entrada com hostia, pues potser és poc atractiu perquè no tiene lo prohibido, i més amb aquesta edat, no?
3: Totalment. Això és un gran repte i de fet nosaltres esperàvem que costés molt, però ens hem trobat amb lo contrari, que és realment si ho penses té sentit. I molts fills l'alternativa és no tenir mòbil i com que ells al final el que volen és estar al grup de classe de WhatsApp, doncs diuen, doncs prefereixo tenir això que no tenir res. I evidentment que ells, si haguessin de decidir, ells agafarien un mòbil no capat, però sorprenentment ho agafen amb il·lusió, perquè passen de no tenir res a poder parlar amb els seus amics.
1: Vosaltres esteu fent negoci intentant que el client utilitzi menys el vostre producte. Ojo, eh? Exactament el contrari del model de bona part de l'economia digital, no? Vinga, més, i l'atenció. Com podeu competir comercialment contra empreses que tenen equips sencers treballant perquè no apartem els ulls de la pantalla, que això que sigui allò una màquina escurabutxata? Bueno, ja és el que hem vist amb els anys a base de documentals, reportatges i insiders, no? Que això està fet perquè no el deixem estar ni un segon, pràcticament.
3: Sí, és que jo et diria que, de fet, és bastant curiós perquè si mires des del 2006 l'evolució del temps de pantalla del mòbil, cada trimestre va pujant, i ara el primer trimestre, el 26, ha sigut el primer trimestre que ha baixat.
1: Ai, dius ara!
3: Sí, que és veritat. No hem sigut nosaltres, ojalà, però sí que és veritat que, el temps és limitat, és a dir, això no pot tendir a l'infinit. Les hores són les que són i quan ja portes 6 hores al dia al mòbil has de treballar, has de fer coses, i jo crec que ja això les empreses doncs, volien seguir amb aquesta inèrcia de cap amunt, però al final la gent doncs, té el temps que té i això és limitat.
1: Pues em quedo més tranquil si som a l'any en què la gent, i de fet molta gent jove diuen que estan sortint de les xarxes i que volen apostar per una vida de la qual senten a parlar els seus pares.
4: És que jo t'afegiria la resposta que cada cop més es parla del tema, cada cop més la gent és conscient de l'efecte que té passar tant de temps en xarxes socials o en aquestes plataformes, i està havent un canvi de mentalitat tant en joves com en adults que ja portem 5-6 anys vivint-ho en primera mà, i estava en un canvi de consciència de dir, ostres, jo vull viure la vida real i no vull estar pensant tot el dia en una pantalla.
1: De seguida anem a les preguntes del Pota. Abans, però, un mini experiment. Si aquesta entrevista l'està escoltant algú que diu jo controlo perfectament el mòbil, controlo perfectament el mòbil, quin exercici proposeu vosaltres per comprovar si realment nosaltres controlem el mòbil o ens controla ell a nosaltres?
3: Jo li proposaria dos. Un és que es canviés de lloc les aplicacions tipus Instagram, Twitter, TikTok, i a veure si es troba que sense voler obrir altres aplicacions que estan justament on estava Instagram, i això et demostra doncs, la memòria muscular comentava abans el Carlos. I l'altre, que és un que a mi em va servir bastant, és intentar que abans d'anar a dormir i tot just despertar-se no agafar el mòbil.
1: Oh.
3: I... no és tan fàcil. Spoiler, no és tan fàcil.
1: Puc afegir un petit matiset, a més? És a dir, canvia l'Instagram de lloc, el fots a fons de la pantalla, et poses al principi en detall a inici, llavors comprovar fins en quin punt estàs enganxat perquè aniràs a buscar, aniràs a buscar ràpid cap allà, l'Instagram.
2: Jo me'l vaig amagar molt amagat, a l'última pàgina tot dins d'una carpeta, i ara ja no, és el mateix, és com que estigués al principi de tot, pam, pam, pam, pum, ja està, ja hi soc.
1: Però tenen coses positives, no? Les xarxes socials, dieu que sí.
4: Molt, molt. No, no, és que nosaltres sempre ho diem, semblem que demonitzem les xarxes, però nosaltres som els primers que hem tret coses boníssimes de les xarxes i les seguim consumint a l'ordinador, en altres dispositius, però no al mòbil, amb nosaltres tot el dia, que és el que veiem que era perjudicial.
1: Que anem a estrenar visita mensual aquesta temporada amb el comunicador i il·lusionista Jordi Pota. Ha entrat també, que sembla que estigui gravat ara, això. L'any que ve... No, eh?
2: No és una careta d'entrada, això? No.
1: Bueno, sí, però és un... Tornem a començar, vinga, va.
2: Ja, torre.
1: Sí.
2: Com sona, això?
1: Va, que avui estrenem visita mensual aquesta temporada amb el comunicador i il·lusionista Jordi Pota. L'any que ve farà 20 anys que es dedica a la màgia i al teatre. Ha sobreviscut, que és important, eh?
2: Sí, i prou digne.
1: La vida de l'artista, la vida de l'equilibrista. Clar, jo no vull que passis pel programa sense que ens facis una pinzellada d'un festival de màgia que tenim aquí a Barcelona mateix, ben a propet, eh?
2: Pensava que no m'ho preguntaries, això, Jordi. Gràcies.
1: Home, és que
2: si
1: no, me das con la pata hasta que no me bellugui.
2: A la pota. Doncs sí, del 7 a l'11 d'octubre tenim el tercer Festival Internacional de Màgia aquí a Barcelona, a Gràcia, a la Vila Gràcia, que jo tinc la sort de ser el director artístic.
1: Home!
2: I tenim mags i magues de tot el món, els millors mags i magues de tot el món. Ve un coreà del sud, que tenim la sort d'haver pogut agermanar festivals amb el de Busan, i jo els diria a la gent que no s'ho perdés, vilamàgica.cat, vilamàgica.cat, allà teniu tota la programació, entrades i tota aquesta història, i crec que és molt interessant, molt xulo.
1: Perdona, abans de facis, deixa'm fer una pregunta, perquè jo m'en dono compte que sóc de fer preguntes.
2: Pregunta, home, clar, et dediques a això, tio.
1: Quin és el truc de màgia més bèstia que has vist fer amb un telèfon mòbil?
2: O sigui, hi ha coses molt xules, eh? Sí, hi ha endevinar dates de naixement, dates de coses just en el segon que estem ara, coses molt, molt impressionants, sí.
1: Anem a les preguntes d'en Pota.
2: Vale, us haig de comentar que jo no he entès res perquè les preguntes les he fet en el mòbil. Les tinc totes aquí.
1: Però ja, fins aquí les preguntes del Jordi.
2: Ja he fet preguntes, algunes seran interessants, altres no.
1: Val.
2: Pregunta llarga, sense ser massa pregunta, eh? Sí, d'això. Va inventar tot això a un garatge expressament per triomfar, com tots els que ho han fet d'aquesta manera, sense saber que molts també ho han fet així, per fer exactament això, i s'han menjat un moc?
3: No.
2: No ho heu fet en un garatge?
3: No.
2: Ah, hosti, això ara em desmotiva molt fort, eh? Més a més, t'haig de dir que tu t'assembles molt, em sap greu, no sé si això t'ho han dit potser, no? El de Facebook.
3: No m'havien dit, no és el millor piropo que m'han tirat.
2: No, però bueno, això pot fer triomfar també a la negativa del que fan a Facebook. Va, quina aplicació eliminaríeu avui mateix de tots els mòbils del món, que no existís mai més?
4: Jo diria TikTok.
3: Coincideixo.
2: TikTok, eh?
1: Per què?
4: És la més addictiva i més... La que més a l'extrem ha portat aquests sistemes de recompensa que fan que l'usuari estigui enganxat.
2: I ha fet que Instagram també es faci el mateix, no?
3: Sí, totalment.
1: Dono fe, eh? Fa 3 estius em vaig tirar, vaig obrir TikTok, que no l'havia obert mai, i quan em vaig donar compte havia passat 40 minuts.
3: 12 anys.
2: 12 anys.
1: 12 anys, tio, ja. 12 anys i 40 minuts.
2: A favor o en contra de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys?
3: A favor.
2: Per què?
3: Perquè és una manera de conscienciar... És la manera més efectiva de conscienciar que no són bones.
2: I per què no els 18?
3: És una bona pregunta.
2: Per què el 16? O sigui, jo no vaig entendre-ho massa.
1: És un debat.
2: Com és que el 16?
3: Que el tema de l'edat, jo no sóc molt fan, perquè cada nen... O sigui, hi ha nens de 12 anys molt més madurs que nens de 17 i viceversa. Llavors, definir-ho per edat és... Jo no sóc... O sigui, no estic a favor d'això, però evidentment les lleis s'han de simplificar.
2: Va, una cosa que és bastant interessant, i també, Jordi, si vols explicar la teva, també pot ser guai. Quina és l'última cosa realment important, i la gent de casa que també ho pensi, que no vau viure del tot perquè estàveu mirant el mòbil? Hi ha gent que al seu casament, un partit de futbol molt important...
4: Passa molt els aniversaris, això.
2: Els aniversaris?
4: Tothom vol gravar tot l'aniversari i al final no has estat allà.
2: I vaig anar a veure la Rosalía i la gent estava tot el concert gravant. I dius, però per què collons heu pagat 100 euros per venir a veure això si esteu gravant al mòbil?
1: És un drama, eh? Perquè és concerts, és aniversaris, no sé, per exemple, te treuen la patrona del poble que surt cada 25 anys o cada 10 anys i tu allà gravant com un ninot i no l'estàs gaudint.
2: Però si l'altra gent ja ho gravarà. Deixa de gravar.
1: I afegiria la pregunta, quantes d'aquestes fotografies, aquests vídeos, després els vas a revisitar i te'ls mires?
2: Cap.
1: Vaja, fins aquí.
2: Només el que penges a l'Instastory perquè la gent ho miri i veus que tu has estat allà, no?
1: I he sigut.
2: Va, si les xarxes socials haguessin d'ensenyar obligatòriament el mal emocional que poden provocar, estil les imatges que porten al tabac, la gent les continuaria utilitzant igual que ho fa amb el tabac?
3: Sens dubte, sí. Jo crec que sí.
2: Molt trist, això. Estem fatal, eh?
3: Jo crec que sí.
1: Perquè sortirien gent amb cara deprimida, així, blanca, com xupada per un vampir, o...
2: Com serien aquestes imatges? Clar, sí, com seria?
3: Sí, seria, com penseu? Seria algo així. Algo així seria. Sí,
4: gent molt trista, segurament.
1: Gent molt trista i deprimidíssima, no?
4: Total.
2: Una molt random, vale? Si haguéssiu de substituir les notificacions que dona el mòbil, per un animal real, que us ha de venir i dir, ei, t'estan trucant, o això, quin animal triaríeu?
4: Que m'ha vingut en el cap un hàmster, però no sé
2: ai,
4: per què.
2: Sí, que mono, no?
3: A mi un ocell.
2: Però potser el xafa se dient, calla! Ja. I te'l pots carregar ràpid, si t'emprenyes.
3: A mi un ocell perquè va més ràpid. La societat de la immediatesa, vull...
2: Si estic a la muntanya... Et farà un tuit, però et farà tuit.
1: Jo un cocodril.
2: Un cocodril.
1: Veritat, Jordi, fan com un soroll.
2: Com a jefe pots anar comentant, també.
1: Jefe índio. Jo, mira, el cocodril té un so glutural que em fascina. No sé com el fa, és com una claveguera. Saps com quan desembusses l'aigua?
2: Fa soroll, un cocodril. Tu l'has vist un cocodril de molt a prop?
1: De molt a prop no, però de tant en tant miro documentals de cocodrils i dic, mira, quin un.
2: L'Steve Irwin, que va morir no per un cocodril. Te'n recordes d'això, no?
1: No
2: se'n recordava, Steve Irwin?
1: Hòstia.
2: Vosaltres sou molt joves, encara teniu 26 anys?
3: 27.
2: Ah, ja teniu 27.
1: Estava a punt d'entrar ja, els 28.
2: Ja esteu ja al cap amunt.
1: Més preguntes d'en Pota.
2: Si poguéssiu prémer un botó i eliminar els mòbils amb internet per sempre, sabent tot el que desapareixeria amb ell, el premeríeu? O sigui, l'apretaríeu?
3: No.
4: Jo no.
2: No, eh?
3: No, els mòbils... No. O sigui, els mòbils, com han nascut amb Steve Jobs i amb l'objectiu que van néixer, són l'eina més potent de la història, jo crec. El problema és que els models de negoci de certes plataformes dins d'aquests mòbils ens han portat a ser hiperdependents, i això és el problema. Però el mòbil com a tal és increïble.
2: Està molt bé, això, eh?
1: Tot torna boig,
2: última.
1: Va, sí, fot-li.
2: Última, sí? Quin és el vostre talent més inútil? Una cosa que sabeu fer vosaltres, que poca més gent sap fer, i que diguis, hòstia, això, però no serveix per res, eh? És com el TikTok, no serveix per res. Doncs què sabeu fer vosaltres que dieu, hòstia, això l'altra gent li fliparia. Però és inútil, eh?
4: No et sabria dir, abans ho hem dit, som molt optimistes, això sí que... Et diria que és bastant útil, però bueno, a vegades ens fa xocar contra alguna paret. Però bueno, som molt, molt optimistes, això sí.
2: Us està fent xocar contra iPhone, no?, de moment, perquè exacte. Només esteu a Samsung. O sigui, jo que tinc iPhone no puc fer servir l'aplicació encara.
3: Correcte. És només
2: arribarà el moment, no?
4: No ho sé. Complicat.
2: Però difícil. Que sí.
1: Fer talent inútil. Doncs pues ara mateix no
2: sé Jordi,
1: si...
2: què, tio?
1: Segur que en tinc més d'un.
2: Jo sé fer una cosa amb la llengua, que és, mira, fa així. Està guapo, però no serveix per res.
3: La flor, saps?
2: Tu saps fer una flor?
3: No, jo no. Ah. Però hi ha gent que amb la llengua sap fer una flor.
6: Jo sé fer la flor, el que passa que no és molt radiofònic.
2: Aquí, eh?
6: No és gaire radiofònic, però jo sé fer la flor amb la llengua, sí.
1: Però això ja és un mandat. Ja. Hòstia, sí. Com es fa això?
6: Pràctica. Sí? Pràctica.
1: Hòstia, parlàvem del balanç font, una cosa absolutament útil, a talents inútils. És brutal, ja veus, Marina Fernández, fins aquí el ja som aquí.
6: Què tal? Molt bé. Sí, al final està bé, començar a veure coses que ens semblem que són imprescindibles i resulta que no ho són tant. Per tant, interessant això, el balanç font. Gràcies. Coses inútils no són aquest programa és útil per seguir informant. Des de primera hora que us estem dient que el Tribunal Constitucional avui debat en relació a si s'amnistia o no als líders del procés, no tindrem resolució avui. No espereu que avui ja sapiguem si sí o si no. No sembla que això hagi de passar ara, sinó que potser s'esperen una setmana, un parell de setmanes a resoldre, però vaja, a partir d'aquí ja tot pot començar a fer baixada per Puigdemont i companyia. Hi ha també l'Assemblea de Nacions Unides a Nova York amb Donald Trump d'anfitrió trampa, perquè clar, fa d'anfitrió d'una cita que no es creu, ni ell mateix, perquè els està traient tots els diners que s'injectava, tota la inversió que es feia a Nacions Unides per part dels Estats Units. Vaja, que hi ha bastanta teca. Demà compareix Salvador Illa pel fiasco, pel nyap que han estat les proves PISA. Ja no els resultats, sinó la metodologia, la mostra que es va fer. Demà a donar explicacions al Parlament a partir de les 9. Ho seguirem també en directe. Nosaltres ara deixem pas als companys del Què t'hi jugues i tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí i fins a les 12 del migdia. Que vagi bé. Adeu.

0: Bon dia, 12 i 8 del migdia. Us acompanyem al Quet i Jugues fins a les 2. Ja ho sabeu, a Ser Catalunya en aquest 22 de setembre. Queden 19 dies. 19 dies perquè torni a jugar al Barça de Flick. És el que provoca aquesta aturada de seleccions, que fa que en aquest gran moment del Barça, en què estàvem tots tan engrescats i que teníem ganes de que vinguessin quants més partits millor, doncs ara ve aquesta aturada. Aquesta aturada que ens deixa sense Barça, orfes de l'equip de Flick, durant tot aquest temps. 19 dies. Aturada llarga aquest any. I que més, Nil Solà, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal, Lluís Flaquer? Molt bon dia.
0: La veritat és que deixa Flick sense cap mena de possibilitat de treballar el dia a dia, eh?
1: Sí, sense cap mena de possibilitat, perquè són 17 els internacionals que té el Barça, havien de ser 18, però Andreas Christensen, evidentment, va causar baixa per la seva lesió. Els únics jugadors de la primera plantilla que no són internacionals en aquesta aturada, Tec, Gerard Martín, Balde, Gavi i Gabriel Jesús. Per tant, pràcticament a tota la plantilla, el Barça és l'equip que més internacionals té en aquesta aturada, fins a 17. Destaquen els 7 que té amb la selecció espanyola, Bernal i Xavi Espart amb la sub-21, i entre els altres, repartit sobretot la majoria jugant aquests partits a la Nations League, qui més quilòmetres farà, i amb diferència, per 3 amistosos,
0: no m'ho diguis,
1: és Rafinha.
0: Ai, ai, ai, ai,
1: un futbolista que a l'última aturada abans del Mundial es va lesionar i que ha de jugar 2 amistosos a Austràlia. Encara que sembli una broma, juga 2 amistosos consecutius contra Austràlia amb 3 partits, amb 3 dies de diferència, i després un altre amistós a la Índia. És a dir, el calendari de Brasil, d'Ancelotti, per aquesta durada, 2 partits contra Austràlia i després Índia, 35.000 quilòmetres.
0: 35.000 quilòmetres.
1: Ha de fer Rafinha en aquesta aturada, per tant...
2: Més els que faci el camp.
0: Hola, Bruno.
2: Què tal, bon dia. Què farà més que Vinícius, segurament.
0: Segurament.
1: Això, no hi ha cap mena de dubte.
0: Sí, segurament.
2: Fa la pinta.
0: Més que no em faci més el camp que viatjant. No tants. Ah, però Déu-n'hi-do, eh? I a més partits, clar, són Nations League, per tant són partits, no són pas amistosos, per exemple els de la selecció espanyola, on hi ha alguns de jugadors del Barça, partits de renom.
1: Sí, Espanya juga contra Anglaterra, contra Croàcia, contra República Txeca i torna a fer-ho contra Croàcia. Altres futbolistes com Anthony Gordon, per exemple, que s'enfrontarà a Espanya. Koundé, que té de rivals de Turquia, Bèlgica i Itàlia. Cancelo, Gales, Noruega i Dinamarca. I Adeyemi, que és una novetat, anava convocat sí, a principi per jugar al tercer i al quart partit. Ja vam explicar que Jürgen Klopp dividia la selecció en dos, és a dir, que havia convocat a 23 i 23 futbolistes per provar-los a tots en el seu debut. Hi ha hagut unes molèsties a alguns futbolistes que anaven a la primera llista, per tant, dèiem en principi que va citat per jugar contra Països Baixos i contra Grècia, precisament el que serà el debut de Xavi Hernández a la banqueta de Països Baixos.
0: Ara parlarem d'aquest debut de Xavi, del que ens depara aquest partit, aquesta aturada de seleccions, que pels amants del futbol de clubs i del futbol del Barça de Flick, tema allò una mica tal, el Bruno està feliç i content.
1: Jo trist, molt trist.
0: És festa major per ell.
2: No, a mi m'encanta el futbol de clubs i m'agrada molt també el futbol de seleccions, i al final tenim molts al·licients en aquesta aturada. Comença, com has dit, la Països Baixos de Xavi, l'Alemanya de Jürgen Klopp, tenim a Zidane agafant les regnes de la selecció francesa. Jo crec que hi ha molts al·licients, veure si Rafinha juga també, com comentàvem la setmana passada, Flaqui, de nou amb la selecció del Brasil, per tant hi ha moltes coses a analitzar que poden ser boniques de veure.
0: Ara en parlarem amb el Bruno i també amb l'Axel Torres. Abans, però, clar, són setmanes ja de cert patiment. En clau clubs, en clau Barça, ja recordes el que ha passat amb Rafinha, i estem tots tocant fusta, i em sembla que el president també està una mica neguitós.
3: Ai, senyor, sí, estic... he vingut a la catedral de Barcelona.
0: Ah, estàs a la catedral de Barcelona, està el president?
3: A la catedral de Barcelona, només... Pensa que el Rafinha, que ha de tocar l'Índia, per tant, només que vagi al Ganges, potser es passa 2 mesos cagant com un colom. Per tant... una de les coses que hem d'aconseguir és posar espalmetes als jugadors del Barça.
0: El president Laporta està a la catedral de Barcelona.
3: Efectivament. De fet, mira, acompanyeu-me un moment.
0: Estan aquí tots. Els que us seguiu pel YouTube, podeu veure el live del YouTube, podreu veure el nostre president, que està just a la catedral de Barcelona.
3: Sí, espera un moment, hi ha aquests d'aquí. Sorry, can you hold the micro for me, please? The micro, only hold the micro.
0: Està flipant aquest home.
2: Hold the micro.
0: Hold the micro. Va, la senyora.
2: In the mouth. No.
0: Ah, se l'ha posat a la seva.
3: Where are you from?
4: From French.
3: From French?
0: Mira.
3: Bueno, do you want the Ballon d'Or for Mbappé?
4: Oui, Mbappé.
0: No, home, no.
3: Ja parlem d'això.
0: Això és un altre debat.
3: Aviam.
0: Estan flipant ara mateix aquests senyors.
3: Anem a fer unes pregàries.
0: Sí, perquè ella es posa el micròfon a la seva boca, eh?
3: És igual, jo vinc aquí.
0: Podeu veure-ho pel YouTube del que t'hi jugues. A veure, el president Laporta, davant de la catedral...
4: Je suis de France. de la région de la Moselle.
0: La Moselle.
4: Nous venons à Barcelone pour nous promener et on trouve que Barcelone est très beau, très joli, bon, c'est magnifique Barcelone.
3: Je vais faire una pregària, una recitació per la minya mal. Perquè ells alon a ver la selecció.
0: Sí.
3: I jo no veig que se trenquin la isquiotibial.
0: Le d'acturé.
3: Que va romper.
2: No, un blessure, blessure.
3: Ah, exacte, un blessure, blessure. Alors, si vous plaît, a la mia mouth.
0: A veure, que ara el president farà una pregària. A veure, president.
3: Que Santa Teresa del Poal que torni sa i estalvi en la minya mal.
5: La solti por la minya mal.
3: El que sigui.
0: Ah, ho ha traduït, molt bé.
3: This is my present for you. És for la minya mal, però és for you.
0: M'encès ja la primera espelma per la minya, al costat d'una companyia francesa que no...
4: La minya mal, yes. Magnífic, la minya mal.
0: Magnífic.
3: Per Sant Joan i Sant Martí, que aguantin els músculs del Pau Cobercí.
4: Très vite, la minya mal.
0: I segueixen la minya mal, sí. Està encenent el president ara. Si això ho podeu seguir a través del live del YouTube del que t'hi jugues, eh?
3: Por vous, por
0: vous. Amb aquests convidats excepcionals.
3: Són por vous, eh?
0: Molt bé, president.
3: Merci beaucoup.
0: I hem fet pregària pel Lamine i pel Cobercí, eh?
3: Exacte, però hem de buscar altra gent. Excusez-moi, sorry.
0: Clar,
3: where are you from?
0: Només hi ha estrangers.
6: Florida.
3: Florida.
2: Florida.
3: Okay,
2: Florida.
3: Do you like Messi?
2: La seva camisa, Florida.
6: Sí. Yes, Messi. Yes. Enter Miami.
3: Okay. Yeah, yes. Can you hold the mic one second for me? One second. Only one second.
6: One second.
3: Okay, I'm going to make a pregària.
0: A pregària. A prayer.
3: Here. Per Santa Pilar i Santa Maria, que no li trenquin més el nas a l'Eric García. And this candle is for you.
6: Oh, no thank you.
0: Molt bé.
2: No, no thank you.
0: No la vol.
3: Is a present. Ai. Vinga, doncs anem a buscar una candle per algú més.
0: A veure si ara aquest rebuig provocarà que li tornin a trencar el nas a l'Eric García.
3: One second. Can you hold the microphone?
0: No, no vol aquest senyor. No vol. No li ha agradat.
3: Sorry. Where are you from? D'aquí. Ah, perfecte. Me podes aguantar el micro? Em pots aguantar el micròfon, nano? Re, un segon. He de fer una pregària.
0: A veure, hem trobat un de local. És un miracle. Això sí que és un miracle.
3: Per Santa Rita de la Clofolla, que el Cancelo el mantingui en una bombolla.
0: El Cancelo també. Ara, president, pateix per tots, eh?
3: I això és un regal per tu. Regal per tu. Sí, home, sí, tot per tu. Gràcies,
0: veus que bé? S'emporta una espelma. Mira que content.
3: S'emporta una espelmeta.
0: Molt bé.
3: Anem a fer les dues últimes.
0: Va.
3: Vinga.
0: És que són molts que marxen, eh?
3: No?
1: 17.
0: 17.
3: Can you hold the mic for me one second?
0: No? Està ocupada amb el cotxet, aquesta.
3: Tot bé. Sorry, can you hold one second the mic for me? Where are you from?
7: From Germany.
3: Ah, ok. Darf ich...
0: Caram, president.
3: Können Sie die mic für mich halten eine Sekunde?
0: Caram, president, m'està sorprenent, eh?
1: Digue-li, I'm friend of Hansi Flick.
3: Sí. Hem hagut de parlar amb el Hansi.
0: Clar, Hansi
3: Flick. Do you like Hansi Flick?
0: Ai, no.
7: Hansi Flick, yes, I know him, but I don't like
3: him. But you like him. It's hübsch.
2: No és del Dortmund.
0: Sí, segur que és del Dortmund.
7: Ah, yes, it's okay.
3: I'm going to do a recitation. Per Sant Bernat del Bigoti, que el Rafinha aguanti amb l'Ancelotti.
1: Aquest és el més important, eh?
0: Aquest és fonamental.
3: I'm going to give you a candle for the baby Jesus.
2: Baby Jesus.
0: Està flipant, la gent, eh?
3: This is for you. Present for you. Yes.
2: Yes, diu.
3: Danke, Bell.
0: Dankeschön.
3: Bueno, Dankeschön. I l'últim.
0: Ens en queda una,
3: sorry.
0: A veure.
3: Can you hold the micro for me one second?
0: No.
3: One second, just hold.
0: Mira, l'has convençut.
6: Hold the micro.
3: Where are you from?
6: Poland.
3: Holland.
0: Home!
1: Oh,
3: you, Poland. Poland, ok.
0: Ah, Poland, llàstima. Lewandowski.
3: Do you like Lewandowski, Robert?
6: No.
3: No.
0: No li agrada? Com pot ésser?
3: No, és broma, diu que és broma. Just one second.
0: És un polonès.
1: Digue-li si li agrada
3: Tech. Hold the micro, 10 seconds.
0: Do you like Chesney?
1: Do you like Chesney?
3: Do you like Chesney?
6: Yeah.
2: Stensner.
3: Per Santa Maria i Sant Bernabé, que em pugui menjar un canapé.
0: Aquesta la tenia guardada, president.
3: I give you one candle for you. És a present.
0: No la vol.
3: Oh, no l'ha volgut.
0: Polonesos són
3: no
0: molt
3: són massa creients, som... i això, que són polonesos.
0: Sí. Són molt
2: allà,
0: seus.
2: Déu-n'hi-do.
3: Doncs res, amb aquesta espelma ben enganxada, ben encesa...
0: Aquesta és la del canapé, a veure si no es farà, no es farà realitat.
3: Igual ve de menjar l'espelma.
0: Clar, a veure si ara no podrà menjar-se el canapé.
3: Anem tornant, macos?
0: Escolti'm, president, veig que està molt neguitós, també, com nosaltres, perquè no es la generi ningú,
3: Molt neguitós, entre el que se'n va a la Índia, els que se'n van a Espanya, el que se'n va, jo què sé,
0: a donar la volta al món.
3: Els tinc tots desperdigats per arreu. Ara entenc el que és sent un pare que té els fills per allà desperdigats per aquests vots de Déu, que pateix tota l'estona perquè no es facin mal.
0: President, no pateixi, que tornaran tots sants i estalvi després d'aquestes pregàries que hem fet gràcies a la seva gestualitat aquí a la catedral, eh?
3: Virgen del Carmen.
0: Virgen del Carmen, que és la que protegirà perquè el president pugui menjar un canapé.
3: Un canapé.
0: President, torni cap a l'estudi.
3: Vinga, una mica de pernilet i ja tornem. Agafa forces.
0: Ai, senyor, que no es la geni ningú, que ningú prengui mal. 12 i 18, què t'hi jugues? Què t'hi

0: Doncs són dies allò de posar espelmes i de confiar que no hi hagi lesions i que el Barça de Flick pugui tornar a competir, perquè a més venen uns partits a la tornada prou interessants. Dia 10 d'octubre contra el Getafe casa, després hi ha Champions al camp del Galatasaray, anar al camp del Betis, anar al camp del PSG, el clàssic contra el Madrid. Déu-n'hi-do el calendari que ve, només tornar. Per tant, que ningú prengui mal i que tant de bo les pregàries del nostre president doncs tinguin l'efecte desitjat. Bruno, d'aquesta aturada de seleccions, abans ens ho deies, hi ha moltes coses, més enllà de que ens agradi més o menys l'aturada de seleccions, però escolta'm, veure el debut de Xavi, el debut de Zidane, veure com la selecció espanyola després de l'aturada, després de guanyar el Mundial, doncs torna a competir.
1: Sí, i una gran novetat que és veure Cristiano un altre cop amb Portugal, que no ho deixa.
0: És
1: impressionant el tema Cristiano Ronaldo. Com bé deies, Flaqui, hi ha un partit marcat en vermell de cara a aquest, diria dos, aquesta setmana. El dijous tenim aquest debut de Xavi de Klopp al mateix partit, un Països Baixos Alemanya que jugarà a Amsterdam, i dissabte a Wembley la reedició de la final de l'Eurocopa, s'enfronten Anglaterra i Espanya. Per tant, són dos grans partits per obrir boca aquesta setmana.
0: No havia pensat en el tema Klopp, clar, també Jürgen Klopp, que debuta com a seleccionador alemany. Àxel Torres, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, bona tarda.
0: Què és el que et fa més gràcia d'aquesta aturada de seleccions? Què és el que més ganes tens de veure?
2: Pues segurament el Xavi contra Klopp, no? Jo crec que és el partit més interessant. Jo sempre he pensat que Xavi, que òbviament va tenir una segona temporada al Barça dolenta, se l'ha ridiculitzat una miqueta com a entrenador i em prenc també aquesta aventura seva a Països Baixos com una revàlida en què pot demostrar les seves condicions. És cert que amb un equip que no el posaria entre els 4 o 5 favorits per guanyar la Nations League, però que té arguments per fer-ho bé i de fet és un debut molt estimulant perquè és un partit de gran rivalitat.
0: Clar, què n'esperem de Xavi, Bruno?
1: Jo crec que s'ha de mirar el que té com a matèria prima, és a dir, té una plantilla a la que hi ha gent veterana i amb experiència però que ja no està en el seu millor nivell, com Virgil van Dijk, per exemple. Té bons jugadors, Malen ho està fent molt bé amb la Roma, Gravenberg, futbolista de Liverpool, jugant a gran nivell, bons extrems, Gakpo, Somerville i companyia, però no sé si l'Àxel està d'acord, jo crec que no és una selecció com per guanyar un títol, guanyar una Eurocopa. Fins i tot et fixes en el seu grup a la Nations League i Alemanya té millors jugadors i completen el grup Sèrbia i Grècia, que li poden posar les coses difícils. Jo crec que té eines, té elements per millorar el que havíem vist de Països Baixos els últims anys, però demanar-li un títol a Xavi amb l'antiga Holanda, com dèiem abans, crec que és massa, la veritat.
2: Sí, sí, jo crec que ningú li pot demanar, és a dir, en el sentit que estem parlant d'una selecció que no ha guanyat mai mundial, que sí que va guanyar una Eurocopa i es recorda com el gran, com la gran fita, i que per tant l'exigència històrica doncs no és la que tenen altres, ni l'exigència històrica ni l'exigència actual, no? Per la diferència que hi pot haver amb equips com sobretot França, Espanya, que suposo que seran els Anglaterra, que seran els tres grans candidats. Si parlem d'aquesta competició, no sé si ho estem ja projectant a 2028, a l'Eurocopa. El cert és que aquesta competició que arrenca dijous es resol aquesta temporada. Tenim la final al juny i per tant aquest és el primer objectiu, no? Jo, és cert que no és una competició que tingui molt renom, però entenc que tothom reforça guanyar-la, tothom reforça fer-ho bé i sí, Països Baixos jo crec que s'ha de plantejar doncs intentar ficar-se a la Final Four. Seria un gran resultat i entenc que aquest ha de ser el seu objectiu.
0: Doncs veurem aquest debut de Xavi Hernández, que agafa uns Països Baixos que ve de fer-ho no gaire bé el Mundial, eliminat davant del Marroc a les primeres de canvi, i sí que la passada Eurocopa va ser capaç d'arribar a semifinals. Veurem què és el que fa, perquè com que hem començat parlant de Xavi Hernández, doncs es ve perfecte per obrir el quiosc avui una miqueta abans de l'habitual.
3: El quiosc del Marcos.
0: Perquè el Marcos ens sembla que ens porta precisament cap a Països Baixos. Marcos, què tal? Bon dia.
4: Hola, buenos días, Faki. En Holanda debuta Xavi como seleccionador y ha introducido sus primeros cambios en la gestión. Con Ronald Koeman, se lee en la prensa holandesa, era habitual que el primer entrenamiento tras un parón internacional fuera abierto, al igual que las sesiones de recuperación posteriores a los partidos. Ahora Xavi ha restringido todas las sesiones de entrenamiento, escribe Geroy Kapteyns en el diario The Telegraph. Lo siento, admitió el nuevo seleccionador en su puesta en escena ante los medios holandeses. Pero tenemos muy poco tiempo y quiero realizar mucho entrenamiento táctico. Por eso hemos optado por mantener todas las sesiones a puerta cerrada y abrir al público solo los primeros 20 minutos. En otro diario, de Boskrant, se precisa que Xavi prefiere, de momento, mantener un perfil bajo y, por lo tanto, no se parece en nada a Luis Van Gaal. Además, anuncia que Van Dijk seguirá siendo el capitán, como ya lo verá con Koeman. Debuta Xavi este jueves ante la Alemania de Jürgen Klopp en Ámsterdam. Dos debuts d'altura.
0: Sí, senyor, el de Xavi i el de Klopp. Déu-n'hi-do com comença Xavi amb aquesta mini polèmica, tot i que no sembla que vagi més d'haver tancat els entrenaments, a diferència del que feien els seus predecessors. En fi, hem parlat de Xavi. Avui hem convocat el Bruno i l'Àxel, més enllà de parlar de seleccions, també per posar una mica en context si a Barcelona estem massa engrescats o no, ja que controleu el futbol europeu. Bruno, Àxel, ens flipem una mica quan diem que ara mateix el Barça és el millor equip d'Europa o no?
1: Està entre els millors equips, per mi pot ser-ho perfectament. Et diria que el Bayern, tret d'un mal partit, el que no va poder passar de l'empat, també es troba en un gran nivell, amb jugadors a nivell individual com Olís, Harry Kane i companyia, doncs, deixant mostres del que ja ens van apuntar la passada temporada. Per mi són els dos millors equips ara mateix. Sabem que el PSG comença a dièsel i acaba normalment molt millor les temporades, que la segona part de la temporada de l'equip de Luis Enrique, almenys les dues últimes, quan ha guanyat la Champions, acostuma a ser molt millor que la primera part de la temporada. Per tant, jo encara no li trec el meu cartell de favorit màxim a guanyar la Champions al Paris Saint-Germain. I és veritat, a mi almenys m'està sorprenent el Manchester City de Maresca. És un equip que pateix en defensa, però ha entrat molt bé Enzo Fernández, el jugador argentí. Haaland segueix en un bon nivell i crec que, per exemple, Cherki també és un jugador que està portant molt. Et diria que aquests tres per mi són els millors d'Europa. Si hagués de fer un pòdium, serien el tercer esglau el City, en el segon el Bayern i per mi el millor d'Europa ara mateix el Barça.
0: Portem molt poca temporada, Àxel, però hi estàs d'acord?
2: És que per mi, que portem molt poca temporada, és bastant significatiu.
0: Oh, no, clar, evidentment. Sí, sí. Però com que estem tan engrescats a Barcelona, de fixa't com hem començat, doncs intentem posar una miqueta de context, no?, de si realment...
2: Bé, és que el Bruno ha dit una cosa que és fonamental per respondre'ns aquesta pregunta, no? És a dir, al Paris Saint-Germain, algú pensa que si arribem a l'últim mes de competició de Champions donarà la versió que dona la Lliga Francesa a les quatre primeres jornades, que sembla que li faci mandra tornar a començar i que pensa que, bueno, que es pot deixar punts i que ja el recuperarà? És evident que no. Per tant, valorar si al setembre un és el millor o és l'altre crec que serveix de poc de cara a la gran pregunta que ens estem fent, que al final és qui guanyarà la Champions o qui pot guanyar la Champions, en quin nivell pot estar el Barça per guanyar la Champions. Jo crec, sincerament, que el Barça ha estat al nivell de poder guanyar la Champions els dos últims anys. Crec que hi tornarà a estar. Si estarà per sobre o no, bé, és d'hora per dir-ho. És evident que està fent molts gols, és evident que és una pisonadora, és evident que la voracitat la té, és a dir, la mentalitat d'anar a per més la té, i això és importantíssim perquè és una cosa que inculcar-la no és senzill, però d'aquí a dir que és el millor o que serà el millor, home, ara mateix segurament és el millor, crec que números en mà és el millor, no? No, uh-huh. Ha guanyat tots els partits, ha golejat la majoria de partits, crec que ningú està en aquestes xifres a cap lliga important, per tant, sí, ara mateix és el millor, però dins del que jo entenc que és el que preocupa o el que ocupa, que és saber si serà el candidat a guanyar la Champions, doncs ja et dic, jo crec que estarà allà, però que no podem saber si serà l'1, el 2, el 3 o el 4.
1: En aquest punt, Flaqui, hi ha un tema que crec que és important, és interessant. Ha sortit el Larguero, sortia la setmana passada, el debat de si és bo estar tan bé de forma al setembre. És evident que el Barça... és incapaç, qualsevol equip a Europa és incapaç d'estar 9 mesos competint com ho està fent el Barça ara. Però crec que ha arribat a un nivell competitiu el Barça en aquest mes de setembre que no van veure en tota la temporada passada. I ja saps que això ho pots assolir. Pots baixar el nivell, pots tenir un shit November, com va dir Flick fa ara dos anys, però saps que has arribat a aquest nivell i, per tant, saps que el pots tornar a assolir. Sigui a l'abril, quan juguen les garrofes de veritat, al maig, no sé quan, però segurament el Barça baixarà, però sap que aquest nivell l'ha assolit i pot tornar-lo a tenir.
0: Una de les claus d'aquest Barça que ha començat tan i tan bé, que ja veurem com acaba, però que ha començat tan i tan bé, és la irrupció de Rafinha com a davanter centre. Axel, tu recordes algun cas de jugador de banda que de sobte se'l provi de davanter i rendeixi com està rendint de forma sorprenent el brasiler?
2: Bé, home, Cristiano Ronaldo era un jugador de banda primer i després va acabar sent davanter centre, no? És una comparació que ens pot venir al cap.
0: Sí, no, i també,
2: cap.
0: També Messi és veritat que parteix de la banda, però sembla que sí. És un procés com més, no tan sobtat, no? Em sembla, no sé, com molt inesperat tot plegat, no?
2: Sí, totalment. Jo crec que qualsevol persona que preguntessis fa un mes i mig t'hagués dit que el Barça necessitava firmar un nou titular, no? Inclús quan firma Gabriel Jesús, la sensació pot ser que es queda curt per ser el nou titular perquè no ha estat titular o li ha costat ser titular tant a l'Arsenal com al Manchester City, que per tant un equip d'aquest nivell necessita un nou superconsolidat com era Lewandowski quan va arribar, que sí que fitxa sent un nou de referència al futbol europeu. Jo crec que ningú podia pensar que Rafinha faria tants gols. És veritat que n'estava fent molts els últims anys, però que ho faria en una posició com aquesta, que té la seva especificitat, és a dir, al final els moviments que et requereix no són els mateixos, no és el mateix sorprendre arribant des de darrere que haver de jugar sent la referència, o encara que no tinguis moviments de referència pura, sí que ets el jugador més avançat i el jugador d'aquí estan pendents els centrals. No? No, jo crec que no ho podíem pensar i de fet, tot i que ara ha sortit molt i molt bé,

0: Més noms propis, en clau Barça i per posar en context de... Coneixeu bé la seva trajectòria. Bruno, Adeyemi està per sobre de les seves expectatives? Està rendint per sobre del que podíem pensar?
1: A mi és un futbolista que sempre m'ha agradat, que trobo que té un sostre força alt, que és capaç de fer coses impressionants al terreny de joc, però que sempre he dubtat de la seva regularitat, i l'estic veient regular, i per això la resposta seria sí.
0: A més, regular en la part alta del
1: per bon rendiment. És a dir, t'està donant bon rendiment pràcticament sempre que entra al camp. És veritat que té aquest punt de bogeria, que hi ha una acció per partit que dius, però què ha fet, no? Et poses una mica les mans al cap, però hi ha d'altres que dius què ha fet en positiu, perquè al·lucines directament. És un jugador que crec que li pot anar molt bé al Barça, de cara especialment a contextos de partits encallats a la Champions, per exemple, els que tàcticament no li acabes de trobar el fil, no, al partit, doncs t'apareix ell i et pot resoldre perfectament un partit. Jo no crec que sigui un jugador superfiable, però crec que té un punt de màgia que li pot donar moltes coses al Barça aquesta temporada.
0: L'altra cara de la moneda, entre cometes, és la de Gordon, que ha caigut de peu i que segurament, Axel, no hem de pensar que pugui ser un jugador tan espectacular, però que crec que a nivell tàctic a Flick potser el convenç més fins i tot que Adeyemi, tot i que sembli que Adeyemi té més highlights per ara que Gordon, no?
2: Sí, jo crec que Adeyemi té més finura, no?, per acabar. I segurament és més espectacular perquè les accions en les que s'imposa són de molta exuberància. Però Gordon és cert que és un jugador, i n'havíem parlat l'any passat quan va sonar, o quan gairebé es va fer oficial el fitxatge, que et serveix per repetir molts esforços, per tirar constantment aquestes desmarcades a l'esquena, que són tan característiques d'aquest Barça. És a dir, el Barça és un equip molt insistent a l'hora d'amenaçar permanentment l'última línia, i Gordon t'ho fa des de l'esquerra, t'ho fa des de dins, et fa el treball defensiu per robar, que moltes vegades, fixa't, és una cosa que quan se'n parla, un davanter fa un treball defensiu, sembla que sigui un afegit secundari, perquè la gent moltes vegades valora els davanters en funció de com d'espectaculars són de cara a porteria rival, però és que al Madrid s'estan tirant dels cabells perquè els seus davanters no fan aquest treball. És a dir, és una cosa que és importantíssima, no? Per tant, sí, jo crec que és un jugador que l'han firmat valorant molt aquestes característiques. Ara mateix els directors esportius i membres d'estaf tenen accés a una gran quantitat de dades, i segur, estic convençut, que les dades de Gordon en metres recorreguts a alta intensitat, en sprints, en número d'esprints a alta velocitat, etc., són molt altes, no? I jo crec que és un tipus de valoracions que en aquest Barça són molt importants.
0: De fet, Nil, ara que parlem d'esforços i del que es valora aquesta feina tan fosca que és la de recórrer quilòmetres també a l'hora de treballar defensivament, hem conegut una dada que ens ha creat molt i molt l'atenció i que deixa el Real Madrid bastant vermell, eh?
3: Sí, de fet hi ha dades d'aquestes que estan circulant per les xarxes en els últims dies que apunten a la diferència de quilòmetres que hi ha entre Barça i Madrid, però només és el Barça i el Madrid, és a dir, que el Madrid és l'equip que en principi menys corre de la Lliga.
0: És
3: l'equip que menys corre de la Lliga. Clar, estem parlant que hi ha una diferència pràcticament de més de 20 quilòmetres entre Barça i Madrid. Clar, és veritat que l'altre dia, Bruno, parlàvem de que es podia córrer endavant, es podia córrer enrere, però clar, si ets l'últim de la Lliga vol dir que no corres ni endavant ni enrere. Vull dir que aquí segurament està un dels problemes del Madrid.
1: Sí, i hi ha un punt que a més al Madrid hi ha moltes carreres d'Mbappé i de Vinícius que són per mi clarament de cara a la galeria. És a dir, tu veus córrer especialment, ho dic per Mbappé, hi ha pressions que fa Mbappé que sap de sobres que no ni robarà ni molestarà absolutament per res. L'únic que, perquè no li diguin que no corra, ell fa la carrereta i et fa 15 metres d'un sprint que no té sentit, i ningú li pot dir no, estàs caminant en el camp. No està caminant perquè en aquell moment ha fet aquest sprint. Però em vaig fixar especialment al partit a Elx, quan ja s'estava complicant la cosa. Hi ha un moment en què Mbappé té al mig centre de l'Elx, que ara no recordo si era Aguado, just al costat, podia fer un moviment per intentar robar-li la pilota i es centra

0: en tapar la passada cap al central, que era una passada cap endarrere. Yeah. És que és molt evident que el Madrid amb aquest sistema, si juguen junts Mbappé i Vinícius, té un problema grandíssim. O canvia Mourinho la mentalitat d'aquests dos jugadors, especialment per mi d'Mbappé, a nivell defensiu parlo, o realment el Madrid té un problema gros.
1: que tiene que conseguir què?
0: Cambiar.
1: Cambiar la mentalidad de Mbappé.
2: Para que defienda y corra.
1: Estàs tu que sí. Va a cambiar. Venga, hombre.
2: Home, Axel, suposo que després de tants anys Mbappé ja no el canviaran, no?
3: No, a veure, és molt difícil perquè són jugadors que tenen interioritzat una manera de jugar que ells entenen que els hi ha anat bé així, perquè aquesta és una altra qüestió. És a dir, al final Mbappé... segur que ell, quan fa l'anàlisi, pensa sóc el màxim golejador del Mundial o dels Mundials, o ho seré, és a dir, tinc una xifra en Mundials que és altíssima, he guanyat un Mundial sent superjove, vaig a la Lliga i el primer any ja acabo màxim golejador. Ell jo crec que es valora en funció d'això i segur que pensa que està fent un bon treball i que són altres les coses que fan que l'equip no guanyi, no? Per tant, bé, és una papereta difícil, que de totes maneres jo veig que no amb Mbappé, jo crec que Mbappé precisament a Mourinho l'està protegint moltíssim i de fet a totes les declaracions públiques la sensació és que pensa que Espí ja pot fer 4 gols cada cop que entri, però que té Mbappé per davant i que això són paraules majors. La sensació que tinc és que el que protegeix més és Mbappé. Però jo estic veient que està canviant ja Vinícius dos partits seguits i en aquest partit crec que és el partit que l'han canviat més d'hora. Per tant, alguna cosa sí que veig que està començant a intentar tocar. Veurem fins on pot, eh? Però vaja, que Vinícius l'ha canviat dos partits seguits abans d'acabar i amb resultats que estaven compromesos.
2: Ai, Vinícius, que et canvien.
4: Que me canvien a veces, pero yo voy a hacer por 15.
2: Ah, por 15 ara ja.
4: Ho
2: faré por 15. Faré,
4: sí, porque como he bajado, ahora tengo que hacer por más.
2: Clar, cada vegada... Claro,
4: 15, por 20...
2: Cada vegada l'esforç és més gran.
4: Ja haré, si fos preciso.
1: No sé si et dona, amb 15.
4: De momento no es preciso.
2: Va, per tancar aquesta tertulieta amb el Bruno i l'Àxel, li hem demanat al Bruno i l'Àxel, si vol ficar-hi cullerada, que s'hi sumi amb algun nom que vulgui canviar o que no hi pugui estar d'acord, però Bruno, t'he demanat que ens facis, són pocs partits, però l'11 ideal del que portem de temporada a nivell europeu.
0: He tingut algun dubte amb la posició de centrals perquè no hi ha ningú que m'estigui encantant de moment aquest inici de temporada i he fet alguna trampeta també a la part del davant, però som-hi perquè...
2: T'ho permetem, va.
0: Noms interessants, va.
2: Vinga.
0: Diogo Costa. Porter,
2: Diogo Costa, eh?
0: Sí, porter del Porto. L'Àxel ja sap que a mi m'encanta i a més ha començat molt bé la temporada a fer una exhibició contra el City a la Champions, tot i que va perdre el partit. Al lateral dret... Thiago Santos, lateral dret del Lille, molt jove, portuguès, sempre m'ha agradat molt i ara s'ha recuperat d'una lesió important i està jugant a bon nivell a l'equip de Ancelotti Júnior. Parella de centrals per Bremer de la Juve i Konsa de l'Arsenal, l'acaba de fitxar l'Arsenal i crec que el nivell que està donant, és veritat que l'altre dia ha sorpentinat perquè li va fer 3 gols al Brighton, però per mi està donant bon nivell Konsa fins al moment. Lateral esquerra Alfonso Davies, que aquest any sí que està sent titular amb el Bayern i s'està fent un far de córrer la banda, donar assistències, marcar algun gol fins i tot.
2: De moment no hi ha cap jugador del Barça.
1: Anava el mateix.
2: Hi ha els mateixos jugadors del Barça que del Castelló ara mateix. Anava,
1: i espera't.
0: Podria entrar algun del Castelló. Mati Orozco al mig del camp, l'he estat valorant, el colombià, però no. Ni Urri tampoc del Sabadell, que a l'Àxel també li agrada molt.
2: Segur.
3: Urri hauria d'entrar.
4: Home, de moment...
0: al mig del camp, Lamine Camara i Enzo Fernández.
2: Lamine
0: Camara, jugador del Mónaco, que és líder ara mateix a la Lliga Francesa i està jugant a bon nivell. I he de reconèixer que Enzo m'està sorprenent. L'inici d'Enzo amb el Manchester City m'està agradant força. He agafat tres esquerrans. La resta de jugadors són esquerrans. Els quatre que queden són esquerrans.
2: Mola.
0: Perquè estan... I he fet una petita trampa que és posar les mitges puntes a Lamine, a Olís i a Dybala.
2: Dybala, sí.
0: Organitzeu-los com vulgueu, però per mi són tres dels cinc millors jugadors de l'inici de temporada. Dybala, estàs en el millor de la Lliga italiana, agafant responsabilitats a una Roma que és co-líder amb l'Inter.
4: Sí, però le cuesta jugar conmigo.
0: Sí, le cuesta. Sí, no ha entrat ni a la llista.
4: Le está costando.
0: Sí, no ha entrat ni a la llista d'Argentina i a dalt hem posat Rafinha, òbviament.
2: Ah, mira, que he rebut un missatge just abans que ho deies, a veure si amb sort posa Rafinha, em deia un mal pensat. Sí.
0: La Mini, Rafinha hi són, i m'ha costat molt deixar fora Ferran, que també ha començat força bé amb el Paris Saint-Germain.
2: És a dir, Diego Costa, Thiago Santos i Alfonso Davies.
0: Bremer Consa, Alfonso Davies.
2: Enzo Camará, Lamine Olís, Dybala i Rafinha. Àxel, alguna apreciació, algun asterisc que li vulguis posar?
3: Bé, sé que ho trobareu una frivolitat, però Salah s'està sortint amb el traps on sport, eh?
2: Ostres. Fins una va dir, això, que Salah...
0: Hat-trick i assistència va ser l'altre dia, Àxel, contra el Galatasaray.
3: Sí, tres gols i una assistència contra Galatasaray, màxim golejador de la Lliga.
5: És que si te'n vas a jugar a Turquia no et pots retirar. Perquè si no et retiren ells, de la vida.
2: Doncs és l'onze ideal d'aquest, estem a 22 de setembre, però d'aquestes primeres jornades de futbol europeu, amb presència de Lamine Yamal i de Rafinha, cap jugador del Real Madrid, que no ha entrat cap, i sí que amb Dybala, que no el tenia jo controlat, que em dieu que està...
4: Bueno, me puedo jugar el tonto y decir que Dybala tiene que estar ahí y no yo, pero no pasa nada, no pasa nada. Però està bé, tu no...
2: No t'enfadis.
1: De fet, ahir Jofre va dir que amb la Roma de Dybala...
2: Que juga contra el Madrid.
1: Que juga contra el Madrid, que el Madrid...
0: Pot patir, en aquest partit pot patir.
2: Doncs veurem què passa. Bruno Alemany, Àxel Torres, gràcies per aquesta estona de tertúlia i d'anàlisi, per posar en context el que està fent el Barça en aquest inici de temporada.
0: Un plaer, que vagi bé.
2: Gràcies,
3: una abraçada.
2: 12:43, endrecem la resta de l'actualitat. Va.
6: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del
2: dia. Ho fem amb l'Helena Diego. Helena, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Flaquín.
2: Javier Tebas critica durament la resposta del Madrid després de perdre el derbi madrileny.
7: El president de la Lliga ha mostrat a les xarxes socials el seu rebuig a la campanya del madridisme. Ya empiezan los portacoces y la televisión del régimen a construir el relato de siempre, apunta un Tebas, que defensa que cada club té dret a un arbitratge a la carta i que mantenir que els àrbitres estan dirigits contra el Madrid és viure en una altra galàxia. Tebas ho veu com una quarta para tapar otras carencias que se ven a simple vista y conclou amb un que se quiten la venda, estamos en septiembre y ya dan la liga por adulterada, la coartada de siempre ya no se la cree nadie.
2: Déu-n'hi-do, s'ha quedat a gust Javier Tebas.
1: Avui
2: sí, ho he dit jo. Avui arrenca la Champions femenina.
7: El Barça defensa títol i buscarà la cinquena com un dels favorits. Les de Pere Romeu debuten contra el París Futbol Club, avui ho fa el Madrid contra el PSG.
2: Després escoltarem el més destacat de la roda de premsa de Pere Romeu i d'Eva Pajor, que d'aquí una estoneta atendran els mitjans de comunicació abans del debut del Barça demà davant del París Futbol Club. Un menor marroquí va viatjar des de Ceuta ocult sota l'autocar del Valladolid.
7: Ho va fer agafat a l'eix de les rodes durant més d'una hora que va durar el trajecte en ferri, recorrent més de 100 quilòmetres a la península. Els jugadors van començar a sentir cops a l'autocar i van demanar aturar el vehicle, ho ha explicat el vicepresident del club, Jorge Santiago Alarguero.
8: Inmediatamente, en cuanto paramos y nuestros jugadores bajan, pues el chico que estaba oculto entre las ruedas y el chasis allí debajo, el pobre como pudo, pues cae hacia el suelo y nuestros jugadores le sacan a rastras un poco como pueden para que no esté debajo del autobús, y la verdad que se encontraba bastante desorientado, yo creo que nervioso, no sabía el pobre dónde estaba, nos empezó como pudo a pedir agua, a pedir algo.
2: L'Europa cessa el tècnic Josep Maria Jané i fitxa Luis Blanco.
7: El club escapulat fa canvi a la banqueta després d'haver sumat tan sols un punt de 12 possibles. Blanco, amb moltíssims anys d'experiència a l'Espanyol, on va arribar fins i tot a dirigir el primer equip a primera com a tècnic interí, torna al club on també va ser jugador.
2: I a Badalona avui dia de ressaca després de la gran festa de la penya amb la seva afició.
7: Amb centenars de persones omplint la plaça de l'Ajuntament i amb un Ricky Rubio sent un cop més inspiració pels joves.
9: Jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liupa al Rudi, i d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no? Perquè aquest club confia en la cantera, confia i la necessita.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
6: @què t'hi jugues.
2: Hola, Josep Pons, què tal, com estàs?
11: Bon dia, Lluís Pleguer.
2: Ja sabeu que estem presents a totes les xarxes, que ens podeu seguir pel live del YouTube del Que t'hi jugues. Què s'explica la gent a xarxes?
11: Doncs hem preguntat sobre l'aturada de seleccions, a veure si els nostres oients preferien una aturada llarga com és aquesta o les petites aturades com vèiem abans, i la resposta és molt clara. Un 77% prefereix el format que hi ha ara, però també s'ha de dir...
2: Caram.
11: Sí, sí, prefereixen un 77% l'aturada llarga que tenim ara, però també estan...
2: Sorprèn.
11: Estan també una mica disgustats, ja que creuen amb el que ha explicat el Nil Solà sobre Rafinha, sobre els amistosos, que tornarà rebentat i això pel Barça no és bo.
2: Doncs sorprèn que hi hagi aquesta...
1: M'ha sorprès molt, això.
2: Sí.
1: No, hauria dit que quan ha dit el 80%... Dic, no,
2: recordo que va ser Xavi Hernández que va proposar en el seu dia que la temporada de clubs acabés a l'abril, per exemple, i que maig-juny es destinessin als partits de seleccions.
1: Sí, sí, totalment.
2: I que així ja ho podries rematar tot. 2 minuts passen de 3:15 del migdia.
12: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
13: Gratis? Estan bojos!
12: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues.

0: ou.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
2: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
3: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
4: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: 1:06, el Què t'hi jugues? Ens divertim.
8: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
7: Segona hora del programa. A la part final vindrà el Cazorla per repassar les nostres cantades o cagades, com diu ell directament. Però avui ens permetreu que ens aturem una miqueta en el món del bàsquet i el món del bàsquet del Barça. Barça acaba de perdre la Supercopa davant de la Penya, que la va celebrar ahir com Déu mana. Nino, Buscató, què tal, com estàs?
9: Molt bé, molt bé.
7: Ja hi havia ganes de títol la Penya, no?
9: Sí, el públic estava molt, molt il·lusionat amb l'arribada d'aquest nova Penya que es veu. I la gent estava contentíssima i la Penya va fer un gran partit.
7: I tant, va fer una grandíssima final, sí. I 18 anys després doncs, sí, es va poder guanyar un títol que escolta'm, que més permeti iniciar una temporada amb altes expectatives i amb aquesta direcció de la Provídola i Riqui Rubio que farà xalai d'Olent al Pavelló Olímpic de Badalona. Deia que avui ens adonarem en el món del bàsquet perquè volem, ja que aquest any es celebren el centenari de la secció de bàsquet del Barça, doncs posar fil a l'agulla per analitzar en quin moment es viu, que segurament no és el moment més dolç de la història de la secció. Per exemple, Albert Llimós, què tal, com estàs?
10: Què tal?
7: Ahir ens ho comentaves com un dels temes amb els que et quedaves de l'assemblea, perquè la secció de bàsquet, igual que la resta de seccions que utilitzen el Palau Blaugrana, doncs continuen molt pendents de en quin punt està la construcció del nou Palau, que en principi fa uns anys havia de formar part del pressupost de l'Espai Barça, després se'n va sortir, i ara, tot i aquesta ampliació, doncs sembla que queda fora també del nou pressupost, tot i que l'ampliació de crèdit de 300 milions aprovada dissabte a l'Assemblea. Explica'ns en quin punt està, posem fil a l'agulla, com està el nou Palau Blaugrana.
10: Doncs cal paciència per al seguidor del Barça de bàsquet, perquè és un projecte que de moment està una mica en stand-by, perquè el Barça ara sí que és veritat que té ofertes sobre la taula i el que fa és buscar una altra empresa, un inversor, que tiri endavant aquest projecte per construir un nou Palau Blaugrana. Un nou Palau Blaugrana que haurien acompanyat també de la pista de gel i també d'un mini palau, no? Perquè les seccions que no són el bàsquet haurien d'anar en un pavelló doncs, més petit perquè no fa falta tanta capacitat. Temporalitat. Abans d'acabar el mandat de Laporta s'ha d'iniciar això. Però
7: s'ha d'iniciar.
10: Sí. No estarà ni molt menys acabat en els propers anys perquè s'està treballant amb models similars a aquests arenes, no? Hi ha referents com el Moody Center d'Austin i també el Climate Pledge Arena de Seattle. Són dos referents que el Barça té de pavellons que poden ser interessants i similars al projecte que es vol desenvolupar, però diuen que és un projecte de ciutat, que per tant s'ha de fer molta feina amb l'Ajuntament de Barcelona perquè serà un equipament esportiu, cultural i també d'entreteniment. Com funcionarà això? El Barça cedirà el sòl a aquest inversor i hauria de ser aquest inversor, el Manuel Pérez de la Vanguardia de l'altre dia, no? Que seria un projecte de més de 400 milions. Aquest inversor desenvoluparà el Palau i tota aquesta doncs, infraestructura propera. A partir d'aquí el Barça l'explotarà o podrà gaudir-ne, no? Els dies que hi hagi partits o en dies puntuals que hi hagi assemblees, que hi hagi doncs, algun acte molt important. Però la resta de l'any, qui tirarà endavant i farà activitats per treure un rendiment econòmic serà aquest inversor privat, no? Per recuperar aquesta inversió, no? de tants milions que seria fer un recinte d'aquest tipus. El Barça per primera vegada aquests dies ha parlat que quedava fora del finançament, sí, de l'Espai Barça. Fins ara quedava tot una mica
7: nebulosa,
10: a la nebulosa, sí, sí. I ara per fi se'n va parlar amb claredat. I de fet, qui n'ha parlat més és Ferran Oliver, no? el vicepresident esportiu, doncs, econòmic, que era el qui parlava de la situació del Palau i aquest pavelló multiusos objectius, no, que ha desenvolupat el Barça?
0: Es farà sense deute per part dels socis, sense deute per part del club. I avui per avui hi ha estructures que és com s'estan fent pràcticament tots els arenes al món, que hi ha empreses constructores a les quals se'ls fa una cessió del sòl per 35 anys, per 20 anys, per 50 anys, i que construeixen i exploten aquesta arena, no? Nosaltres això hem vist que tenim diverses ofertes per poder-ho treballar, amb la qual avui per avui podem garantir això que he dit al principi, que en cap dels casos, primer de tot que el Palau es farà, però que en cap dels casos això anirà contra deute del club ni contra deute dels socis.
10: Per tant, no hauria de costar diners per al Barça, però si us hi fixeu, el termini fins i tot d'aquesta cessió del sòl no queda clar. Parla de 20, 35, 50 anys, per tant, queda sobre la taula. Diu sí que hi ha ofertes i el Barça remarca que ja tenen ofertes i s'està començant a parlar de la mà també de Goldman Sachs de tot aquest projecte, però no hi ha un calendari encara, no s'ha definit un calendari perquè puguem tenir un palau enllestit. El que no es descarta, i ho va dir també Ferran Oliver durant l'assemblea, és que mentrestant es pugui mantenir fins i tot el palau actual com a mini palau, o durant molts anys fer un palau nou, però el palauet que sigui l'actual Palau Blaugrana. Li estem donant voltes, la frase textual de Ferran Oliver. El projecte hauria de desenvolupar una infraestructura amb capacitat per unes 20.000 persones, però per a ús esportiu quedaria reduït a uns 12.000. Hi ha gent que parla de 12.000, 15.000 persones, perquè és exigència a l'Eurolliga, no?, tenir aquesta capacitat, doncs, per un projecte d'aquest tipus. El Barça cobraria, evidentment, un cànon petit, no?, i a part podria disposar d'aquest palau durant els dies que hi hagi partit. I només per acabar, recordar que ja fa anys que es deia, no?, que les obres començarien el febrer del 2025. No? El mateix Josep Cubells, responsable de la secció bàsquet, ho va anunciar, que la primera pedra es col·locaria al 2025, primer en el marc d'aquest Espai Barça, aquest finançament, però s'ha anat dilatant i, de moment, fins que no s'acabi l'Spotify Camp Nou, estiu del 2028, el Palau queda apartat.
7: L'Spotify Camp Nou, evidentment, és la joia de la corona, però també aniria bé no descuidar el que necessiten les seccions professionals del Barça, com per exemple el bàsquet, que insistim, celebra el centenari, i que es necessita un nou palau per les exigències de l'Eurolliga, per si algun dia desembarca la NBA a Europa, doncs caldria anar avançant, veurem si pot ser ja durant aquest mandat, perquè comença a ser urgent ja adequar el Palau Blaugrana als temps moderns. Gràcies, Albert.
10: A vosaltres.
7: A Sir Chaves, què tal, com estàs?
11: Què tal, Flaquí?
7: Tot això en un any en què el Barça de bàsquet està d'aniversari, i d'un aniversari molt i molt especial.
11: Doncs sí, perquè fa 100 anys, els va fer el 24 d'agost, i aquest any comencen a celebrar-se les commemoracions. Dijous serà la primera amb aquest Barça Efes d'Eurolliga, on, entre altres coses, abans del partit ja s'obrirà un nou espai al museu dedicat al centenari, hi haurà una nova imatge exterior del Palau Blaugrana, es crearà un grafiti al costat de la porta 7 del Palau, hi haurà un mosaic abans del partit, actuació musical, i a més, les estampacions de les samarretes seran gratuïtes a la botiga del 24 el 26, si tens entrada al partit, et posaran el nom i el número de les samarretes d'aquesta temporada de forma gratuïta. I a més, es farà un mural al Boulevard on els aficionats poden deixar el seu missatge. Tot
7: doncs
11: això dijous.
7: Són els primers actes d'aquest centenari de la secció del Barça de bàsquet.
12: Ahí está Cortinaitis, no entra la pelota, el rebote para el Barcelona, quedan 6 segundos.
13: Franco Vista, Yannaki se cae, la pelota para Montero.
14: Llevamos todo el año pensando en esta final, en este día, la Final Four.
12: Y de la pluma saca, el final y el título de campeón de Europa.
13: Lo que le ha puesto a Montero, ha dado en el tablero.
15: José Montero, va por tú.
16: Todos los culés, porque la verdad es que han luchado mucho y se lo han merecido, como digo, muchos años detrás de este título y por fin lo hemos conseguido.
12: Y está de rodillas retando en el centro de la pista.
15: Nino, ya lo tenim, eh.
14: Home.
15: 3 segons,
14: ya lo tenía,
15: dos,
14: bastant clar.
15: Un segon, s'ha acabat.
13: Termina el partido, ha ganado Panathinaikos.
15: Y atención, porque el Barça es campeón de Europa.
14: Fácil no, lo hemos preparado muy muy bien. Y nada, nos lo hemos llevado.
13: El tiro de Montero ha dado en el tablero y por tanto estaba cayendo.
15: Dale a Rigi la chance de Montero.
17: No podré describirlo, es una sensación impresionante.
15: Al Barça es campeón de Europa, al Barça reina Europa.
17: Ganar esta Euroliga es lo mejor que hay en baloncesto.
15: Al Barça es campeón de Europa, al Barça ha guanyat l'Olimpiagos.
18: Qué bonito, es tenerla en mano.
15: Felicitats a tots els blaugranes, felicitats a tots els culers, felicitats a tots els seguidors del bàsquet, felicitats a tots els que han cregut en aquest equip.
14: Increïble. No. Muchas cosas, sí, muchas cosas.
15: Barça, Riga, el Barça, 86, 68, Olympiacos. El Barça, amics, el Riga, el Barça és campió d'Europa!
7: Déu-n'hi-do, quantes narracions, quants records, i evidentment les que falten, un Barça de bàsquet que presumeix d'aquest palmarès, amb les 20 lligues, 27 copes, dues Eurolligues, 2003 i 2010, en fi, una col·lecció de títols, d'emocions, dos copes Corats, dos recopes, infinitat d'emocions, les viscudes al voltant del Barça. Heu escoltat el Nino Buscató. Nino, molts records, eh?
9: Sí, molts records. Pensa que sóc en aquests moments el representant de la primera lliga, la primera copa que va guanyar el Barça.
7: Sí, senyor.
9: Aleshores... i en quedem pocs, però en tenim un gran record, sobretot perquè en aquella primera lliga, la primera copa que es va guanyar en nom del Barça, hi havia un equip que érem tots de casa, el Madrid tenia els seus porto-riquenys, el cas els seus americans, i aleshores va ser molt difícil, però vam poder lograr guanyar en el mateix any lliga i copa, i aleshores el Barça semblava que anava ben en pop al bàsquet, però va passar el que va passar. El Barcelona va tenir problemes econòmics i aleshores la secció de bàsquet es pot dir que va baixar a segona divisió.
7: Sona, sí, sí.
9: I aleshores, a partir de llavors, va passar uns moments una mica difícils fins que es va tornar a reactivar el món del bàsquet en la secció del Barça, i aleshores el Barça va anar fent cada vegada millor equip, amb l'arribada d'algun jugador estranguer, recordem el Thomas, el Carmichael, i antics jugadors que hi havia que feien que el Barcelona ja recuperés aquell ambient que havia de tenir, fins que aviat es va fer el Palau Blaugrana, i amb el Palau Blaugrana
7: allò va
9: aixecar el món del bàsquet de la secció del Barça, es va aixecar cap amunt, i a partir de llavors aconseguint molts èxits, moltes finals,
7: sí.
9: Perquè hem de pensar que en el bàsquet com arribes a la final és molt vàcuo guanyar-la, però que també en juga un altre, que també vol guanyar.
7: Evidentment, i només guanya un.
9: Sí, sí.
19: Que normalment és el Xavi Pasqual.
7: Bueno,
19: ja passa.
7: A vegades sí, a vegades no.
19: Home, clar, si em donen un equip que...
7: No burxis.
19: Que va caminant, no, si em dones un equip que va caminant, doncs home, ja passa.
7: Hem volgut analitzar o valorar o posar en context aquest centenari del Barça de bàsquet amb el Nino Buscató, que és representant d'aquella primera lliga i d'aquella primera copa, i també amb jugadors importants de la història, com per exemple, em fa il·lusió saludar Gregor Fuchsca. Què tal, Gregor, com estàs?
20: Bien, gracias.
7: Supongo que tu mejor recuerdo, entiendo, la Euroliga de 2003, ¿no? Que rompió por fin la sequía, por fin se ganó la Euroliga con el Barça.
20: Sí, por fin. Digamos que estuve un poco en mi programa esta cosa, ¿no? Este programa para hacer un equipo,
7: sí.
20: para intentar de ganar la Euroliga en casa, porque claro, estamos recordar que jugamos en casa.
7: Sí, el Sant Jordi.
20: Esto estuve todo bien. Más fantástico para todos, creo, sí, para afición que para nosotros, ¿no? Jugando adelante una ola de afición era una cosa única, ¿no? Pero creo que este año estuve fantástico también porque ganamos al final el triplete. Y eso estuve también una cosa que yo, para mí este equipo de verdad estuve construido para hacer grandes cosas.
7: I d'una Eurolliga a l'altra, Jordi Trias, què tal, com estàs?
21: Hola, bones, com estem?
7: Suposo que feliç també d'escoltar el Gregor, que vas coincidir algun temps al jugant al Barça amb ell. Representat...
21: Encara ens veiem.
7: El que dius?
21: No, i encara coincidim moltes vegades al Palau.
7: Sí, sí, sí. Bona relació, i també representant una, en aquest cas, de l'Eurolliga del 2010.
21: Sí, també una mica com va ser el 2003, crec que aquell equip també teníem bastantes similituds, era un equip construït per guanyar, un equip que avui encara doncs, es manté la relació, era un equip amb majúscules, amb molta qualitat, molt ben fet, i bé, molt orgullosos d'aquesta Euroliga, que com a club a vegades queda, doncs, ostres, hem sigut molt importants en la història, i aquestes dues Eurolligues a vegades sembla que siguin poques per el que podíem haver obtingut, no?
7: Sempre hi ha aquest debat que ens passa també al món del futbol, no? Que si no guanyes, si no conquereixes Europa no, la resta de coses no tinguin valor, però clar, repasses el palmarès del Barça, Nino, i escolta'm, el que deies tu, hi ha moltes lligues, hi ha moltes finals, hi ha molts moments que han fet història.
9: Així és, així és. Recordem el gran equip que tenia el Barça en una època, i es va trobar davant d'una Iugoplàstica de Split, que va ser un equip a nivell europeu increïble.
7: Era un malson, allò, eh? Era un malson.
9: Era un malson. Tenien grans jugadors i aleshores era molt difícil guanyar-los, i el Barça, que en aquella època es pot dir que era el segon equip d'Europa, es podia dir perfectament.
7: Home, és que fixa't quin equipàs tenies, amb els Jiménez, amb l'Epi, amb el Solofaba, era un equip estratosfèric. És molt injust que aquell equip no hagués guanyat la Lliga.
9: Sí, però el trobes a davant, un equip que ens havia demostrat que era superior, perquè aquell equip, recordem que molts d'aquells jugadors van anar a la NBA, van triomfar a la NBA, no? Va ser aquells moments importants que la NBA se sortia de jugadors europeus, però aquell equip de la Iugoplàstica ens va fer mal.
7: Molt mal.
9: Va fer mal.
7: Ens va amargar, en el meu cas, la meva adolescència basquetbolística ve amargada per la Iugoplàstica.
9: Sí, però reconeixent que el Barça tenia un equip excepcional, bo, com després va anar fent, i com deia el Gregor, que la primera Lliga, que va costar guanyar-la, recordem certs partits que amb l'equip de Roma estàvem a punt de guanyar-la, va sorgir un jugador americà i ho va trencar tot, però el Barça a poc a poc va anar construint el que va ser la primera Lliga, com ha dit el Gregor, davant del públic, i aconsegueixen un tripet que aquell equip realment era superior a molts equips europeus, perquè estava molt ben confeccionat, i aleshores davant d'un públic i de grans jugadors el Barça va aconseguir aquest triplet que li va fer molt bé en aquells moments, i el va aconseguir en el Palau Sant Jordi.
7: I tant, davant de l'afició. Gregor, tu que venies de fuera, entiendo que fichar por el Barça era, ahora que se cumplen 100 años, era fichar por uno de los mejores clubes de Europa, sin lugar a dudas.
20: Claro, mi elección al final tenía otras ofertas, pero cuando recibí la oferta de Barcelona, no lo pensé en un momento. Otros equipos también me daban y eran también económicamente más interesantes, con también más años, como para quedarme, tipo 4 años. En Barça firmé por 2, al final me quedé 4, pero la elección cuando Barça llamó no tenia ningú duda.
7: Jordi, per la gent que no ho ha fet mai, com ara jo, què és jugar al Palau Blaugrana?
21: Uf, és complicat, s'ha d'experimentar, no? I encara ara, després de tants anys, tinc els records, no? Curiós que la meva filla a vegades m'ho pregunta, no? Que també. Bé, jo, a més, siguin d'aquí, a Catalunya, i recordo sobretot jugar contra els derbis, no? O partits d'Euroliga importants. Una sensació molt potent, molt intensa, que et queda enganxada per sempre, no? És un record que et queda i és molt fàcil anar a trobar, perquè és molt maco, la veritat, i com dic, també molt, molt, molt emotiu.
11: Dèiem ara, Jordi, la Eurolliga del 2003 va ser una mica un alliberament després de tants anys intentant aconseguir-ho, que no hi havia manera. La del 2010 va ser una forma de consolidar-se i de pensar realment hem de guanyar-la?
21: Sí, a veure, és veritat que va tardar molt a arribar a la primera, com hem dit, estem comentant més de lo normal, no?, amb aquests grans equips que hi havia abans, però clar, nosaltres volíem donar aquesta continuïtat a un equip, un club tan potent com el Barça, que havíem arribat a moltes Final Fours, i aquell any 2010, la veritat és que nosaltres, sense dir-ho en veu alta, sentíem que era l'any de tornar a aconseguir una altra Eurolliga, no? I com deia, aquell equip es va mantenir durant anys, no se'n va guanyar cap més, tot i que es van guanyar molts títols.
7: Ara el centenari coincideix malauradament amb un sotrac. Avui llegia que el Barça fa 1.190 dies que no guanya un títol. S'ha regenerat moltíssim la plantilla, però clar, no estem acostumats a tant temps sense títols a Can Barça, Nino. És veritat que, com tu deies, van haver-hi èpoques, durant els 100 anys hi ha hagut èpoques de tota mena, i que hi va haver moments molt complicats perquè econòmicament les coses anaven com anaven i l'equip va patir un sotrac segurament molt més greu del que estem patint ara, però clar, no estem acostumats a que el Barça, escolta'm, no acaba de trobar la línia bona. Sembla que s'hagi, des de la sortida del Sara, sembla que s'hagi perdut una miqueta al nord, o com ho veus?
9: Des de la sortida del Sara, del Mirotic, del Higgins, era un equip que estava també predisposat a guanyar. però què es va trobar aquell equip? Va, és veritat que aquell equip va anar a 3 o 4 Final Four seguides, que jo crec que avui en dia és molt difícil guanyar l'Euroliga. Estar a la Final Four és, jo crec, els equips de prestigi, diem-ho així, els equips de prestigi europeu, l'objectiu fonamental és estar a la Final Four, perquè a la Final Four són dos partits. Sí. I dos partits que pot sortir bé o malament. Ah. I això és el que el Barça, com a entitat, jo moltes vegades he defensat, que estar a la Final Four és objectiu complet. Perquè hi ha molt bons equips a Europa.
7: Oh, i, tant, i pressupostos molt més alts.
9: Pressupostos molt més alts. I aleshores això és un problema que t'hi trobaràs any en any. I aleshores el que has de fer és trobar aquest equip, confeccionar, com deia el Gregor, confeccionar aquest equip que sigui capaç de dir nosaltres som capaços de guanyar l'Eurolliga. Poder no la guanyarem, però estem a la Final Four. I la Final Four, per mi, als equips de molta entitat, és el més important. És el més important. El Barça, jo crec que ara, el que ha de fer és, en aquest temps que li queda, com deia el Jordi, és intentar fer un equip que doni confiança de que pot estar a la Final Four. I a la Final Four són dos partits de cara o creu. I això és el que el Barça esperem que a partir d'aquest any aconsegueixi. Es va passar una crisi perquè l'equip no acabava de funcionar. Doncs ara, aviam si, trobant una nova línia de joc, perquè realment el Barça està buscant una nova línia de joc.
7: Bueno, nou entrenador, nous jugadors, perquè la plantilla excepte dos jugadors són nous, per tant, Jordi, tot i així, entenc que estàs engrescat amb aquesta nova etapa que s'acaba d'iniciar, tot i les incerteses que provoca d'haver canviat tanta gent, no?
21: Sí, correcte. El que ens passa, i a ningú se li escapa, és que tenim un equip molt nou, amb molts jugadors que venen de fora, que coneixen, evidentment, poc aquesta competició, però crec que som un equip que clarament pot créixer molt, potser al principi, esperem que no, també ja comencem molt bé, però necessitem una mica de paciència, però el recorregut d'aquest equip, nosaltres pensem, bueno, el xut del Xavi Pujol, que ha configurat l'equip, sí, que un marge doncs, molt alt de millora i que l'aconseguirem amb treball i podem estar lluitant amb els grans equips.
7: Gregor, ¿te sorprende tanto tiempo del Barça sin títulos?
20: Sorprende. Yo creo que nos hemos acostumbrado muy bien con el tiempo. Estabais hablando antes que es muy difícil. Es muy difícil ganar. Todavía ahora es muy difícil ganar, Euroliga es muy, muy competitiva. No solo Euroliga, también
7: la Liga también, ¿no? ACB. Mencionado el Madrid, sí, sí.
20: ACB es muy, muy competitiva, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil ganar. Y claro, esto es, ahora está en una nueva etapa con jugadores nuevos. Seguro no estará fácil al principio, es normal porque dicho Jordi que el equipo es nuevo, jugadores son prácticamente son todos nuevos, para equipo que tenga una cohesión, ¿no? Para jugar juntos, no es fácil, no es una cosa inmediata. Se necesita tiempo, necesita coger esta química, ¿no? Entre jugadores también, están muchos jugadores que no han jugado esta competición, que también es no es seguramente fácil. Pero claro, está entrenador, dejámoslo trabajar, yo creo que necesita trabajar, los jugadores son de calidad. Esto seguro.
7: Sí, sí, tant de bo hagin trobat el bon camí. Nino, sé que és molt difícil, però si t'haguessis de quedar amb un record de la història del Barça Bàsquet...
9: Home, el record, el meu.
7: El teu, evidentment.
9: El meu, perquè...
7: El que vas viure tu i el que vas protagonitzar tu.
9: Perquè va ser el...
7: Que, escolta'm, que vas estrenar coses, que vas estrenar aquí un palmarès.
9: La primera Lliga i la primera Copa del Barça, amb un equip que tots parlàvem català.
7: Imagina't.
9: Ja t'ho dic jo, fixa't. Parlàvem tots català, perquè l'Alfonso, que no el parlava gaire, deia, no, hablar, que perquè l'Alfonso no s'entrava gaire, el vies d'anar conduint pel mig del camp, doncs aleshores era molt important, va ser... Ara, el Barça ha fet gestes importantíssimes, jo recordo molt, jo estava present...
7: Mira, tu canvio, si vols, el millor jugador de la història del Barça Bàsquet, t'atreviries a dir-ne un?
9: Home, jo crec que el millor jugador de la història de bàsquet, del bàsquet, per mi...
7: Després de tu,
9: Alepi. Alepi era un jugador que transmitia a la grada, en l'equip, que tenia un esperit de lluita i que ell, amb ell a davant, el Barça va aconseguir molt bones coses. L'Epi va ser un jugador excepcional. N'hi ha hagut d'altres importants.
7: Clar, és molt injust fer això, eh? Però m'agrada que t'hagis...
19: I ho dius amb el Gregor al davant, això?
7: Sí.
9: El Gregor va fer un bon partit.
19: Increïble.
9: En aquella final.
7: Home, va ser peça clau.
9: I el Femerlin, que ningú hi comptava, que va ser un altre bon jugador d'aquella final, que... Els líders eren el Jessica Vicius, el Bodiroga, ells dos, perquè són, moltes vegades en el món del bàsquet ens fixem molt amb els jugadors més importants, però els que fan labors sordes són els que també s'ha de tenir amb una bona plantilla.
19: Una bona plantilla,
9: perquè si no, l'equip no acaba... Només individualitats, l'equip no roda.
19: El que tu diguis.
7: Jordi, t'atreveixes a triar un moment o un jugador? De la història que tu has viscut, clar. Evidentment, dels anys que has vist.
1: A veure, si parlem a nivell general, global, com a club, jo crec que el Juan Carlos i l'Epi segurament serien els més importants perquè van estar molt temps i van ser molt bons durant molts anys. Però, clar, si posem un llistat de millors jugadors que han passat...
7: Clar, que...
1: El mateix Gregor, el mateix Bodiroga, el mateix
9: Pim... I el Pau Gasol, que va entrar al Barça.
7: Gasol, també, clar, és que imagina't.
1: El Nino també va ser un gran jugador, és que és molt complicat.
7: Molt complicat.
1: I moment, a veure, individualment, clar, recordes els que has viscut, jo crec que el de l'Euroliga segurament seria el que recordem més. Sí, jo crec que és una
7: espineta, a més, amb el que havia passat amb aquella final amb el Montero i tal, teníem una espineta allà clavada que per fi l'hem pogut treure. I Gregor, tu, si tuvieras que elegir un jugador, tu compartiste con Bodiroga, que fue un tótem de aquel equipo, pero un jugador del Barça del bàsquet, que hayas jugado con él o que lo hayas visto después o antes, ¿eh? ¿Algún jugador que digas, es que era tremendo?
20: Yo he jugado con él, creo que Juan Carlos Navarro.
1: Yo creo es que tenía un do.
20: Él es una leyenda, creo que él es seguramente uno de los mejores, pero como dijo Jordi, ¿no? Que pasaron muchos jugadores grandes.

0: aquests 100 anys de la història del Barça Bàsquet, doncs amb tres llegendes de la secció, eh? Un Nino Buscató, un habitual del programa, gràcies Nino.
1: Molt bé.
0: Amb el Gregor Fuchsca, gràcies Gregor per venir al Que t'hi jugues.
2: Gràcies a
0: vosaltres. Ens agradem mucho verte. I amb el Jordi Trias, gràcies per ser-hi, Jordi.
3: A vosaltres i molts records.
0: Doncs el centenari del Barça de bàsquet, protagonista d'aquesta estoneta de ràdio, amb aquests records de grans moments, de grans jugadors i de grans vivències. Al tornar de la pausa estigueu atents, perquè tenim una petita sorpreseta per vosaltres. Pausa i seguim al Que t'hi jugues. Fins ara.
4: Que t'hi jugues.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
7: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
8: Torna a la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de Ràdio Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
9: Totes les vides tenen música i lletra.
10: Tinc una pacient especial, la Carlota, i un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure, i llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital i ens va fer un concert per nosaltres. I la Carlota va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. Quan va acabar, jo vaig anar a parlar amb el Chris, li vaig dir, soc la cardiòloga d'aquesta noia, està aquí, està passant un mal moment. Ens encantaria venir al teu concert. I em diu, home, soc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa.
9: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
11: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
12: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
13: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
12: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
13: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 euros de reembolso en El Corte Inglés, también en web y app.
14: Aquest any hi ha una dada que no es diu, perquè potser no es coneix, però hi ha molts aficionats del Barça al camp de l'Espanyol.
15: El Que t'hi jugues. Sí que la lia.
16: Vols dir que aquells que estaven tal eren culers.
14: Vull dir que hi ha gent que li agrada el futbol, no pot pagar una entrada al Barça i és sòcia de l'Espanyol.
17: Això és interessant, el que diu.
18: Hola, hola, i me saca el carnet! I me saca el carnet!
15: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
19: Que t'hi jugues.
0: Sis minuts passen de dos quarts a dues del migdia, recta final d'aquest Que t'hi jugues. Volem tancar aquest especial que hem fet per commemorar el centenari de la secció de Barça Bàsquet. Aquest dijous a dos quarts de nou al Palau Laurana, primera jornada de l'Eurolliga. Dijous, dia de la Mercè, dos quarts de nou, hi ha un Barça a Anadolu Efes, l'estrena de l'equip de Sekulić en aquesta aventura europea. Doncs el primer que truqui al 933-44-1411...
20: Ara, això ens ve de gust.
0: Primer que truqui al 933-44-1411 tindrà una entrada doble per anar a veure el Palau Blaugrana, el Barça a Anadolu Efes de l'Eurolliga. Clar, és que són molt ràpids els oients, i més amb regals com els que donem, doncs, evidentment. Xavi, què tal, com estàs?
21: Hola, bon dia.
20: Bé. És el Xavi?
0: És el Xavi, és el teu tocaio.
20: Ah, és el meu tocaio? Que sí. Bé, que maco.
0: Xavi, des d'on ens truques?
20: Carai, tu.
21: Bueno, jo soc de Sabadell, no sé si serem molt tocaios o no.
0: De Sabadell.
20: I tant que sí.
0: Clar, perquè un és de... Sí, sí, sí.
20: Bueno, la cosa amb tocallos, fill.
0: Xavi, Xavi, Xavi. Xavi Pasqual.

0: Hola, Xavi, Xavi del Sabadell.
1: Escolta'm,
0: Xavi, t'agrada molt el Barça bàsquet o què?
2: Sí, ens agrada.
0: Digue'm algun record que tinguis. Perdona? Digue'm algun record que tinguis, va, del Barça de bàsquet, del Palau Blaugrana, d'aquests 100 anys.
2: Ara no te'n podria dir cap.
0: Home, pots dir cap, home, algun que tinguis, no sé, la lliga del 2.
2: Estava aquí al cotxe, no comptava amb la trucada.
0: No comptaves la trucada, mira.
3: Hòstia, això és bo,
0: trucar sense comptar amb que et responguin. Això també parla de l'allau de trucades que acostuma a haver-hi quan obrim trucades. Doncs res, Xavi, que te'n vas a veure el Barça anar de l'UEFES aquest dijous a 8:15.
2: Perfecte, moltes gràcies.
0: Disfruta-ho molt. Així tindràs algun record més present del Barça de bàsquet. 1:37, ens estaríem pendents al... Tio Faja.
4: Flaqui!
0: Faja!
4: Flaqui!
5: Filip Coutinho!
0: Què és això?
4: Se derrumba el circo. Mientras en el equipo del Estado arremeten contra los trencillas, su sindicato del crimen unta de mugre sus micros, periódicos y chirigotas televisivas, dando credibilidad a unos presuntos atracos arbitrales.
6: La transparencia es para los demás.
4: Sí, el club al cual los sicarios con silbato han rescatado en incontables ocasiones. El club que el loro de un exárbitro tararea el himno del Real Madrid. El club que condecora con una réplica del Bernabéu a un Diano Mayenco. El club que su presidente es cazado en el vestuario arbitral abrazando efusivamente a los colegiados minutos antes de un Real Madrid-Granada. No es que no le gusten los árbitros, es que no le gusta la ley. Y no denunciarlo nos convierte en cómplices. ¡Venga! ¡Que os mejoréis!
7: ¡One shot!
4: ¡Al Trabuco!
8: Y Tío Faja, gracias.
0: Ay, aquel Madrid de Mourinho le durará tardes de gloria al Tío Faja.
9: Important. Sobretot el Tío Faja, però, ei, construïm-ho bé.
0: Home, s'ha de
9: tant. I és una persona que necessita una bona construcció cerebral, en aquest cas, eh? Nosaltres ja sabeu que si es tracta de construir, la qualitat és on es noten els acabats.
0: Sempre.
9: MCAT és on hi tenen els millors materials per construcció. Decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria,
0: MCAT,
9: jardineria, MCAT. Recordeu, els preus més competitius, MCAT.cat, MCAT Group. Clar que sí.
0: 1:39, demà comença la Champions, de fet comença avui la Champions de futbol femení, el Barça defensa títol, el Barça defensa la corona, a partir de demà. Anna Palet, què tal, com estàs?
10: Què tal, bon dia, Flaqui, com anem?
0: Bé, i tu?
10: Bé, tot bé, aquí, a la ciutat esportiva.
0: Doncs amb ganes de veure aquest Barça de post-Alèxia, post-Mapi, etc, però que segueixen el Barça actual campió d'Europa i que, com dèiem, comença demà aquesta aventura en partit davant del París, i avui hem pogut escoltar tant a Pere Romeu com a Eva Pajor, si no m'equivoco, no?
10: Sí, correcte. El Barça comença aquesta aventura europea, evidentment amb l'enorme repte d'intentar continuar guanyant aquesta Champions. Anirien a per la cinquena i ho fa amb bones i males notícies. La bona notícia és que segurament recuperi Pere Romeu a Irene Paredes. No ho ha volgut confirmar al 100%, però tot apunta que la central estaria disponible ja per demà. I dues males notícies, que són les possibles baixes de Vicky López i Quica Nazaret, que han fet treball al marge al gimnàs. No les ha volgut tampoc descartar, però vaja, per una que recupera, Pere, doncs en perd dues. Hem escoltat a Eva, exacte. Hem escoltat a Eva Pajor a la sala de premsa per primera vegada íntegra en castellà. És veritat que algun cop havia fet l'exercici de dir alguna frase en castellà, però ara ha respost a totes les preguntes en castellà. S'agraeix, evidentment, l'esforç. Aquest any la final és a Varsovia, a Polònia, a casa de l'Eva, i evidentment doncs no se'n pot amagar de la il·lusió que li fa.
11: Este año el final es en Polonia, en Varsovia, pero no pienso ahora en esto porque mañana empezamos con primer partido y en mi cabeza es solo este partido contra París.
10: Doncs una mica l'estil Lewandowski, sí, però s'agraeix evidentment que facin l'esforç de respondre.
12: Es mi profesión de, bueno, ¿sabes?
0: Com?
12: Mi institución de Polonio
0: sí.
12: es lo mismo.
0: Es lo mismo
12: de coro.
0: Què dius?
12: No sé.
10: No, no, però ella se l'ha entès molt bé i sobretot crec que també se l'entendrà molt bé en aquesta següent resposta on li hem preguntat pel seu futur, perquè acaba contracte aquesta temporada, és una de les jugadores més importants de l'equip, va marcar 2 gols a la darrera final de la Champions i per tant part del projecte passa per la seva renovació. Això és el que ha respost sobre el seu futur Eva Pajor.
11: Yo quiero jugar para Barça más años, porque para mí es club que yo puedo mejorarme cada día con este equipo, porque es equipo con mucha calidad, con este staff, porque son personas que cada día mejorar nuestro equipo y yo me gusta eso mucho.
12: Mejoración, es verdad. Es verdad.
0: Es verdad.
12: Que es porque es mejoración de buen equipo, ¿sabes?
0: ¿Cómo?
12: De mejoro, de este bueno, ¿sabes?
0: Sí.
12: Este es verdad. Es verdad. Es lo que perdono, ¿sabes?
1: No sé a què te refieres.
0: Que
10: bé, bé, sigui com sigui, amb aquest missatge no vol dir que ja estigui fet ni molt menys la renovació d'Eva Pajor, però vaja, sí que és certament optimista de cara a la seva continuïtat. Pere Romeu també s'ha mostrat molt, molt il·lusionat amb aquest inici de Champions i diu que ja té oblidada la victòria a Oslo, que ara comença en una nova temporada i per tant, com aquell qui diu, encara no s'ha fet res. Per tant, el Barça, segurament dues baixes com les de Vicky i Quica sensibles, però recuperant a Irene Paredes, comença demà la Champions, el Johan Cruyff, 9 de la nit contra el París.
0: Doncs ho seguirem, i avui també prèvia més ampliada, si cal, a la graderia del balcó, amb l'Anna Palet.
10: Això mateix, a quarts de 9.
12: De Balcans.
0: No, Balcans, no, balcó.
12: De Balcans.
0: De balcó.
12: Este, dices este. Tu.
0: Sí.
12: Graderia... Es bien.
0: Es bien.
12: Es bien, graderías.
0: Gràcies, Anna.
10: Una abraçada, adéu.
0: Per cert, que el Madrid ha informat que Fede Valverde, arrel de l'entrada de Kang In-Lee, té unes skins de grau 3... Des del club diuen que són optimistes i que en 2-3 setmanes ja podria jugar. I no em trec del cap el que ha dit el Meana, la frase aquesta de Kylian, és que m'has deixat bocabadat a mi
9: sí,
0: també.
9: Sí, sí, però què passa?
0: Seria una decepció no ganar el Balón d'Oro. No hubo nadie mejor que yo la temporada passada.
9: Ninguno.
0: És que, però no pares de donar entrevistes, no pares, estàs com
9: nadie mejor que yo de temporada passada.
0: Demanant els vots. Ha arribat a dir que per les seves arrels... que tant de bo pugui dedicar-li la pilota d'or al poble africà.
9: Però jo no estoy haciendo campaña ni nada, ¿eh?
0: Vols dir que no?
9: Yo puedo jugar el tonto y decir que no quiero Balón de Oro.
0: Bueno.
9: Pero es verdad que lo quiero.
0: Una mica es nota, sí.
9: Pero no haciendo campaña,
0: no,
9: digamos.
0: No, que va.
9: Solo alguna entrevista sin contexto.
0: Una, dues.
9: Esto es parte del fútbol,
0: sí.
9: Es parte del proceso.
0: Bueno.
9: Y creo que yo pienso que soy el mejor jugador y tengo que ganar el Balón de Oro.
0: Sí, ho has dit.
9: Por eso lo digo, esto lo digo en las entrevistas,
0: sí.
9: Pero sin pedir nada.
0: No demanes res, que va. No,
9: solo dando una opinión,
0: sí,
9: es mío. Parte del fútbol, parte del proceso.
0: Claro, sí, parte del proceso.
9: Y yo no estoy haciendo campaña.
0: No.
9: Pero bueno, hoy tengo inauguración de 2 mercados, 2 meetings en Valdebebas. Tengo que hacer fotos con 5 bebés. Si soy Balón de Oro, prometo bajar los impuestos. Y creo que puedo.
0: Sí,
9: he conseguido
0: sí.
9: bajar los impuestos
0: sí,
9: una vez en Madrid.
0: La ley Mbappé.
9: Entonces,
0: sí.
9: Claro, tengo que mejorar inversión en sanidad y educación. Y para que la gente como tú, educación, para
0: sí,
9: que pueda
0: sí,
9: hacer menos
0: necesito,
9: preguntas
0: sí,
9: de hacer
0: sí,
9: el tonto.
0: Sí, de hacer el tonto.
9: ¿Tú me comparas con quién? Con Dembélé, por ejemplo,
0: sí.
9: Yo puedo decir que ellos tienen que meter más goles para ser como yo,
0: bueno,
9: también. O yo desayuno mejor que ellos, por ejemplo.
0: Yo también la voz.
9: También ellos tendrían que comer más chía para ser como yo, ¿sabes? Claro, yo al Dembélé le he visto desayunar, te puedo decir, rosquilla, donut, pantera rosa.
0: Feia, sí.
9: No es el desayuno completo.
0: No sería.
9: No es parte del buen desayuno.
0: No
9: es parte del buen desayuno. En cambio, yo, parte del proceso del desayunar, mucho mejor. ¿Por qué no preguntas a ellos si desayunan mejor, por ejemplo?
0: Ya.
9: Esto es un juego colectivo, lo importante
0: bueno,
9: es lo que hace el equipo.
0: Sí, sí, sí. Eso.
9: No, pero claro, no tanto si defiendo yo o ataco yo, no te centres tanto en mí, defender mí, atacar.
0: Ahora no,
9: Lo importante
0: no.
9: Es cómo trabaja el equipo para yo marcar los goles.
0: Claro,
9: esto es lo importante.
0: Sí que
9: y humildemente, si ahora el delantero de otro equipo lleva más goles, es porque el equipo juega mejor para él para marcar los goles. No creo que sea de
0: no es mejor que
9: una
0: tú,
9: persona
0: Rafinha, no
9: que
0: mejor
9: sea
0: que
9: mejor que yo,
0: no,
9: simplemente no. Pues proceso, equipo proceso. Está mejor y llega más al área.
0: Pero no es que sigui millor que tú, ¿eh?
9: Para nada.
0: Y no estás fent campanya, ¿eh?
9: ¿Qué?
0: Campanya.
9: No,
0: ¿eh?
9: Para nada.
0: No.
9: De nada.
0: Ay,
9: campanya es no sé qué dices, ¿qué estás diciendo?
0: Re, cosas, imaginacions meves.
9: Entonces, ya está, puedo ser el tonto.
0: Pues no fem el tonto, tot i que a vegades el fem, però parte del proceso ens porta a la secció del Cazarra.
7: El que t'hi jugues. L'heu cagat amb Xavi Cazorla.
13: Anda, ja cagat.
0: Hola, Xavi, què tal, com estàs?
14: Hola, molt bé, vosaltres?
0: Bé.
14: Sí? Veig que falta una persona allà en aquesta
15: depende.
14: Taula, eh?
0: Ho has dit tu, jo no dic res.
14: Ostres.
15: Estamos bien, depende.
0: A veure si dimarts que veies o no.
15: Puedo ser el tonto. Yo correr, ¿sabes dónde corro?
0: On?
15: La cursa de Mercabarna.
0: Ah, sí, la faràs?
15: Ahí sí que corro, claro.
0: La faràs allà?
15: La setena però, cursa però de Mercabarna.
0: Però s'ha de córrer, eh? Corre,
15: sí, domingo 18 de octubre, yo puedo correr, eh?
0: Pots, pues
15: claro.
0: Bueno, no cal que ho facis,
15: si
0: igual,
15: pones un balón rodando, yo voy a correr.
0: A por el balón.
15: Pero si es mío, si ya tengo yo posesión. La, la séptima cursa, Mercabarna, una jornada para toda la familia, recorre el mercado con dos circuitos, 5 kilómetros, 10 kilómetros, yo mejor 5.
0: Sí, yo también.
15: Para cuidar, para cuando tengo que marcar goles. Entonces, con talleres, butifarrada, sardinada, a favor de Uber también, y bolsas para los corredores y alimentos frescos.
0: Molt bé, cursa Mercabarna.
15: Inscripciones, cursa Mercabarna. Mercabarna.cat.
0: Cursamercabarna.cat. ¿Quién día dices que es?
15: Y con el patrocinio de Plátano Ruiz, que va muy bien también para el potasio.
0: Muy tan. ¿Quién día dices que era la cursa?
15: Es el 18 de octubre.
14: ¿Te parece? Va bé, bé per les rampes, per evitar rampes, que ell segur que no li agafen.
0: No,
14: perquè
0: bé,
14: com
0: no,
14: esprintar, ja veiem.
15: No,
14: no
15: ser el tonto.
0: El Plátano entre la genera, i tant.
14: Va, avui vull començar amb el gran capità José Mari Vaquero, aquest sí que corria, que la setmana passada estava una mica enfadat. Va arribar, no sé què li passava, alguna cosa li rondava pel cap, perquè estava com de mal humor.
7: Excel·lent.
0: Que el Barça ens deixi sense paraules. 7 partits, 7 victòries, 33 gols a favor, un xou a cada partit, millor inici de la història, per fam, qualitat, recursos, ocasions, gols marcats i superioritat respecte als rivals, ho dèiem abans, em recorda la irrupció del primer Barça de Guardiola. És tanta la felicitat que en genera aquest Flick Team 3.0 i em costa tant trobar les paraules que li facin justícia que vaig al diccionari de sinònims per dir que aquest Barça ens flipa, ens adelita, ens agrada, ens alegra, ens anima, ens engresca, ens captiva, ens diverteix, ens enamora, ens encanta, ens encativa i ens encisa. Ens enlluerna, ens entreté, ens fascina, ens sedueix, ens al·lucina i fins i tot ens barrufa.
16: Queda clar? Sí? Sí, tothom.
0: I tenint Livakovic, que jugui Livakovic, té que ha estat un gran porter, però el temps passa per tothom. Aquí Flick ha de posar ordre. Si es refreda Joan Garcia, no ha de jugar Tec.
17: Oh, afortunadament ha dit que l'han deixat sense paraules. Collons, tu, si que has parlat més que mai.
18: Perdoneu, però algú ho havia de dir.
0: Vaig allargar una mica, no?
14: Sí, sí, sí, no sé. Vas fer la tàctica de si ho dic molt ràpid, sembla que estic
0: dient
14: menys. Sí,
0: però vaig quedar sense aire i això va alentir una miqueta. El...
14: Potser sí. A veure,
0: el meu cap sonava molt bé.
14: Sí, no, no, i no està del tot malament. També és veritat que el Vaquero, tot i alguna pantuflada, tu és habitual.
0: Sí.
14: Però que respongués així com va fer el minut zero, només saludar-lo, això ja no tant.
19: Des d'una hora abans, portes obertes a l'estudi de Toresqui, a les 8 comencem la retransmissió del que t'hi jugues Barça. José Mari, al bar...
20: Què
21: quieres?
20: Al bar...
21: Què quieres?
20: Repetim-ho.
19: José Mari, al bar... bar...
21: Què quieres?
20: Què quieres?
21: Què passa, coño? Què passa? Què quieres? Que dice que saquem la pistola...
0: Sí que va entrar fort.
14: Ui, però molt, eh? Sí, sí. Va, anem a més coses. Per fi s'ha acabat la turra dels 50 anys de les transmissions en català.
0: S'ha llarg.
14: A mi se m'ha fet molt llarg. Molt, perquè posessis la ràdio, que posessis
15: no
14: a tot arreu.
15: No sé por qué tú estás diciendo también esto.
14: No?
15: Bueno, ¿tú se hace largo a ti?
14: A mi sí.
15: Yo no creo que tú estás así para ser el tonto.
14: Vale, perdó.
0: 50 anys.
14: Doncs no s'ha fet llarg. No us heu fet gaire pesats amb el tema, sobretot perquè el més interessant de tot va ser una dada que va donar el Sique i que us va donar... Vull dir, que us va passar tots per alt.
19: I demà al que t'hi jugues vindrà el Jordi Costa amb el Bernat Soler, que d'alguna manera torna a casa perquè va estar
0: sí,
19: a la cadena SER, a ser Catalunya, Ràdio Barcelona.
0: Sí, també fent
19: és en el marc d'aquesta setmana especial on vivim els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona.
22: Repetim la jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
19: Vivim els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona. Després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona. I va...
22: Però ves que s'ha cregut aquest home!
0: No vaig pensar quan ho va dir, però vaig pensar estem parlant de Pujal, no fiquem.
14: Que fort! Que fort! Que fort! La dictadura va ser Pujal qui la va fer. Que bèstia! Això és història de la ràdio i va passar aquí com... Doncs o sigui, no. Aquest temps han commemorat els 50 anys de la dictadura que va fer el Pujal.
0: Ho diu vostè, ja.
14: No, no, va dir Sique Rodríguez, jo no vull saber res.
0: Sique,
14: i a més no hi és aquí, per
0: correcte,
14: tant,
0: regem
14: d'ell. Va, ara anem un especial al Sique, li suda tot el realment important del programa i se centra en coses random. Començant per què heu pres aquest matí?
19: No sabíem si estaries o no estaries, o allargaries la canya per Ramon.
0: Pues mira,
19: o...
23: Ha sigut culpa teva, Flaqui.
0: Un altre dia l'allargo.
19: Heu fet canya, heu fet cafè, heu fet
0: aigua amb gas... Jo he fet cafè perquè sóc molt cafeter.
24: Me la suda.
0: El Ramon pren un bitter cas d'aquells...
24: Muy interesante.
19: Sí, el que prenia la meva padrina Mari.
0: Doncs això.
24: Hòstia.
19: Bitter cas. Sí, padrina, t'estimo. Ja
0: i Josep Pons, que ha vingut a fer el vídeo, també ha... també ha pres.
25: Bueno, pues molt bé. Pues adiós.
19: Ha pres què?
0: Un cafè.
19: Sol?
24: I fins quan he de durar la prova?
0: Hòstia, que recordo ara.
14: No recordava que era tan...
0: tan interrogatori.
15: És lo important, eh? Les notícies del dia.
2: Poneros a trabajar de una vez, hombre! Que ya está bien!
14: Estava la sintonia de les notícies del dia, estava allà en plan, hola!
0: No recordava que s'havia allargat tant.
14: Sí, sí que es va allargar. Sort que aneu tres només, perquè si és més gent no acaba mai, això. Ai, en fi. Anem ara, tallo el programa per fer una pregunta d'un tema personal meu, que a tu potser sí, però a nosaltres no ens interessa gaire, sí que...
19: Aturada. Per cert, Kat va venir a veure'ns a l'especial que vam fer amb Catalunya Ràdio.
15: Sí, teniu fotos molt xules, eh?
19: Que no me les has passat.
3: Oi, oi, oi, oi.
15: Vull dir que no me les he passat, no les vaig fer jo.
19: Ah, no?
15: Les vaig fer jo, no sé.
19: Les vas fer tu, no?
15: Jo vaig fer una amb el Kat, però estan penjades a l'Instagram de Ser Catalunya.
3: Què dius ara?
15: La teva foto amb el Kat està penjada a l'Instagram de Ser Catalunya.
19: Ostres. Jo només la vull per ensenyar-li als meus fills.
5: Jo crec que si això continua així, aquesta gent acabarà atrets...
14: Cadascú porta les seves coses i els seus temes.
0: Ara, si no fas fotos, passa-les.
15: Claro, sí. Vinga, hombre.
14: I què passa quan estàs pendent de coses que no són? Doncs que no saps ni quan s'ha de tirar la publicitat.
19: Estigues atenta, que igual tens tema gros a la graderia del balcó.
13: Gràcies per avisar. Ara em quedo escoltant.
19: O no, Elena?
3: Que hi ha algú!
19: I tu també, demà. Bueno,
15: tiramos ya la publicidad.
19: Que tens
15: no?
19: un programa per fer 3 o 4 hores, demà
15: si
19: que t'hi jugues.
15: Si podeu tirar la publicidad, que venga, vamos, sí, esta mando yo.
19: Però no és el 34, avui.
0: No, és el 33.
15: 33.
19: Ah, 33.
3: Estamos un poco despistados,
0: Últimament això ho ens ho presentem, però vaja.
15: Tres minutos y más, hombre.
19: Pues serà tu, clar, que estàs igual de legítimat que jo.
20: Está bien, ya está bien. Si mañana no está el equipo habitual, yo no hago este programa.
0: Els silencis que deixava era amb el Willy i l'Helena tots fent-li així, publicitat, i ell anava...
14: Ella la seva.
0: Sí, sí.
14: I què passa quan no saps ni a l'hora la que s'ha de tirar la publicitat? Doncs que no saps quins continguts s'han fet ja al programa i quins s'han gravat però no s'han emès. Com, per exemple, aquesta secció que estem fent ara mateix, avui és en directe, és en rigorós directe.
15: Sí.
14: Podríem dir l'hora, podríem estar 10 minuts dient l'hora i no podíem encertar.
15: És el que té fer seccions a final d'hora.
14: Sí, exacte. I què passa quan fa seccions a final d'hora que a vegades salten i es graven? Sí. Setmana passada aquesta secció es va gravar el dimarts.
0: Sí.
14: Va gravar el dimarts i es va emetre el dijous. El dijous a última hora i el sí que al principi del programa no recordava aquests detalls.
19: Una i sis, Flaqui.
0: El que t'hi jugues ens divertim. Per què rius?
19: No, Rick, perquè l'altre dia no sé on vas dir que era el moment en què estaves més nerviós del programa.
0: Sí, és una cosa que... Bueno, és igual. Ja ho escoltaran els oients.
19: Ah, no ha sonat encara,
0: eh? No.
3: No.
19: Ja no ho vas dir?
0: No ho sé, no me'n recordo. Sí.
19: Ara m'he quedat absolutament
0: descol·locat,
19: t'ho juro.
23: I jo també.
0: Diguéssim, és igual, és molt difícil d'explicar.
19: Me fos a negre.
15: No estic entenent res.
0: Jo
15: I
0: tampoc.
15: Crec que si no ho entenc jo, la gent a casa tampoc. No,
0: correcto! És impossible d'entendre.
15: I hauríem d'anar sortint d'aquí i avançar.
19: Què ho vas dir o ho he somiat?
26: I dale que
0: era
26: te pego.
0: Matrix.
26: I pego que te dale.
0: Ho vaig dir, sí.
19: Què és, amb alguna gravació que encara no ha sonat?
27: Sí, una mica, sí.
19: Ah, ara m'ha vingut. M'ha vingut. Al final del programa oblideu aquesta conversa que he tingut ara.
28: Jo penso que tenen un gran problema amb això.
14: El que més m'agrada tot plegat és que li feu veure que segurament, vull dir, que l'està cagant,
0: però
14: fins que ell no li ve al cap, ell està allà, R, fins que a mi em vingui al cap, seguim parlant d'això. Bueno, no passa res. Tothom està despistat últimament. Aquí hi ha dies concrets que sembla que aquí no treballa ni Déu.
19: Fantàstic. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
29: Què tal, bon dia.
19: Ha acabat l'entrenament del Barça?
29: Sí. La veritat és que... poca coseta avui, eh?
19: Sí? No...
30: Entusiasmat, eh?
15: Sí.
30: Ovalle.
15: Sí.
29: No,
0: quina crònica, eh?
29: Sí.
19: No passa cap control acadèmic.
29: Voleu que m'inventi... Si voleu, m'invento l'entreno.
13: Són uns professionals de gran calidad.
14: No se'l va inventar, però són un Ovalle que, per la cert, aquest dia no tenia ganes de treballar gaire, però oi, tal, després va fent entrevistes a altres mitjans, el tio.
0: I tant.
29: Ahir vaig fer una aparició estel·lar al programa de Mido. Recordeu Mido, el jugador egipci de la Real?
19: Era molt bo.
29: Té un programa a la tele egípcia.
0: I vas aparèixer allà?
29: Sí, m'han trucat. A veure si...
19: Va jugar
29: a
19: diversos clubs, no?
0: Sí, va
29: Real Sociedad, no, Celta, segur. Celta, sí. A Premier algun, i no sé si Real Sociedad va arribar a jugar.
26: No tengo ni puta idea, jo què sé.
19: I vas aparèixer en un programa seu sense saber on va jugar.
0: Déu-m'hi-do.
29: Bueno, perquè em va voler entrevistar ell a mi, no jo a ell.
13: Perquè les aparicions estrelles les fas a tots els programes que vas.
29: I
19: també Mido. Trinques d'aquest o no?
29: Oh, no, tant. No, va ser això... Això va ser Mido.
0: El trincador del Nilo,
29: nen.
0: Ha fet l'egipci, Sánchez Valle, allà on va.
31: Qué bien traído, chaval. Muy brillante.
14: això ja el Déu-m'hi-do...
0: El Déu-m'hi-do va passar desapercebut.
15: Sí, va passar massa desapercebut.
0: És un dels meus millors gags.
15: Sí, sí, sí. Massa desapercebut. Sí, sí.
14: Anem a fenòmens estranys. El Nil Solà en si és un fenomen estrany que fa interferències estranyes amb el micròfon.
1: Nil Solà, què tal, com estàs?
4: Hola, què tal a tots, bon dia.
1: De les proves que li han de realitzar a Joan García, que ahir va ser substituït per Chesney, no agafis el micròfon, que s'escolta malament en antena.
4: Ui.
6: Ara vamos con un asunto alucinante.
1: Ja veuràs. Mira, si la, veus? S'escolta un... Si et posessis els auriculars ho percebries.
4: Sí, sí, sí.
1: S'escolta un zzzz.
4: Don't touch, don't touch.
1: Què és el que no entens de no agafis el micròfon?
7: Tienes hasta los cojones.
1: Sí, que apartis la mà. Aparta la mà. Fica-la a la taula, la mà.
4: A la taula, la mà?
1: Ah, així,
4: la
1: venga.
4: Pendents de les proves mèdiques de Joan García.
8: Paran, relájate, respira.
4: Proves mèdiques de Joan García.
8: Por Dios, ¿qué te pasa?
1: Un moment de silenci, un moment de silenci. Ara posa la mà al micròfon.
4: Ara no.
1: Posa-la tu, Nil. Has vist?
4: Ap, és el Nil.
15: És el Nil.
6: Pone la carne de gallina.
1: Té molta més energia. Aviam.
9: Quina electricitat.
1: Posa la mà, Nil.
10: Sí, ara ho sento jo i tot, sense
9: cas. Sí, sí, s'escolta.
1: Ara, ara la posa el Bermúdez.
4: No tens ànima, tio.
1: Que bèstia, tio, és veritat.
6: Existen realmente los fantasmas?
15: Estic mort per dins.
14: Sí, sí, sí, totalment.
15: Estic mort per dins.
14: Anem a coses que han passat altres programes. Abans dèiem la turra dels 50 anys de la dictadura des de que Tuyal va fer una dictadura, no sé què. Val? Hi ha un llibre d'això, del Josep Maria Déu. El títol no us el dic perquè RQ van dir un que crec que no és.
11: I ahir el periodista Josep Maria Déu va presentar el llibre El factor 62, centrat en la figura de Joaquim Maria Puyal i més concretament...
12: 62?
23: Com dius?
11: Sí, no?
12: No.
11: No?
12: No. El factor Puyal.
23: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara sí!
11: El factor Puyal, sí. Ah, no, perquè és l'edició, l'edició era de... És veritat.
12: I tu dius 62.
11: Ah, exacte, he fet un Max Mic.
23: És que m'està acabant la paciència, aquest home!
14: No és el mateix, no el busqueu.
0: Factor 62 d'edicions Puyal.
14: Sí, sí, sí, en tot cas. Anem ara a un dels meus preferits, quan per alguna raó la persona que ha de locutar perd la veu en directe i gairebé mor, com li va passar aquesta noia al 3Cat Info.
9: Tenim en directe, el podem saludar a aquesta hora a 3Cat Info, el periodista especialitzat en cultura digital i director de l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, Jordi Celles.
15: Hòstia, aquí.
9: Ara sí.
7: Puede ser que sí, puede ser que no.
9: Jordi Celles, bona tarda.
27: No, millor, molt millor.
14: Pobre.
9: Fes que t'info, parlem de les eleccions de demà a Suècia. La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions.
31: ¡Que nos vamos a ahogar!
0: És un drama, quan passa això.
14: Quin mal.
0: Doncs vinga, Forra, gràcies.
4: No res.
0: Dimarts que ve et torno a rebre.
14: Ah, sí?
0: Sí, sí. Sí. Jo.
14: Val.
15: Ah, perquè també hi ha més... Vacanceros.
0: Sembla, ara ja ho veurem. No fem spoilers, com faria Cinque Rodríguez. Gràcies a tots. Tornem demà, aquest i jugues, a les 12. Més esports a la graderia al balcó, a les quarts de 9. Adéu-siau. Ah, no, jo demà no hi soc, és veritat, Helena. Petit detall, Helena, m'ha calia dir-lo.
32: Què t'hi jugues?
33: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
34: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez no acudirá a la recepción de Donald Trump en Nueva York, coincidiendo con el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno alega problemas de agenda, pero lo cierto es que a esa hora Sánchez tiene programados actos de poca relevancia. Moncloa le resta importancia y recuerda que el año pasado Sánchez ya no acudió a esa cita. Esto a dos horas del inicio, como digo, de esa asamblea por la que pasan hoy todos los focos informativos. Enviado especial a Nueva York, Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
35: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. La sede de Naciones Unidas aquí en el corazón de Manhattan empieza a recibir ya a los primeros jefes de Estado y de Gobierno que van a participar en esta apertura del debate general que va a iniciar Antonio Guterres y al que seguirán el presidente de Brasil y el de Estados Unidos. Sánchez intervendrá mañana por la tarde. El jefe del Ejecutivo español llega a Nueva York con esa polémica, su no asistencia a la recepción que ofrece el presidente de los Estados Unidos. La Moncloa asegura que la invitación de la Casa Blanca a esa cita, que se celebra todos los años el mismo día, llegó muy tarde, cuando Sánchez tenía ya cerrados otros compromisos. En concreto, el presidente tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con el gobernador del estado de California, el ex primer ministro de la Mancomunidad de Australia y con el presidente ejecutivo de Apple. Sánchez no ha acudido a ninguna de estas recepciones del segundo mandato de Donald Trump. El año pasado fue el rey Felipe VI el que tuvo esa representación por parte de España.
34: Pues al Partido Popular no le ha hecho ninguna gracia que Pedro Sánchez renuncie a participar en esa recepción. Las críticas de Esther Muñoz, portavoz parlamentaria en rueda de prensa.
2: Tendrá cosas más importantes como grabarse un vídeo desde allí contándonos cuál es su música preferida. También puede ser un gesto para que no se hable de Ceuta. Porque como estamos yendo al gobierno, intentar que se hable de todo menos de Ceuta, pues es capaz de no saludar al señor Trump para que aquí se hable de eso. Ya sabemos la política de gestos y de relato del gobierno en lugar de la política de los hechos, pero en fin, el señor Sánchez.
34: A y media, con Pablo Morán repasamos las claves de esta Asamblea General de Naciones Unidas en la que, con Trump despreciando a la ONU, cobra cada vez más protagonismo la agenda paralela que los propios discursos en el plenario. 2:02 p.m. Veremos qué da de sí el encuentro que va a mantener Álvarez con su homólogo marroquí. Los dos países refuerzan también su presencia en la frontera para evitar una nueva entrada de migrantes por allí, precisamente coincidiendo con las elecciones legislativas en aquel país. Ángel Víctor Torres, mando único para esta crisis, ha apelado hace unos minutos a la responsabilidad de Marruecos y al trabajo conjunto para evitar que estos incidentes se vuelvan a producir.
3: Desde el Gobierno de España apelamos a la colaboración de los países vecinos. Estamos procediendo a la devolución voluntaria de muchas personas que están pudiendo regresar a Marruecos, muchos de ellos, lo acabo de decir, porque se les ha notificado en esas reuniones de los triajes que no van a tener derecho a la protección internacional.
34: Luego detallamos ese refuerzo que en el fondo lo que deja es en evidencia la actuación de hace mes y medio cuando se hizo caso omiso a los avisos. 2:03 p.m. Escucharemos también aquí en Hora 14 las reacciones del gobierno a la decisión del juez Peinado de enviar al banquillo a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El ejecutivo habla de escarnio, pero quien ha ido mucho más lejos ha sido Pachi López, que ha llegado a comparar la actuación del juez Peinado con aquella frase célebre del franquismo.
5: Era, como no, de la última del juez Peinado, que parece que como Franco lo quiere dejar atado y bien atado todo, ¿verdad?
34: Atado y bien atado. Hoy era difícil elegir. A primera hora en la Gran Vía de Madrid, cientos y cientos de oyentes de la SER han madrugado para asistir al 40 cumpleaños de Hoy por Hoy. Lo tenéis todo en la web y en la app. Todo el programa especial con Aymar está allí. En ese programa ha estado Iñaki, y donde lo más importante, sin duda, han sido, como todos los días, los oyentes de Hoy por Hoy. Elian Valla, nuestro compañero, le ha preguntado a ellos cuál es la noticia que les gustaría escuchar en el programa.
13: Lo que quiero es que se calme todo, que haya un poquito de tranquilidad, de paz, que no se tiren los trastos a la cabeza.
16: Que se regule el mercado y todos podamos tener más posibilidades de vivir la experiencia de vivir solos.
17: Que la universidad pública tenga más fondos.
18: Que Pedro Sánchez ganara las elecciones.
34: Sánchez, que ha remitido un programa de felicitación, un mensaje de felicitación al programa por su 40 aniversario. Esto en Gran Vía, en Las Rozas, hay quien también ha madrugado esta mañana para ser el primero, para ver el primer entrenamiento de la selección española tras ganar el Mundial. Héctor González, cuéntanos, buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Desde primerísima hora de la mañana, decenas de aficionados esperan en los exteriores de la ciudad del fútbol de Las Rozas, porque a las 7 en punto de la tarde se entrena la selección de Luis de la Fuente, la bicampeona del mundo. Aficionados con pancartas esperando la fotografía, el autógrafo de los jugadores. Por ejemplo, ¿tú a quién estás esperando?
21: Yo a Pau Cubar, sí.
20: ¿Tú a quién?
22: A Jeremy Pino.
20: Bueno, Casal, la cola es de unos 100 metros, más de 100 aficionados esperando aquí para entrar a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recordemos que España va a jugar en los próximos días 4 partidos correspondientes a la Nations League. El primero, el sábado, en Wembley, frente a la selección de Inglaterra.
34: Martes de madrugones. Luego recordaremos aquí en Hora 14 lo mejor del programa especial por el 40 aniversario de Hoy por Hoy.
33: Hora 14, con Javier Casal.
34: Y más cosas, más noticias. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
24: Muy buenas. La inflación en España se despega del resto de Europa y en agosto registra un pico no visto en años, no solo por el encarecimiento de los carburantes, sino por la subida del precio de los hoteles en nuestro país. Y al verano astronómico le quedan exactamente 12 horas. La próxima madrugada entra el otoño, que se prevé, oh sorpresa, más cálido de lo habitual, también más lluvioso, aunque esto son solo previsiones, Casal.
34: De momento, calor, Jordi Carbó.
25: Más allá de pequeñas variaciones, hoy se repite una situación muy parecida a la de ayer. Sol y calor plenamente veraniego en todo el país. Baja un poco la temperatura en el Mediterráneo, pero aumenta la humedad, es decir, también la sensación de bochorno. Y va a hacer más calor en las proximidades de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, también en las islas más orientales de Canarias, con máximas de más de 35 grados. Y en la mayor parte del país, entre los 30 y 35, en una tarde soleada. Y se va confirmando que, como mínimo hasta el fin de semana, el tiempo será muy muy parecido.
34: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
33: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
1: Miopia, sobrepès, trastorns del son, ansietat, falta d'atenció i fins i tot càries. Això és el que estan provocant les pantalles als nens i adolescents.
6: L'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana i també en el nivell de la pròpia relació amb si mateix, en la pròpia regulació emocional.
1: El Departament de Salut determina en el major estudi que ha fet fins ara que els adolescents estan de mitjana 7 hores amb el mòbil els caps de setmana i per això la Generalitat prepara una llei per regular l'ús de les pantalles també fora de les escoles.
7: Per exemple, ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. També s'estudiarà molt seriosament la limitació o prohibició d'accés a menors de 15 anys a les xarxes socials.
1: Barcelona augmentarà la taxa que cobra els creueristes que no dormen a la ciutat. Dels 11 euros passarà als 30 al dia en els pròxims 4 anys. El PSC ho ha aprovat amb Junts i amb Esquerra.
8: Barcelona vol contenir i desmassificar l'afluència de creueristes fent que els d'escala tendeixin a zero.
1: Avui que a tot Catalunya hem conegut aquesta dada, l'agost bat tots els rècords, 2,8 milions de turistes en un sol mes. Crema des d'aquesta matinada una urbanització de luxe a Ordino, Andorra, que s'acabava d'estrenar 12 anys després que es comencés a construir. Urbanització en pisos que no baixaven dels 2 milions d'euros l'havia dissenyat inicialment l'arquitecte Jean Nouvel i a aquesta hora es desconeix què ha provocat aquest foc. No hi ha ferits perquè encara no hi vivia ningú. Tot això en aquest dimarts en què tensió hi ha vaga dels autobusos de Barcelona entre les 10 i les 5 de la tarda amb serveis mínims del 20% i a partir de les 4 de la tarda fins a les 5, que és l'hora punta, els serveis mínims seran del 40%. Tot això en aquest dimarts, últim dia oficial de l'estiu, tot i que no ho sembli per les temperatures, Jordi Carbó.
25: Avui la temperatura està pujant menys en el conjunt de Catalunya, però en contrapartida està pujant la humitat de manera que augmenta la sensació d'aixafogor, és a dir, que una tarda més calor de ple estiu. Hi ha hagut un canvi en la direcció del vent, ahir eren més terrers, avui de component marítima, per això augmenta la humitat, i les temperatures màximes s'acabaran situant al voltant dels 30 graus a la major part de Catalunya, superant-los amb facilitat els 30 a gran part de l'interior i sobretot a l'interior de l'Ebre, on hi haurà màximes al voltant dels 35 graus. El vent de marinada bufarà de moderat a fort fins a primeres hores de la nit i es va confirmant que els pròxims dies, situació molt semblant, és probable que divendres tinguem el màxim de calor d'aquesta nova situació.
1: A la tècnica Víctor Valero, la producció Martí Oliver, des d'ara i fins dos quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
33: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bufill.
1: Bona tarda. No és només malestar emocional, ansietat o falta d'atenció, també són seqüeles físiques com sobrepès o càries. Avui el Departament de Salut ha publicat un extensíssim estudi que ens diu quants menors tenen mòbil, quantes hores al dia s'hi passen i, sobretot, quins efectes té i tindrà això segons l'edat. Soledad Domínguez, bona tarda.
10: Hola, Joan, bona tarda.
1: Per començar, repassem l'edat mitjana. L'edat mitjana d'accés al primer mòbil és de 10,8 anys. I els adolescents, al cap de setmana, arriben a passar-se gairebé 7 hores al dia mirant pantalles.
10: I no només els adolescents, perquè els adults no ho fem gaire més bé. Gairebé el 100% de les persones d'entre 16 i 74 anys té algun dispositiu electrònic que utilitza habitualment. Entre els infants i joves, 8 de cada 10 té un telèfon mòbil propi, gairebé tots a partir de la secundària i més de la meitat dels nens de primària. Els joves d'entre 14 i 18 anys estan connectats per oci gairebé 5 hores cada dia. Això és pràcticament tot el seu temps lliure si descomptem les hores que estan al col·le i les que haurien de dormir. I gairebé són 7 hores diàries els caps de setmana. Els nois, sobretot, es connecten per jugar a videojocs. Pel que fa a les xarxes socials, 3 de cada 4 adolescents hi dedica 2 hores o més cada dia entre setmana, un ús que s'incrementa de nou al cap de setmana. I un 34% dels joves presenta un ús problemàtic de les xarxes, com ara pèrdua de control, ús compulsiu i malestar quan no poden estar connectats.
1: Anem a les conseqüències. Què provoca aquesta sobreexposició? Algunes esperades, altres no tant. Per exemple, els més petits, els menors de 6 anys, pateixen retard en aprendre a parlar o fins i tot miopia. I més endavant, una de les més sorprenents és que també provoca més càries.
10: Perquè el temps que passen davant la pantalla acostumen a consumir més aliments i més begudes ensucrades. La subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos, alerta que en la primera infància, dels 0 a 3 anys, és quan han vist conseqüències irreversibles, que no tenen només a veure amb el temps que col·loquem els nadons davant les pantalles, sinó també amb el consum que fan les persones que els han de cuidar.
4: Que la persona, no, cuidadora, estigui connectada realment a les necessitats de l'infant, que pugui identificar les senyals emocionals. Si aquest vincle no es gestiona, no, de manera adequada, perquè entre altres condicionants, evidentment, està, pues, l'ús, no, per part de les persones adultes, per exemple, d'aquestes pantalles, bueno, pues això té un impacte.
10: Un impacte que, a més, és irreversible. Fins als 6 anys, l'ús de pantalles afecta el desenvolupament motor, el del llenguatge, i també provoca canvis en el funcionament cognitiu i emocional. I fins als 11 anys es relaciona aquest consum excessiu de pantalles amb un augment del risc de miopia, trastorns del son, malestar emocional i també dificultats d'aprenentatge.
1: I en els adolescents, a partir dels 12 anys, el que més s'ha vist és la falta de capacitat d'atenció.
10: I, de nou, com a conseqüència, interferències en l'aprenentatge. Des de Salut Pública alerten que els joves que socialitzen sobretot a l'entorn virtual tenen molts problemes emocionals perquè construeixen una imatge pública d'ells mateixos que no és real.
4: L'infant, l'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin, doncs, després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana i també en el nivell de la pròpia relació amb si mateix, en la pròpia regulació emocional, que és un altre aspecte molt important. L'aprendre, el ser resilient i l'aprendre de les dificultats de la vida.
1: Els responsables d'aquest extens estudi han certificat el que ja s'havia dit, que aquest excés de pantalles també és el que estaria afectant els nivells dels alumnes a l'escola i, per tant, els mals resultats de PISA. Aquesta tarda hi ha la primera reunió del Consell d'Educació, que és aquest òrgan encarregat per part del govern que ha d'aglutinar les propostes per reformar el sistema educatiu i per millorar aquests resultats. Divendres, el president Salvador Illa també es reunirà a tots els partits pel mateix. Avui, Illa ha volgut insistir en una mesura.
9: La nostra idea és, el més aviat possible, convertir-ho a tot allò que estigui en l'àmbit de les nostres competències en llei, no? I, per tant, doncs prohibir la intel·ligència artificial, ús de la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola. El que jo he vist i que estem...
1: Prohibir la intel·ligència artificial a les escoles pels menors de 14 anys, ha dit el president Arracu. Però el dubte és com, perquè la IA no s'està utilitzant a les escoles. L'altra cosa és si això es pot prohibir a casa, no, Sole?
10: Ara mateix no hi ha cap regulació que impedeixi utilitzar la intel·ligència artificial als centres educatius, però podríem entendre que ja està inclòs en la prohibició general de l'ús de les pantalles. Altra cosa és que alguns centres o alguns professors concrets l'hagin utilitzat puntualment amb els alumnes en la majoria dels casos per entrenar la seva capacitat crítica respecte d'aquesta eina. En breu, Educació enviarà una guia d'ús als centres educatius, ens han anunciat que estarà per el mes d'octubre, que ja recull aquesta idea de prohibir totalment l'ús fins als 14 anys i de requerir autorització als pares perquè els joves d'entre 14 i 18 anys la puguin fer servir. El gran problema, Joan, és que l'ús més intensiu d'aquestes eines les fan els infants i els joves fora de l'escola, a casa i sovint per trampejar i fer deures i treballs.
1: Doncs per això el govern anuncia una llei per regular l'ús de les pantalles també fora de les aules, de les pantalles i també de la IA. És una llei que han de tenir llesta el mes de març. Xavier Balló.
11: El govern creu que les dades d'aquest informe de salut aporten ja una evidència científica que l'ús de pantalles en menors té conseqüències tant en la seva salut com en el seu rendiment escolar i per això prepararà una nova llei de la qual ja han avançat algunes qüestions com aquesta prohibició de la intel·ligència artificial a les escoles per menors de 14 anys, tornar a l'obligatorietat de lectures amb llibres físics, però també abordar, per exemple, la prohibició d'accés a les xarxes socials. L'executiu diu que la Unió Europea també ha de regular sobre la matèria, però vol anar fins allà on pugui amb les seves competències. Sílvia Paneque, portaveu.
12: Si s'hauria pogut actuar abans, és possible que sí. En tot cas, ara sí que tenim dades, evidència objectiva i la possibilitat de ser pioners en el desenvolupament d'una normativa que limiti i prohibeixi l'ús primerenc de pantalles i d'intel·ligència artificial, ara que s'ha pogut demostrar que hi ha aquesta vinculació entre aquest ús i ja no només un problema d'aprenentatge, sinó un problema de salut pública i d'addicció.
11: La llei s'anirà redactant en paral·lel al debat educatiu que es tingui al Consell d'Educació durant aquests propers mesos, ja que s'abordarà, diuen, des d'una perspectiva de salut pública.
1: Comuns o Esquerra ho troben una bona idea, però temen que es quedi en només això, una idea o més aviat un anunci. Escoltem a Esther Capella i a David Cid.
0: Em sembla positiu, però hauria de veure també quin és el desenvolupament que en farà el govern d'aquestes qüestions i també com treballem doncs la relació amb la intel·ligència artificial.
2: Deixem-nos d'anuncis, de campanyes publicitàries, com deia abans, avui una altra, i concretem mesures concretes que la ciutadania noti demà mateix o no, o abans de final d'any.
1: Avui, justament, 140 entitats socials han criticat la instal·lació de grans centres de dades que han de nodrir aquesta intel·ligència artificial, centres que estan projectats per Catalunya. Demanen a aquestes entitats que fins que no hi hagi una llei clara per tot el territori espanyol que s'aturin aquests projectes. Oriol Soler, a casa nostra hi ha més d'una vintena de projectes que s'han de fer. On estan exactament?
14: Tots els que estan ara a diferents fases del projecte estan ubicats a la meitat sud del país, la majoria a la Catalunya central, la Plana de Lleida i l'interior de Tarragona. No n'hi ha cap de previst a Girona. Les entitats socials i ecologistes recorden que la despesa d'aigua i electricitat d'aquests centres és molt elevada i asseguren que el retorn en forma de llocs de treball és escàs.
15: No volem vendre a recursos hídrics, energètics i de sol als gegants tecnològics com Amazon o Google.
14: És Clàudia Bosch, de CETEM, una de les entitats que li a la protesta justament a les portes del World Trade Center de Barcelona, on avui ha començat un congrés internacional sobre intel·ligència artificial.
1: Passen 2:45.
33: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Rècord absolut de turisme a Catalunya. El mes d'agost han vingut 2,8 milions de persones. És un 5,6% més que en el mateix any, que en el mateix mes, diguem-ho bé, de l'any anterior, Uri.
14: Els turistes estrangers creixen un 6,5% i els nacionals un 4,5%. Dels 2,8 milions de persones que van dormir a l'agost a hotels catalans, menys d'un milió eren de nacionalitat espanyola. L'increment interanual de l'agost d'enguany és el més alt registrat en aquest mes des de la pandèmia i els increments més importants han estat a Tarragona, amb un augment del 10%. En canvi, als hotels de Lleida, l'afluència de turistes va baixar un 2%.
1: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aprovat augmentar la taxa que cobra els creueristes que no fan nit a la ciutat. L'augmentaran progressivament, any a any, passant dels 11 euros que paguen ara a 30 euros l'any 2030. El PSC ho ha aprovat amb Esquerra i Junts. Els comuns s'hi oposen perquè esperaven a pujar la taxa de cop. Ferran Dalmau.
19: L'objectiu és frenar un turisme que no deixa diners. Jordi Valls és el tinent d'Economia.
21: Passen molt poc temps els passatgers a la ciutat, 5 hores, i a més la seva aportació a la despesa a la ciutat està entre 46 i 75 euros.
19: Els socialistes comptaven d'entrada amb el suport d'Esquerra, amb qui han acordat destinar part dels diners que recaptin amb aquesta taxa a pagar classes de reforç gratuïtes als alumnes que no se les puguin permetre. Elisenda Alemany, líder dels Republicans a Barcelona.
22: Quan un nen o una nena no ha entès alguna cosa a classe, pugui continuar amb el ritme de la classe. Tot això no pot dependre de si els teus pares t'ho poden pagar.
19: Però per tirar-ho endavant, el PSC necessitava un altre soci i no l'ha trobat en els comuns, com es podria preveure, perquè consideren que no calen 4 anys per arribar als 30 euros de taxa. Marc Serra, regidor.
23: Si avui haguessin set valents, l'any que ve podríem no tenir aquest 1.700.000 creueristes d'escala.
19: En canvi, Junts, que normalment discrepa de les polítiques per frenar el turisme de Collboni, aquest cop sí que li ha comprat la tesi al govern. És el regidor Arnau Vives.
26: Creiem que qui menys impacte econòmic deixa la ciutat ha de pagar més.
19: I amb el seu suport, l'augment de la taxa ha tirat endavant. El ple municipal l'haurà de ratificar els propers mesos.
1: I la Junta Constructora de la Sagrada Família avui ha aclarit un dels grans dubtes que queden per acabar el temple. Què passa amb les dues illes de cases que estan on Gaudí va projectar aquesta entrada principal, aquesta gran escalinata? Han explicat des del temple que ells entenen prou amb que s'enderroqui un sol edifici, el del carrer Mallorca, construït per Núñez i Navarro, i a partir d'aquí diuen que hauria de ser l'Ajuntament el qui resolgui com es fa aquesta gran avinguda que Sole, l'arquitecte, havia imaginat davant de tota aquesta escalinata.
10: Sí, el director general de la Basílica, Xavier Martínez, ha explicat que amb les actuals llicències poden començar a construir les quatre torres de 120 metres d'alçada que han d'anar en aquesta façana de la Glòria, però que per acabar la façana i fer l'escalinata que ha de salvar el desnivell del carrer Mallorca necessiten, com a mínim, enderrocar l'edifici que està just davant del temple.
27: Nosaltres, per finalitzar la Sagrada Família, el que hem de fer és una escala que en aquests moments és impossible de construir perquè hi ha un edifici enfront d'aquesta façana. Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
10: La Sagrada Família ha aclarit després que no n'hi haurà prou d'enderrocar aquest edifici per completar l'obra de Gaudí, que va dibuixar una gran avinguda que ha d'arribar fins al carrer Aragó, però el disseny d'aquest espai i l'afectació als altres veïns que ara mateix viuen en aquesta zona depèn també de la solució que vulgui donar l'Ajuntament, que de moment segueix sense concretar quants edificis es veuran afectats.
1: Gràcies, Sole. Tot això en un migdia en què estem molt pendents del Tribunal Constitucional. Perquè a partir d'avui comencen ja els passos definitius perquè s'apliqui o no l'amnistia a Carles Puigdemont i a la resta de líders del procés. Aquest Tribunal de Garanties comença a estudiar avui els recursos que van presentar tots aquests líders contra la decisió del Suprem de no aplicar aquesta mesura de gràcia. Uh-huh. Andrea Villoria, què sabem a hores d'ara?
3: Doncs acabem de conèixer el resultat de la deliberació del primer ple que tenia sobre la taula els recursos dels líders del procés. En particular, avui s'havia de debatre el recurs de Jordi Turull i la majoria progressista del Tribunal Constitucional acaba d'avalar l'amnistia de la malversació. És el primer pas per acabar reconeixent l'amnistia plena dels líders independentistes. En particular, el que han fet avui els jutges és tombar la proposta, l'esborrany de sentència que tenien, que havia fet un dels magistrats a qui li havia tocat, que és José María Macías, un magistrat conservador que el que proposava era no amnistiar a Jordi Turull. Per 7 vots a 5, 7 progressistes contra 5 conservadors, això s'ha tombat, i ara el que s'haurà de fer és redactar una nova proposta que farà el mateix magistrat i que s'ha emplaçat a redactar-la el proper 6 d'octubre, un text que estimarà el recurs de Jordi Turull per aplicar-li l'amnistia no només amb ell, sinó que es pugui aplicar a la resta de condemnats i processats: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Puigdemont, Lluís Puig i Antoni Comín. Per tant, es fa el primer pas per l'aplicació plena de l'amnistia.
1: Aquest matí, aquí a Catalunya, escoltàvem a l'advocat de Carles Puigdemont, a Gonzalo Boye.
5: Pero no veo realmente intención de dilatar esto mucho más allá del mes de octubre por parte ni del Constitucional ni del Supremo. Sería ya raro.
3: Boye, que com acabeu d'escoltar, deia que esperava que aquesta amnistia no s'allargués més allà d'octubre, doncs el Constitucional fa aquest primer pas per aplicar-la a partir del 6 d'octubre.
1: Doncs gràcies, Andrea Villoria, per aquesta última hora. Que vagi bé.
3: A vosaltres.
1: I anem a Brussel·les. Avui també ha tornat a debatre's l'oficialitat del català després de 7 intents fallits. El govern espanyol ha canviat d'estratègia per intentar aconseguir més suports de la resta d'estats de la Unió Europea. El debat s'està fent a aquesta hora, però no s'espera cap decisió definitiva. Anem a Brussel·les. Enrique García Pozo, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, España redobla la presión en Bruselas y vincula ahora el apoyo a la ampliación del bloque, a la admisión de nuevos socios como Montenegro, a que antes se reconozca la oficialidad del catalán. Es una postura que ha defendido esta mañana en una reunión el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro.
13: Esperamos que ese reconocimiento pueda producirse antes que otras lenguas se puedan incorporar al listado de lenguas oficiales de la Unión Europea.
6: Fuentes del gobierno argumentan que hay más catalanoparlantes que hablantes de muchas de las lenguas de los países candidatos y que, por tanto, parece lógico que se reconozca antes la oficialidad del catalán. Pero hay un número creciente de capitales que rechazan esta nueva estrategia. Así lo han expresado Alemania, Lituania o Suecia, cuya ministra rechazaba mezclar el reconocimiento de las lenguas con el proceso de adhesión. El reconocimiento del catalán requiere de una unanimidad que sigue muy lejana por el rechazo de un amplio número de países como Italia o Alemania.
1: 2 minuts i anem a Andorra. Fa poca estona s'ha aconseguit controlar un foc que ha arrasat una urbanització de luxe a punt d'estrenar-se a Ordino. Fins ara.
33: Ser Catalunya, Barcelona.
16: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
17: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu al teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Parauet Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de Ràdio Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
33: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
18: On t'has ficat aquesta nit?
33: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar. I per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i deixem de ser.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
24: Generalitat de Catalunya.
25: El govern de tothom.
33: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Són les 2:26. Controlar l'incendi que aquesta matinada ha cremat una urbanització de luxe a punt d'estrenar-se a Ordino. L'havia ideat l'arquitecte Jean Nouvel, havia començat a construir-se fa gairebé 15 anys i fins ara no s'havia acabat. No hi ha ferits perquè encara no hi havia vivint ningú. I això que escolteu és el so de la virulència de les flames. S'han destruït completament 7 blocs d'aquest complex que s'anomena La Carola, pisos que no baixaven dels 2 milions d'euros. Anem fins a Andorra la Vella per saber-ne l'última hora. Marisol Fuentes.
28: Controlat el greu incendi que aquesta matinada ha calcinat la urbanització de luxe La Carola, dissenyada per Jean Nouvel. Els bombers han rebut l'avís cap a 2:15 de la matinada i s'hi han desplaçat dues dotacions, però la ràpida propagació del foc i la proximitat del bosc han obligat a ampliar el nombre d'efectius fins a 31 i a demanar el suport del parc de la Seu d'Urgell. No s'han hagut de lamentar danys personals ni s'ha evacuat ningú, ja que els 7 blocs que conformen el complex situat a Ordino encara no estaven habitats. S'han confinat alguns veïns propers, els quals se'ls demana no obrir finestres ni balcons. La ministra de l'Interior andorrana, Esther Molné, ha fet, però, una crida a la
29: casa. Els bombers s'han centrat, òbviament, en què, en primer terme, que no s'escampi al bosc. I en aquest sentit està controlat i l'incendi no té perill d'escampar-se, però sí que és veritat que encara no està controlat però no està apagat.
28: En total s'han calcinat més de 10.000 metres quadrats d'una urbanització que ha costat prop de 200 milions d'euros. L'obra estava a punt de finalitzar i s'havia iniciat la venda dels pisos a un preu d'entre 1 milió i 3 milions d'euros. El foc està controlat però encara no extingit.
1: Gràcies. I tornant a Catalunya, per primera vegada un jutjat ha dictat un ordre d'allunyament de qualsevol estació via de tren per un lladre de coure. És l'home acusat d'endur-se cablejat de l'estació de França fins a 6 cops en 9 dies. No podrà trepitjar cap instal·lació de DIF, Andrea.
3: És el que demanava la Fiscalia i el que ha acceptat el propi lladre. Se li prohibeix l'accés a qualsevol instal·lació de DIF, sigui una estació de tren, vies o intercanviadors. Això durant els mesos o fins i tot anys que duri la investigació judicial, i és que els Mossos li atribueixen els robatoris o furts de cable de coure de l'estació de França dels dies 7, 8, 9... 11, 12 i 16 de setembre, 6 intents i robatoris en 2 setmanes que van provocar afectacions importants. Les càmeres de seguretat eren de tan mala qualitat que no se'l podia reconèixer, però un ferraller sí que el va identificar com la persona que va intentar vendre-li el cable robat.
1: I la justícia ha revocat la multa de 10.000 euros que la Generalitat li va imposar a Sílvia Orriols el 2022 a la cadena 8TV.
30: Bàsicament els musulmans no reconeixen les democràcies europees ni les nostres.
1: Multa per dir això en aquesta cadena de televisió quan només era regidora, Martí Oliver.
31: En l'escrit, la jutgessa posa 3 elements sobre la taula per ponderar la decisió. Són elements com l'espai en què es van fer les declaracions, era un debat d'opinió, la repercussió del mitjà 8TV, que diu la magistrada tenia poca capacitat d'expandir el possible discurs d'odi, sense tenir en compte, això sí, la notòria difusió a xarxes que va tenir, o la popularitat que Oriol tenia aleshores, una repercussió que diu no era la que tenia quan es va iniciar l'expedient contra ella, ni tampoc la que té a dia d'avui. I a tot això afegeix una màxima: no n'hi ha prou amb que el discurs pugui generar odi o discriminació, sinó que s'ha de verificar que efectivament aquesta discriminació hagi existit contra algú, cosa que considera que no s'ha acreditat. Per tot plegat, revoca la sanció que va imposar el Departament de Feminismes quan l'acadèmica Tània Verge d'Esquerra Republicana era la consellera.
1: Ho teniu tot a sercatalunya.cat.
33: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
32: 2:30, 1:30 en Canarias. Lo acabamos de conocer hace unos minutos. El Constitucional avala la amnistía del actual líder de Junts, Jordi Turull, en cuanto al presunto delito de malversación. Es decir, el Constitucional da otro paso que acerca la posibilidad de un indulto a Puigdemont y, por tanto, también de su vuelta a España. Aunque, Miguel Ángel Campos, vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Buenas tardes.
0: Sí, poco a poco. La mayoría progresista del Pleno del Constitucional ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, contrario a amnistiar al exconseller Jordi Turull del delito de malversación. Macías se ha venido a retirar su propia ponencia y redactar otra que refleje el sentido de la mayoría, previsiblemente para el próximo Pleno previsto el 6 de octubre, cuando el presidente, Cándido Conde Pumpido, también aboque al Pleno su ponencia en la que propondrá amnistiar de la malversación a Dolors Bassa. De aprobarse, será una sentencia que marcará el criterio a seguir para el resto de condenados por este delito y para los huidos de la justicia, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, por lo que es un paso más que le acerca a casa.
32: Un paso más. Gracias, Campos.
0: Hasta luego.
32: Salvada la última hora, nos vamos a Nueva York. Allí ya está todo listo. En media hora se inicia la Asamblea General de Naciones Unidas y Pedro Sánchez no estará en la recepción de Donald Trump por, dicen en Moncloa, cuestiones de agenda.
2: Y seguimos en Nueva York, a donde han llegado
32: todas las miradas están puestas ya a esta hora dentro y fuera del edificio de la ONU en la primera avenida de Nueva York, con Trump tratando de resolver en un solo día todos los fuegos que ha ido provocando en 2 años de mandato, mientras acaba además con la prensa libre y se monta su propia tele. Trump se verá de nuevo con Zelensky hoy. Presentará su acuerdo de seguridad con Dinamarca. Mantendrá

0: está feito.
1: Nos marchamos esta noche, todo el análisis del día con Sastre en Hora 25. Y nosotros, como siempre, regresamos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós.
2: Hora 14. Recuerda que tienes todos nuestros contenidos en la app de la SER y toda la información siempre en cadenaser.com.
3: SER Catalunya, Barcelona.
4: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectividad.saunierduval.es.
5: Brand Implant es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
6: La gente nos llama, hacen pedidos y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
5: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Brand Implant, los negocios mejoran.
7: Al teatre en un minut, amb Rosa Badia.
8: La sala Gerber i Cutel obre temporada amb l'obra Ella i màquina, de Sergi Balbel. Sergi Balbel i Enric Ambray tornen a treballar plegats després de l'èxit del monòleg Hamlet.01 i Hamlet.02, que Ambray comparteix escenari amb Agatha Roca. Ella i màquina ens presenta a una dona que, després d'haver dedicat la seva vida a ajudar les persones del seu entorn, es pregunta qui l'ajuda ara ella. Parla de la alienació del món contemporani, dels deliris del sistema capitalista, dels maldecaps que envolten una dona intel·ligent i sensible i que l'empenyen a trencar l'ordre establert, amb una certa ironia, acidesa i sentit de l'humor. Amb aquesta novel·la, Ella i màquina, Balbel va guanyar el Ciutat de València 2022 i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2023. A l'Àgata Roca la veurem al febrer del 2027 a Les Dones de Pinheiro, un espectacle de T de teatre i La Calòrica, T de Calòrica. Abans, aquest desembre, Balbel amb Òscar Roig estrenaran un musical a la Beckett, El Forat Blanc.
9: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
2: Cadena SER i SER Catalunya, el so de la vida.
10: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
11: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
12: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
13: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
14: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
15: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
14: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
15: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 euros de reembolso en El Corte Inglés, también en web y app.
2: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
16: Bona tarda, Miqui.
17: Què tal? Bona tarda.
16: Escolta, tinc un dubte quasi, diria, existencial.
17: Aviam.
16: Quanta gent en aquest món et diu Miquel?
17: Jo crec que pràcticament tots els que m'ho diuen estan asseguts a la taula del sopar de Nadal. O sigui, no hi ha molta gent que em digui Miquel. Ma mare quan s'enfada...
16: Mm?
17: I típiques tietes i... Sí. Sí, i després també es dona... De vegades hi ha situacions curioses que hi ha gent que et vol dir Miquel... perquè no saben si tenen la confiança suficient com per poder-te dir Miqui, tot i que potser tu sempre t'has rebatejat com a Miqui a nivell artístic.
16: Que per mi seria la inversa. Sí. No tinc la confiança per dir-te Miquel.
17: Ja, és fort, eh? Miquel és fort. És que pesa diferent. També pensa que jo sóc fill de Miquel. Llavors, a casa era molt bo que un es digués Miquel i l'altre Miqui, perquè així d'alguna manera hi havia una certa distinció a l'hora, sobretot, d'atendre el telèfon, perquè ja som la generació dels mòbils, però jo vaig viure amb telèfons fixes i era allò de que hi ha el Miquel o que hi ha el Miqui.
16: Clar, quin Miquel.
17: Exacte.
16: I la batalla amb K o amb Q, la lluites o ja te la bufa?
17: És una mica igual. Jo ho entenc, que porti a l'equívoc o que a la Y...
16: A veure, cada Miquel tria el seu camí.
17: Sí, aquí. Sí, jo crec que jo potser era la via més fàcil, eh? Les dues i llatines i amb K, i tirar milles. Potser hauria sigut més maco amb Q, no ho sé, però ara ja...
16: Ara ja està.
17: Em sento tan identificat amb les quatre lletres, sí, que ja no ho canviarem.
16: Tu que no pares, amb què estàs ara mateix?
17: Doncs ara mateix estem a puntet de començar amb les coses excepcionals, que anirem al Teatre Borràs al novembre.
16: Queda un mes i poc, sí, no? 4 de novembre, Teatre Borràs.
17: Sí, fem un parell de bolos, faig un parell de bolos, de fet em fa un parell el Pau Roca, que ha sigut el director i actor, també, que l'ha interpretat durant molt de temps, ell fa dos bolos de la pregira, diguem, i jo en faig dos més, just abans d'arrencar, i jo faig els dos últims d'octubre per calentar motors. És una obra preciosa, qui més qui menys ha tingut l'oportunitat o coneix algú que l'hagi pogut veure i garantim que és una experiència en comunitat brutal.
16: I a més d'això, algun projecte de cinema que s'ha d'estrenar aviat, que...
17: Mira, s'estrena...
16: Tocarà fer promo...
17: El que tocarà aviat és... El següent projecte a promocionar és una sèrie que es diu Matar a un oso, que és una sèrie que hem rodat sobretot a la zona del Pallars i la Vall d'Aran l'any passat, ara farà un anyet rodó. Som un repartiment tots catalans, hi ha l'Edu Fernández, la Nora Navas, l'Àlex Moner, el Pol López, jo, la Maria Rodríguez Soto, sí, som tota una tropa, està molt bé. I és una història que parla sobre la famosa mort de l'os catxú.
16: Ai, sí.
17: El recordes? Doncs que va passar el 2020.
16: És la Vall d'Aran, no?
17: Era la Vall d'Aran, exacte, i nosaltres hem rodat, diguem, entre Vall d'Aran i Pallars.
16: Escolta, ara connectarem les teves cançons, però t'he llegit dir una declaració que m'ha cridat molt l'atenció, que deies que la teva vocació pot acabar sent la teva perdició. Això què vol dir?
17: Que de fet aquesta cosa... Crec que la vocació de vegades pot ser una trampa, no? Perquè acabem invertint milions d'hores en allò que ens agrada i en allò que ens motiva, ens fa sentir realitzats, i de vegades, si tens períodes en els que et pots desconnectar una miqueta de tu i dels teus, doncs pots arribar fins i tot a bolcar-t'hi de més. Però a mi m'encanta la meva feina, no podria viure sense això. I si no em dediqués al que em dedico, em dedicaria a alguna altra disciplina relacionada amb el meu sector, segur. I em sento molt afortunat de poder-me dedicar al que m'agrada, no? Diuen que quan et dediques al que t'agrada no comptes les hores, no...
16: Però tu explotes tu mateix, sí.
17: Sí.
16: De fet, això s'aprèn amb el temps.
17: Ja, totalment.
16: A posar uns límits.
17: Sí,
16: i fins aquí arribem.
17: Entendre que la vida també és una altra cosa, no?
16: També el reconeixement a tu ja t'agafa amb una edat i amoblat, que potser això t'enganxa en 17, 18 anys...
17: Sí, sempre he tingut la curiositat de saber què hauria, com ho hauria rebut o... Sí, té la part bona també d'haver arrencat relativament tard. Jo vaig estudiar Humanitats abans de començar a interpretar. I tot i així m'hauria agradat començar a fer les proves de l'institut, als 17 i tal. A casa no ho van acabar de veure i llavors vaig estudiar una carrera... Em van dir una carrera més convencional i vaig dir convencional, Humanitats.
16: Toma,
17: no?
16: Toma,
17: aquí,
16: convencional.
17: Aquí la tens. I la veritat és que la vaig gaudir moltíssim, la carrera. I també és veritat que arribes a aquest sector des d'un altre lloc. Com, sí, amb el cap una miqueta més amoblat...
16: Hi ha una base.
17: Sí, amb més experiències. Saps què passa, també? Hi ha algú relacionat amb la nostra feina, que s'hi veu molt, i això és evident. Tu, un actor de certa edat o una actriu de certa edat, només que li col·loquis una càmera davant sense que digui absolutament res i està explicant coses, no? Perquè si no tens temps de viure, no tens res a explicar, no? I jo vaig tenir la fortuna de poder tenir una estona per viure coses i després poder-les col·locar, també, no? En mi, a veure com és això de viure, com és tenir una certa edat ja una miqueta més madureta, no? Amb l'era dels 20 i col·locar-te en certs llocs i experimentar coses i aquí estem, des d'aleshores fins ara, 42.
16: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor Miqui Esparvé.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Miquis per bé amb la cançó En el que el Bernat se't troba, de Manel, que és un tema publicat l'any 2008, que forma part del seu primer disc dels millors professors europeus, un àlbum que ho va petar molt fort, i doncs els Manel van iniciar doncs aquesta trajectòria que els ha portat a ser un dels grups més influents del segle XXI, i crec que això és una dada objectiva.
1: Sí. Totalment.
0: Vull dir, pot agradar-te més, els pots detestar, però el seu èxit és innegable.
1: I que van canviar alguna cosa, no?, d'alguna manera. Ara, vist amb el temps, no sé, hi va haver un canvi petit, com d'apropar un tipus de cançó a un públic concret que potser durant anys havia quedat una mica més orfe. No em facis demanar el què, aquesta mescla entre l'indie, el folk, una cosa estranya. I després, res, a mi em passa una cosa amb aquest tema i amb tot el disc sencer, perquè crec que qualsevol, he escollit aquest com, perquè és el primer tema del disc, però podrien ser qualsevol d'aquell disc. Que el Guillem Gisbert, l'he sentit alguna entrevista que diu, quan l'apreten molt, que li diuen, bueno, quan tornarà Manel? Quan tornarà Manel? No? Ell diu, tu no vols que torni Manel, tu el que vols tornar, tenies 25 anys.
0: Vols tornar al 2008.
1: Exacte, tu vols tornar aleshores. Llavors, em passa alguna cosa amb aquest disco i és que em porta això, de quan jo tenia 25 anys, realment, que era el 2008. I m'agrada. No hi tornaria, potser, però passejar-me una estona, sí, m'agrada. Jo no sóc d'aquesta gent que tornaria enrere, eh? Sóc el diuen, tu tornaries als... No sé, potser amb l'experiència d'ara m'hi passejaria una
0: clar,
1: estona.
0: Clar, així tots, guapo.
1: Exacte, per això dic, però no, què va.
0: De fet, el 2008 podríem dir que hi ha tota una generació que tenim el 2008 com un punt d'inflexió, perquè és la crisi. Uh-huh. Aquí estem tu i jo, ens portem 5 anys, fins al 83 sí, sí. O al 88, però una generació que els eduques dient forma't, prepara't, t'està esperant al món, te'l menjaràs i surts.
1: I se'ns va menjar nosaltres.
0: I és un descampat.
1: Sí, sí, realment. Sí, sí, és un descampat. Saps què va passar? En el meu cas, com el d'altres actors i actrius que ens estaven formant en el mateix període, vam sortir amb molta gana, moltes ganes de fer coses, no? Llavors, les conseqüències d'aquella crisi, famosa crisi del 2008 en el nostre sector, era que la producció es va reinventar per seguir produint amb menys pressupostos. Llavors, el que tu trobaves moltes vegades era oportunitats, perquè érem gent que començava de zero, i alhora tothom et deia, ui, això que esteu fent ara fa uns anys es cobrava no sé quan, no? I jo els deia, no m'ho expliqueu, si total, si no ho sabrem pas el que es cobrava en aquella època.
0: Bueno, el made yourself,
1: sí, sí,
0: fes-t'ho tu mateix.
1: Totalment.
0: Tu on estaves l'any 2008, per on paraves?
1: Jo devia estar fent, en aquell moment, tres coses alhora, diria.
0: Estava, molt bé.
1: Crec que estava de reporter el divendres, diria, si no vaig començar aquell any, si no devia ser l'any següent, el divendres de TV3, alhora estava de col·laborador amb Salvados, que havia fet les primeres, quan el Salvados va començar a fer l'emissió setmanal, que també era del Terrat.
0: Et recordo, al metro, no?
1: Imagina't, fent coses... Vam fer de tot.
0: Escenes costumbristes.
1: Vam fer de tot, sí, com càmeres ocultes...
0: Sí, no era com una ficció
1: a l'ús. No, en absolut. I alhora, crec que aquell període, si no és aquell any, devia ser el següent, vaig començar a rodar Pop Ràpid per TV3, que és una sèrie del Marc Creuet, que ens va donar moltes alegries i vam fer dues temporades.
0: Oh, i tant. De fet, jo diria que ara ja se li diu sèrie de culte.
1: Sí, això vol dir que ens fem grans, si es diu sèrie de culte, però em sembla bé.
0: Normalment una sèrie de culte és aquella sèrie de la que parla molta gent, sí, però la veien molt pocs.
1: Encara m'ho recorden ara, hi ha gent que se m'aprova i em diu, escolta, una nova temporada de Pop Ràpid, sí. Ens haurà d'agafar la residència, ja saps?
0: Bueno, tu eres el Toni.
1: Jo era el Toni, sí senyor.
0: Que era el barman del Estraperlo.
1: De l'Estraperlo,
0: estic parlant de memòria ara.
1: Sí, senyor.
0: I feies una mica com de psicòleg, i de fet crec que eres 100%. Estudiant de psicologia, i allà feies les pràctiques.
1: Clavat tot.
0: Bueno, alguns veiem al Canal 33 quan ens deixaven.
1: Tio. Ja, que fort. Pues sí, és això. És tal qual l'has definit tu. Això era aquest estudiant de psicologia que alhora tots els personatges de la sèrie li anaven a fotre la turra, el tio escoltava tot el que li havien d'explicar i quan podia es dirigia a càmera com si era una miqueta la veu de l'espectador. No?
0: El punt de vista.
1: El punt de vista, exacte.
0: Sí, sí. I a més crec que el treball de camp també l'estaves fent, perquè en aquella època tu ja havies fet de barman.
1: Sí, jo crec que el que més he treballat a part de sector és en el sector de l'hostaleria, sí. També és veritat que la típica broma i el clixé de que és pràcticament una assignatura de lliure elecció per qualsevol actor o actriu, haver treballat darrere una barra. Però sí, i és un sector que l'he tocat molt, perquè per molts motius, els meus avis tenien un restaurant hostal a Súria, llavors és un sector que el conec de prop i de dins,
0: Que els caps de setmana potser et tocava anar...
1: Ja no, perquè el van tancar quan jo era molt petit, però després sí que he treballat a molts locals de copes, he estat a Montllevall, vaig portar el local de copes d'un amic meu també, he treballat molt a Manresa, en el món de l'hostaleria, que jo sóc de Manresa, i havia treballat fins i tot de cuiner en una creperia, després de cambrer a molts llocs, i copes n'he servit molts. A Formentera també vaig estar de cambrer algunes temporades a l'estiu.
0: Tens una llarga trajectòria...
1: D'hostaleria, sí. El currículum hi apareixen...
0: Si algun dia fan Ratatouille...
1: Podria... No, saps?
0: Amb però personatges...
1: Era curiós, perquè quan vam començar a fer pop ràpid, li vaig dir al Marc, dic, no pateixis que ningú m'haurà d'explicar com funciona una barra, perquè sé perfectament què
0: s'ha de fer. Bueno, és un treball fet.
1: Home, clar. I se n'aprèn molt, i es treballa molt amb el públic, i s'aprèn moltíssimes coses.
0: I crec que també vas treballar a l'hostaleria al Mediterrani, que és un bar mític d'aquí de Barcelona, carrer Balmes.
1: Sí, senyor.
0: Dels pocs que t'ofereixen una oferta cultural. O sigui, tu et vas a prendre una copa i hi ha algú cantant en directe.
1: Totalment.
0: A més, acostumen a ser uns persones increïbles.
1: Increïbles. I alhora també, des de fa un temps,
0: stand-up, també.
1: Exacte, hi ha molt de stand-up, hi ha molt còmic. I sí, vaig tenir la sort de que just quan vaig venir a Barcelona a estudiar interpretació, estudiava Gràcia, i quan acabava les classes, que les acabava a les 10 de la nit, me n'anava cap al Medi, al Mediterrani, a treballar de cambrer. Mira, acabo de recordar, jo treballava al Mediterrani i em tocava obrir el dia que Iniesta va marcar el famós gol de Stamford Bridge.
0: Sí, i estem veient... al maig del 2009.
1: Imagina't, jo estava a un local al costat del Mediterrani i recordo que me'n vaig anar perquè ja s'estava acabant el partit i havia d'obrir el local. M'acaba de venir, que recordo, ara mateix te l'explico, i de cop i volta vaig entrar al local emprenyat, dient, bé, no ens classifiquem, és igual, ja està, prendre pel sac. I quan estic amb la reixa ja aixecada i encenen les llums, sento el gol i vaig marxar del local, vaig deixar el local buit. Vaig entrar al bar, em vaig abraçar amb la gent una estona i vaig tornar a entrar. I ja està, ja vaig poder atendre tothom. Però increïble, increïble, sí.
0: I en tot cas, la cosa amb el Marc Crauet va anar molt bé, perquè després de Pop Ràpid, una part de l'equip d'actors veu anar a fer el Rei Borni.
1: Sí, senyor.
0: Que en principi ha de ser una obreta, a fer la Flyhard, un lloc petit, recollir, molt bonic, i acaba sent, no una pel·li, Dues
1: pel·lis, tota la raó. Sí, l'única vegada que he fet la pel·lícula en català i en castellà, vam fer dues pel·lícules, però una pel·lícula que no tenia pressupost, i de cop i volta hi havia la via, potser, d'intentar... Nosaltres era una obra que l'havíem fet tant, vam fer temporada a Barcelona, temporada a Madrid, gira per Espanya, gira per Catalunya... Llavors era una obra que potser el divendres la fèiem a Castelldefels, el dissabte a Logroño i el diumenge a Ripoll, no? I era anàvem saltant de català a castellà amb una facilitat que a l'hora de rodar-la va dir el mateix director, el Marc, va dir, escolta, i si la rodem amb les dues llengües, no crec que ho torni a fer mai més, també t'ho dic, perquè és un patiment, vull dir, no, és molt esgotador.
0: Digue'm, Miqui, sisplau, que el teu personatge arrossegava les esses tant en català com en castellà.
1: Amb les dues llengües.
0: Perquè si no, sí que t'haguessis tornat boig.
1: No, m'hauria tornat boig.
0: Que això és una tècnica infal·lible per crear un personatge, el fas per qui sopes.
1: Sí, el sopes.
0: I funciona, vull dir, és impossible. Això és idea teva, del Marc...
1: Mira, el Marc tenia molt clar que el personatge és un personatge que per un succés que li passa és molt fràgil, no? És un tio amb una alta sensibilitat, ho passa molt malament amb tot, i el Marc tenia molt clar que era un personatge que volia que tingués una miqueta el taló de fons, el personatge tingués com alguna cosa que el fes molt vulnerable ja des de petit. Llavors em va dir, he pensat alguna cosa a l'hora de parlar. I em va proposar de fer-lo potser fins i tot tartamut, i jo li vaig dir, és que el problema amb fer un personatge tartamut és que en una comèdia, tot i que això no era una comèdia a l'ús, perquè era una comèdia negra, però et condiciona molt, perquè et condiciona el tempo, et condiciona les pauses, et condiciona tot una mica, no? I jo us vaig dir, escolta, si provem això. Li va fer gràcia i ens vam plantar la primera lectura de guió, que cap de la resta d'actors no sabia res. Llavors, a la que vaig començar a llegir-ho, em van parar. Em van dir, escolta, per això ho faràs així? Jo me cinyo al que em diu el director.
0: Tots contents, no?
1: Tots contents. Ho vam passar molt bé, la veritat.
0: Però clar, ho feies també, això d'arrossegar les esses, que suposo que molta gent que et coneixia d'aquest personatge, de cop et veu que no arrossegues les esses i diu, però les esses són estrany.
1: Sí. Hi ha una anècdota bastant bona a la sala Flyhard, quan estàvem a la sala Flyhard, una sala del barri de Sants, que són 40 butaques. Llavors,
0: una preciositat de sala.
1: És una encant de sala i una sala molt necessària pel teixit cultural de Barcelona. I una de les coses que han sabut fer increïble al llarg dels anys és cuidar i fidelitzar el públic del barri. Llavors, hi ha moltes dones i senyors del barri que van a veure les obres cada vegada que n'estrenen una. Hi ha dues senyores grans que van esperar-se al final d'una de les primeres funcions, em van esperar fora i només em van esperar per dir-me literalment: amb això que tu tens, no pateixi gens, ets molt bo, podràs treballar molt.
0: Pares el Hamlet, amb això.
1: Clar, jo de cop i volta vaig dir, segueix el personatge. Perquè
0: el
1: si
0: vas
1: no,
0: aguantar?
1: Sí, home, sí, clar. Els vaig dir que moltes gràcies, que era un plaer i que gràcies per esperar.
0: Però aquestes senyores ara senten totalment traïdes per tu, Miqui.
1: En absolut, deuen pensar quina experiència vam tenir al costat d'aquest
0: no,
1: nano.
0: No, perquè després van a veure Barcelona nit d'estiu, ja, que és una de les teves primeres pel·lis amb el rei Borny, i diuen, però aquest tio...
1: Jo crec que devien pensar que havia anat un logopeda o alguna cosa,
0: sí,
1: i que de cop i volta...
0: Que la llengua, no?
1: Sí, alguna cosa havia de passar.
0: Aquí va passar el programa el Dani de la Orden fa uns dies, sí, i ens va dir això, que Barcelona nit d'estiu va ser una pel·li molt important per ell, també per molts dels actors.
1: Per molts nosaltres.
0: Però que la vau fer amb un esclop i una espardenya.
1: Literalment, sí.
0: Si tu dones fe d'això.
1: Home, evidentment, hi ha moltes anècdotes al voltant de com es va rodar aquella pel·lícula. N'hi han moltes, però...
0: N'hi ha una que la vau rodar a casa del Dani o de la mare, o...
1: Una, mira, precisament, una de les que t'anava a explicar anaven en aquesta via. El Dani, una de les seqüències, que era el Joan Dausà mirant per una finestra quan se suposa que la Sara Espígol havia de pujar un cotxe, llavors van rodar-la just abans d'anar a sopar. I hi ha un moment de la pel·li en què plou, se suposa que plou. Llavors van dir, aquesta és molt senzilla, perquè el Dani tenia al costat d'aquesta finestra un lavabo. Llavors va dir, agafo la dutxa, trec el mànec de la dutxa per fora, tiro aigua al vidre i així simularem que està plovent. Dit i fet, van donar acció, van rodar la seqüència, van tallar per anar a sopar, van tornar i quan van tornar a casa, la casa estava mig inundada perquè s'havien deixat el...
0: no.
1: Sí, l'aigua sense tancar. Llavors, vull dir, com aquesta, es va aixecar el parquet. No, tot un drama que et podrà explicar el Dani el proper dia que torni. Però n'hi ha moltes,
0: Suposo, Miqui, que ja has identificat la cançó que està sonant ara de fons, que
1: sí,
0: és Around the World, de Daft Punk.
1: Sí, senyor.
0: Què hi fa entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Doncs mira, a mi aquest disc en general, que és un disc que es diu Homework, em va petar el cervell. Jo recordo, a més, qui me'l va passar, un company de... Jo vaig patinar molts anys amb skate, molts anys.
0: Ets fill del Tony Hawk.
1: Sí, tot i que ell era més com de halfpipe i de skatepark, i això a Manresa no en teníem, i llavors fèiem més street, no fèiem més carrer. I recordo que un dels col·legues de la plaça em va donar un CD i em va dir, escolta d'això. I clar, i em vaig posar aquest disc i em va petar el cap, perquè... em vaig quedar enganxat de principi a fi. Era un disc que canviava una miqueta les normes del que jo havia escoltat electrònica. Era una època que es venia molt del techno més dur, potser. I perquè, d'alguna manera, aquesta gent són els inventors o els pares de tot un teixit de música electrònica francesa més o menys moguda que fins i tot a dia d'avui encara s'arrossega, no? Vull dir, Justice, que és un grup d'electrònica molt actual, veu directament d'aquesta gent, com moltíssims altres grups. Però aquest disc, i en concret aquest tema també, perquè recordo... Jo era d'aquests que després d'arribar a l'institut, arribava a casa, fotia la tele i es posava MTV. Jo veia molts videoclips. I recordo aquest videoclip. Aquest videoclip el va dirigir Michael Gondry, que és el director d'una de les meves pel·lis predilectes, que és Olvídate de mi. No?
0: Ah, això és Jim Carrey,
1: sí, senyor,
0: i Kate Winslet. I una cançó de Beck, tota l'estona.
1: Sí, tota l'estona.
0: En bucle.
1: Que també podria estar en aquesta llista, en per cert.
0: De moment perquè... portem dos grups i dos grups que s'han dissolt. Això de moment és el teu llapis de memòria.
1: Esperem que no hi siguin
0: tots. A veure si anem a millor.
1: Però vaja, que sí, que aquest disc i aquest tema en concret em va al·lucinar i recordo que em va marcar molt, em va agradar molt aquest disc.
0: Doncs va, escoltem una mica l'Around the World, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Miqui Esparver.

0: aquell xaval que s'ho flipava amb l'skate anant per Manresa amb el seu disc de Daft Punk, somiava en dedicar-se a la interpretació o això va arribar més tard?
1: No, jo crec que... Jo havia fet bastant teatre amateur a Manresa, també. Hi havia una escola de teatre per on ha passat molta gent que es diu l'Escola Els Carlins, que era com un casal que tenia un teatre de barri i aprofitaven i feien classes d'interpretació. Allà hi vaig coincidir amb l'Alicia Puertas, que és actriu meravellosa i alhora també docent. I a dia d'avui, mira com és la vida, lo curiós que és que el meu nebot, és a dir, jo tinc quatre nebots, doncs el nebot gran, diem, que són bessons, doncs el noi, el Ferran, està estudiant a l'Institut del Teatre i té a l'Alícia també com a professora. O sigui, imagina't, no?
0: Heu compartit.
1: Ens hem compartit docent, no? I allà havia estudiat, jo havia fet totes les mostres de teatre de xaval, l'institut, tot ho havia fet. Llavors, no va ser un canvi tan boig el passar d'una cosa a l'altra. Sí, és veritat que hi ha un moment en el que començo a estudiar Humanitats que potser m'allunyo una miqueta més d'això, no? I més enllà d'anar-hi com a espectador, penso, això s'està quedant una mica massa apartat i no m'agrada. I llavors, per això, quan just estic acabant la carrera, tracto de simultàniament estudiar el que em queda, les assignatures que em queden d'Humanitats. I...
0: Tancar l'expedient?
1: Sí, perquè el segon cicle el vam allargar una mica.
0: Sí,
1: Sí, el primer cicle el vam passar net i el segon ens han començat a parlar.
0: Va fer bola, el segon?
1: Sí, perquè suposo que també veia com una miqueta que arribàvem al final i deia, ai,
0: és
1: ja,
0: això
1: ja,
0: que,
1: què fem ara.
0: Pel que queda ho acabo, sí. Però es va fent llarg.
1: Sí, total.
0: I tens controlada on està la guspira d'aquest amor pel teatre, pel cinema, per la interpretació, la primera obra de teatre que vas anar a veure?
1: Sí, això sí. A casa meva no érem una família d'anar moltíssim al teatre, de quan jo era petit, però el meu avi matern, l'avi Fèlix, era un boig del teatre. Llavors ell era, de fet, els meus avis de Súria, que t'he dit, de l'hostal abans, del restaurant. Doncs ell, hi havia dues coses que venia a fer a Barcelona, principalment. Un era el Camp Nou i l'altre era en el teatre, no?
0: I que recordo... també és un teatre, el Camp Nou.
1: Sí,
0: de teatre en teatre.
1: I recordo que sí, de fet, una de les primeres obres que jo vaig veure a nivell professional, la primera que jo recordo que em va volar una mica el cap per infraestructura i per veure un muntatge gran, va ser el West Side Story que es va fer el Tívoli en el seu dia, no? De fet, ara, quan van tornar fa uns anys, vam agafar tota la família, el meu avi ja va morir fa molts anys, i vaig agafar amb la família i vam dir, hem de tornar a veure West Side Story.
0: Per l'avi Fèlix.
1: Per l'avi Fèlix, sí, senyor.
0: I tu vas veure allò i vas dir...
1: Sí.
0: Tate, que això m'agrada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Sí, allà em va cridar molt l'atenció pensar que es podia fer, no?, això tan gran. Ostres, que bèstia, no? I la connexió amb el públic. Recordo aquest punt d'encisar-me molt, de veure que durant una estona la gent va a un espai en el que es deixa portar per una història i que la resta del món no existeix durant aquella hora i mitja, dues hores, el que sigui. Em sembla, fins i tot a dia d'avui, un esdeveniment molt màgic, no? És probablement dels pocs llocs, si et pares a pensar, on els mòbils aparentment no hi tenen cabuda. Sempre n'hi ha algun, i ara hi ha un factor encara és pitjor, que és quan cau el mòbil de la butxaca i rebota a terra, no? Que dic, ja està. O sigui, més enllà dels rellotges, més enllà de tot, ara hi ha una altra plaga, que és aquesta, no?
0: El mòbil saltarín.
1: No, total.
0: Que tu, quan arribes a casa teva i dius, papa, mama, vull ser actor, com reaccionen ells?
1: Mira, el meu pare ha sigut pintor tota la vida, artista, i ma mare professora de català i d'educació infantil i directora d'un centre d'un poble de la Catalunya central. Llavors, a casa meva, diguem que la part artística i l'acadèmica anaven una mica de la mà, no? I de vegades xocaven una mica. Llavors, en aquest moment, crec que també parlem d'uns pares que, com pràcticament tots els pares d'aquella generació, jo crec, van intentar fer-ho la millor manera possible, però que és veritat que venien molt amb l'ombra del que tu deies abans, no? De que ells van ser una generació que els hi van inculcar molt que no hi havia massa recursos per poder-se formar, etc, i quan ells van veure que podien proporcionar això als seus fills, el primer que volien és que tinguessin carreres universitàries, no? Llavors jo crec que arribats a aquell moment es va fer més pressió a casa perquè s'estudiés una carrera no convencional, com dèiem abans, que no pas potser per una carrera artística, perquè es veia com potser una faceta que si s'havia d'explorar es podria explotar més endavant, no?
0: Però tens un pare pintor i dibuixant.
1: Sí, de fet mai s'ha vist amb mals ulls, que jo em dediqui a això en absolut, i a dia d'avui ma mare és la meva principal fan i seguidora i que li encanta saber i que la posi al dia del que faig i deixo de fer, no? Però Sí, el meu pare, quan finalment em vaig decidir a donar el pas i suposo que el primer mes que em vaig adonar que podia pagar el sou només, únic i exclusivament, amb el que havia fet com a actor, em va dir, bàsicament, et vols dedicar a això? I vaig dir, sí, ho tinc molt clar. I em va dir, les passaràs canutes, però seràs molt feliç. I vaig dir, doncs, pa'lante.
0: Doncs som-hi.
1: Som-hi.
0: Com el Miqui ens comenta, el seu pare doncs, s'ha dedicat sempre al dibuix i la pintura i tu tens molts records d'infància on apareix això, el teu pare a l'estudi treballant amb música de fons i aquesta música no podia ser una altra que un gran clàssic d'aquest programa com és Mediterráneo de Serrat.

0: reunió de Joan Manel Serrat sonant el llapis de memòria de l'actor Miqui Esparvé, que d'aquesta manera s'uneix a l'amplíssima llista de convidats al programa que inclouen aquest tema entre les seves cançons predilectes.
1: Que l'ha posat algú més,
0: Sí.
1: No sabia.
0: A mi m'ha quedat claríssim en aquests anys al llapis de memòria, que és història d'aquest país.

0: Sí. Sempre hi havia una sensació com de... L'estudi era un espai també molt... per mi molt, molt entretingut i molt festiu, fins i tot, no? L'estudi del meu pare, llavors tu arribaves allà i el meu pare, a més, era professor de dibuix els caps de setmana. Hi havia xavals de la meva edat, més, gent més gran, gent més petita. Llavors hi havia moltíssimes mostres, moltíssims colors. Vull dir, imagina't el uh-huh. parc temàtic que és això per un xaval de 6, 7, 8, 9, 10, 11... Llavors tu baixaves i sempre hi havia coses a fer a l'estudi. I podies putinejar coses, i enganxar, i tallar, i pintar... I era...
1: Art attack, tot el dia.
0: 100%, sí, sí.
1: I ser dibuixant, ser pintor, et va passar pel cap en algun moment?
0: No, som tres germans, crec que la mitjana, a la més germana mitjana, sí que potser durant una estona se li va donar molt bé i li va donar una miqueta més d'espai. No se m'ha donat mai malament del tot, vull dir, seria capaç de... Tinc unes nocions bàsiques, però no m'hi he dedicat mai, no.
1: Que de petita, tu, quan ben petit, eh?
0: Sí.
1: Et deien Miki o Miquel en aquell
0: sí,
1: temps.
0: Sí, Miquel, segurament.
1: Miquelet.
0: Miquelet, o sí, sí.
1: De gran, tu què vols ser?
0: Buah, què devia dir jo? No ho sé què devia dir, eh? No en tinc ni idea. No crec que diguis actor, eh? Mira què et dic. No
1: sé. Futbolista.
0: No crec. No era tan bo com per poder-ho dir. No ho crec. Saps que ho preguntaré a ma mare? Ara que m'ho has comentat, ja els hi preguntaré.
1: Doncs
0: ara,
1: en resols el dubte, eh? Ens envies un àudio que sí, posem al programa de demà.
0: Vinga,
1: això ho farem. Que dèiem pare dibuixant pintor, sí. Mare mestre.
0: Sí.
1: Tu ets d'aquesta categoria de nen que va anar a l'escola on la seva mare era professora?
0: Sí, senyor. Sí, senyor, poc temps, però sí, ma mare va ser professora en un centre, en un poble molt petit que hi ha, com deia abans, al Bages, que es diu Valls de Torroella, està entre Súria i Cardona. I era un poble rural, és un poble de... no sé com funciona a dia d'avui, però era un centre en el que potser en total, en tota l'escola, hi havia 40 alumnes. Llavors jo vaig ser de les generacions que va fer... segurament la generació, ara no recordo si n'hi va més d'una, jo diria que era l'única, que tinc el graduat de EGB i el graduat de batxillerat de l'ESO, perdó. Però jo vaig fer 8è d'EGB, 3er, 4er d'ESO, 1er, 2er de batxillerat.
1: Tu vas trobar l'impàs.
0: Exacte. Llavors jo quan vaig acabar EGB, el 3er i 4er d'ESO el vaig fer a l'escola de la meva mare. També era aquesta època de xaval preadolescent o adolescent, una mica més liante, i ja està...
1: Clar, té els seus pros...
0: Sí, exacte. Llavors ma mare va dir, mira, vine cap aquí, et portarem aquí, que és un centre petitet, i així anirem junts cada dia a estudiar.
1: I tu, què bé.
0: I jo, ui, quina il·lusió.
1: Clar,
0: no, i després
1: estic en l'etapa de matar els pares,
0: exacte.
1: No? I ara em poses aquí.
0: Mira què m'obligues a fer, no? No, però va ser una experiència molt xula, la veritat, perquè no... Pensa que jo estava en una classe, recordo... Que potser hi havia quatre cursos alhora. I de cop i volta d'un curs potser hi havia un alumne, de l'altre tres, de l'altre dos, i potser érem en total 10.
1: Et vas estalviar aquesta pressió adolescent en aquelles aules...
0: Sí, tenia les típiques coses de que potser anava allà a estudiar al matí i a la tarda me n'anava a fer anglès d'extraescolar a Barcelona, a Manresa, no? Que era més ciutat, i de cop i volta hi havia...
1: Socialitzaves.
0: Sí, hi havia molts més ambients, diguem. Però va ser interessant, la veritat.
1: I com era aquell Manresa de finals dels 80, principis dels 90, on tu et cries?
0: Com era? Era un... Jo sempre tindré la sensació de com d'una ciutat molt recollida, no? Molt recollida, em refereixo que tothom es coneixia, en què ara ja crec que això ha canviat una mica, perquè és veritat que és una ciutat que en els últims 20 anys, que és el temps que jo no hi he viscut, ha crescut molt. Quan jo era preadolescent o adolescent, ni tan sols hi havia... massa universitat que de cop i volta captés també alumnes que poguessin venir de fora i nutrir una miqueta més el teixit més jove, diguem, de la ciutat. Era com capital de comarca, tothom acabava allà de festa, tothom es coneixia. Allò és una ciutat a la que li dec moltíssim i de la que em sento molt, molt orgullós de ser.
1: De fet, és la teva ciutat, Miqui.
0: Sí, totalment, imagina't.
1: Continues anant-hi de tant en tant?
0: Sí, sí, i ara més, també. A mesura que els pares també es van fent grans, doncs també hi vas més sovint, sí, sí.
1: I el tema de que la gent et reconegui, et passa més aquí a Barcelona o et passa més a Manresa?
0: És diferent com et coneixen aquí de com et coneixen allà. Perquè allà, si et coneixen, és perquè t'han tractat.
1: Ets el net de no sé qui, del Fèlix...
0: Sí, exacte. O no, el fill del Miquel, això també, saps? I allà sí que et diuen que et segueixen, que fa molta il·lusió, o també em fa molta il·lusió quan torno a casa per...

0: anar al Cursal de Manresa, que és un dels millors teatres de Catalunya, i ve la gent a veure el que fas i trobar-te amb ells després, i això és preciós, això és del més maco, diguem, que em passa, que és que sempre que tinc un muntatge, que espero anar-hi amb les coses excepcionals, per cert, doncs sempre trobes molt, molt de caliu, no?
1: Tu pots portar vida normal?
0: Sí, jo faig la vida molt tranquil, o sigui, jo vaig a comprar el pa, I també penso una cosa, jo no sóc un actor que vingui de, potser d'un projecte de sèrie juvenil o etcètera, etcètera. Amb això et vull dir que jo no he tingut tampoc un target de
1: gent grupis,
0: que m'hagi seguit, que formi més part d'aquest fenomen més adolescent, no? Jo no... Llavors, el tipus de gent que potser ha vist la meva feina és gent que potser encaixen només amb la meva edat, però potser 10 anys per sota, 10 anys per sobre, o fins i tot més, per una banda i per l'altra. Però normalment, amb excepcions molt puntuals, em trobo amb gent molt respectuosa i que si se t'apropen per demanar una foto o per fer-te algun comentari és perquè...
1: Està guais.
0: Sí, i és perquè han vist i segueixen el que fas. I això és
1: que tu li deus sonar a molta gent, no? Et deus trobar molts moments que la gent et mira i dirà, jo aquest el conec.
0: Jo soc aquest tipus de perfil.
1: És el meu cosí segon, que, és aquí, sí. Jo et conec.
0: Jo et conec, o ets actor, no? I si dius sí, i què has fet? Que aquesta és terrorífica resposta, perquè et deixen molt mal lloc, perquè...
1: Clar, que dius,
0: pots agafar i començar a passar-li... Exacte, pots començar a fer com a l'IMDB, no? I després, si alhora tampoc li vols respondre molt perquè no saps per on et deuen haver vist, quedes malament, també, perquè és allò que dius, és que no sé què hauràs vist,
1: moltes
0: no tal,
1: coses.
0: No sé, intento anar fent, saps? Vull dir, és així. Sí, tal qual.
1: Que tu ets el germà petit de,
0: sí,
1: de la casa.
0: Sí, soc el petit de 3.
1: Amb molta diferència de les teves germanes?
0: Amb la gran, amb la Mireia, m'hi porto 9 anys, i amb la mitjana, amb l'Elsa, me n'hi porto 5.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Sí, jo vaig ser... Com dic sempre, jo vaig ser un macago en la puta, eh? Ma mare portava un diu, eh? Vull dir, imagina't, ma mare portava un diu i de cop i volta es va quedar prenyada de mi.
1: O sigui, sí que és un gol de penal.
0: Sí, però 100%, vaja. Sí.
1: I què tal això d'estar criat com el petitó, amb germanes...
0: Sí, increïble. Home, sí, té les seves parts bones i les seves parts no tan bones, eh? Però en general totes són molt positives. Jo, clar, jo... he crescut en una casa amb aquesta perspectiva femenina tan poderosa, realment, perquè eren tres dones i un home, no?, el meu pare, i aquests referents femenins a la meva vida hi han passat molt, en molts aspectes, eh?, des de social, des d'una perspectiva més femenina, moltes vegades de qualsevol conflicte, fins a nivell cultural, de vegades, no? I avui que estem parlant de música, pensa que jo... Clar, tots els referents, potser dels primers referents musicals que vaig mamar a casa van ser doncs, els discos de Madonna, de George Michael, de tota la música que passava per casa. Després ja de gran, sumat al meu pare, l'hem citat amb Mediterrani, però al meu pare també li agradava molt la música de la Motown, per exemple, que no t'he passat cap a la llista i després me n'he penedit, però...
1: Triar i renunciar.
0: Sí, totalment,
1: ja
0: totalment. O, vaja, o els Beatles, o els Rolling Stones, o no hi són a la llista, però hi podrien ser perfectament. Però, vaja, el que et deia, és veritat que va ser una porta, sobretot, pels 80. I dic pels 80 perquè jo soc del 83. Llavors, els primers records que jo tinc com a xavalet petit a l'habitació de les meves germanes i posant elles vinils, no?, són aquests discos que et deia, no?, el Cyndi Lauper, aquest tipus de discos.
1: Per exemple, aquí tenim...
0: Mecano, per exemple, que te l'he posat a la llista.
1: Barco a Venus.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: llapis de memòria del Miquis per B també hi hem trobat Barco a Venus, de Mecano, que és un tema compost per Nacho Cano, que es va publicar l'any 1983 i tracta sobre el drama de l'addicció a les drogues, que ara, vist 43 anys més tard, Miqui, potser Nacho Cano la va crear pel Nacho Cano del futur.
1: Potser sí.
0: Perquè potser sí. Va bastant en descripció sí. del que explica aquesta cançó.
1: Realment.
0: Què hi fa, el teu llapis de memòria?
1: Doncs, mira, principalment buscava un tema de l'any que vaig néixer. No? Jo vaig néixer el 83, i quan vaig veure que Barco a Venus era del 83, em va quadrar el 100%. Potser no és el tema més conegut de Mecano, però a mi és dels que més m'agrada i segurament el tema de Mecano que més m'he escoltat. M'encanta que és una cançó com amb un poder lúdico-festiu, però en realitat parlant d'un tema molt fosc, no? Que és aquesta veu, no?, que s'adreça a algú que està patint una addicció molt profunda i que cau en el terreny més fosc. I alhora també m'ho he fet venir una mica bé perquè no deixa de ser una mica la temàtica del que parlem a les coses excepcionals, salvant les distàncies infinitament, perquè no parlem de l'addicció. Però sí que parlem de quan un personatge està travessant un moment molt difícil, no? O té un familiar, en aquest cas, que està travessant un moment molt, molt, molt difícil i molt fosc, i d'alguna manera, doncs això, el que fa l'obra, d'alguna manera, és explicar que hi ha coses molt boniques a la vida a les que ens hem d'agafar, no? I és un cant a l'esperança. I m'agradava fer com una miqueta aquest paral·lelisme, perquè d'alguna manera l'única manera de sortir d'aquests llocs tan fotuts, de vegades, que tendeixen a aïllar-nos, l'única manera és la comunitat. I aquesta obra, que és un cant a la comunitat.
0: 4 de novembre.
1: 4 de novembre estrenem
0: encara
1: el Borràs.
0: Encara queda una mica, però teniu temps per...
1: Sí, home, sí, per agafar les entrades. I serem fins la primera de desembre, però no badeu, perquè crec que és una d'aquelles obres, i ho dic de debò, no ho diria de totes les que faig i deixo de fer, però és una d'aquelles obres que si hi vas, com que cada nit l'experiència és molt singular i té un significat, això que diré, perquè bàsicament cada nit hi han 5 persones del públic que fan 5 personatges de la funció i que la gent no s'espanti, no faig pujar la gent d'una forma...
0: No és la cuba.
1: Violenta, no ho passaran malament. A més, és una obra de teatre que s'ha fet a tot el món. Ara, mira, just ara fa 2 o 3 mesos va acabar de fer-la el Daniel Radcliffe, el Harry Potter,
0: diguem. Sí, sí.
1: La va acabar de fer a Broadway, ha anat com un tiro, és una obra que s'està fent simultàniament a molts altres països més enllà de Catalunya, i que crec que ve molt de gust que la gent vingui a veure-la, sobretot perquè hi ha molta gent que repeteix. És una obra que d'alguna manera potser parla sobre la depressió, però alhora és zero depriment. O sigui, és al revés, és un cant a la vida, la gent ho passa molt bé.
0: És una glossa als petits detalls.
1: Totalment.
0: Hi ha una llista que s'ha de fer.
1: Hi ha una llista, exactament. Això és una llista de coses boniques que un nen petit comença a escriure perquè la seva mare s'animi, doncs, no? I pugui sortir d'aquest lloc que comentàvem. I les coses comencen sent, doncs, el gelat, banyar-se despullat, què sé jo, no?
0: Bueno, coses que d'adults potser automatitzes molt.
1: Totalment.
0: I quan ho penses en aquesta perspectiva dius, hòstia, és que menjar-te un gelat, seure a menjar-te un gelat, el passeig.
1: Un dels plaers de la vida, no?
0: Clar.
1: I també pensa que a mesura que aquest personatge es va fent gran, la llista de coses també es sofistica, eh? Vull dir que potser al principi la primera de totes és el gelat, però després acaben sent coses més sofisticades. Sempre coses amb les que la gent del públic empatitza, connecta. És veritat que encara no hem estrenat el Borràs en si, però pensa que jo he fet 3 passis de la funció amb públic totalment objectiu, perquè no eren coneguts ni amics, sinó que era públic objectiu, citats per fer aquest assaig, diguem, obert. I és una obra, segurament és l'obra més especial que jo he fet en quant a connexió amb el públic. És una obra que es fa amb llum de sala oberta tota l'estona, no hi ha un fosc, és canviar una miqueta les convencions per ensenyar també que d'alguna manera és, com et deia fa una estona, una experiència en comunitat, no?
0: Ja vindrem a veure com ho fas, però, hòstia, vendre-la, la vens increïble.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Que tu l'etiquetaries com a comèdia?
1: Sí, mira, els britànics la defineixen molt bé perquè diuen que és una comèdia sobre la depressió, no? M'agrada aquest terme.
0: Feel good, bad movie, no?
1: Sí, però en realitat... És una obra que et porta a un lloc en el que et descobreixes emocionant-te, però sobretot també la gent riu molt i s'ho passa molt bé. No banalitzem en absolut sobre la salut mental, sinó més bé el contrari, no? El que també parla molt sovint és sobre l'entorn directe de la gent que ho està patint, no? I quines són les maneres d'apropar-te, la incomprensió, la indignació que de vegades un sent, etc, etc, però sempre amb un punt de vista esperançador i amb molt sentit de l'humor.
0: Que respecte a això de la comèdia, clar, jo diria, si no tu em corregeixes, que avui dia tens el gran privilegi de poder triar quins projectes participes i quins no, intentes a més equilibrar cinema, audiovisuals i teatre, però tu no, en un moment de la teva carrera on potser no podies triar tant, vas haver de dir, m'agrada molt la comèdia, però he de parar, perquè si no, em quedaré a la comèdia.
1: Sí, jo
0: és un gènere... Entenc una decisió complicada en aquell moment, que et plouen ofertes i dius, no puc.
1: Saps què passa? També som, com dèiem abans, fills de la generació del 2008, i tu comences en això sense haver tingut cap referent, diguem, proper, en el meu cas, i també és molt... Si hi ha de persistir, de vegades és difícil aprendre a dir que no, no? Quan comences des d'aquell lloc, amb tanta gana, amb ganes de fer coses... i no saps molt bé com funciona la indústria, no? Clar, no et veus en una posició de poder dir, escolta, doncs això no, doncs no, això no, o sigui, amb lo difícil que és arribar fins aquí, a tot sí, tira milles, no? Però sí, és veritat que arriba un punt en el que t'adones que com diuen, com hi ha molta gent que diu, no? Tenir feina en aquest sector no és guanyar molts diners, sinó poder dir que no. Que després això de poder escollir és una miqueta pervers, el concepte en si, perquè sembla que quan diguem que l'actor o l'actriu en qüestió que dius, tu pots escollir, poder escollir sembla que puguis dir que no, però que després, en comptes de dir que no, faràs una cosa que et ve molt de gust, que és una altra... No, de vegades dius que no i no treballes, vull dir, no hi ha més, però són eleccions que també...
0: I per què dius que no? Perquè no t'interessa en aquell moment?
1: En el cas, per exemple, de la comèdia, sí que és veritat que hi ve un moment en el que les vaig dosificar molt més. A mi la comèdia és un gènere que em torna boig i el vull fer tota la vida.
0: I se't dona molt bé, també.
1: No vull, gràcies, però no hi vull renunciar mai. Però sí és veritat que d'alguna manera t'adones que el que jo sí que no volia era potser fer 4 projectes de comèdia en un any i després tirar-me X anys sense poder fer un drama, no? I t'adones que això també, inevitablement, si tu alternes el que fas i el que vols fer una miqueta amb el que sí que et ve més donat, que és en aquest cas la comèdia, doncs la gent et pot veure amb més colors. Jo volia ensenyar més... Jo encara ara vull ensenyar tots els colors del Pantone, no? I això, afortunadament, com deies, a dia d'avui em ve per moltes vies de que m'ofereixen coses que em venen molt de gust i em semblen un repte, però sí, tothom diu aquesta cosa. L'altre dia veia la Penélope Cruz amb la promoció de la Bola Negra, no? Que deia que les carreres es fonamenten més en els nos que en els sis. Jo afegiria que primer de tot has de poder dir que no, no? Que és la fortuna aquesta de poder tenir feina.
0: I segons el moment de la teva carrera també és un acte de valentia.
1: Totalment,
0: deixes passar un tren i hi ha un FOMO professional.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: recordem
1: totalment.
0: Que el primer contracte fixe d'un actor és la pensió.
1: Sí, vull dir, totalment.
0: Hi ha un FOMO
1: totalment.
0: Important. Totalment. De dir, i si m'he equivocat? Totalment. Però bueno, va sortir bé i gràcies a això doncs t'hem pogut veure Wolfgang, Frontera, Les Distàncies,
1: sí, sí.
0: Fent de rei Joan Carles...
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: Tu faries un biòpic de Los del Río? Això ho dic perquè...
1: Ho explico.
0: Sempre, ara, aquest any, ja ho sabeu, estem demanant la cançó Antillapis. La cançó, cap al motiu que sigui, doncs, el convidat li té mania o li porta mals records. I el Miqui ho ha tingut molt clar. I anava cap a la Macarena, que està sonant de fons de Los del Río, que, per cert, és la cançó que més factura a l'ESGAE. Cada
1: aquí
0: any.
1: Aquí vaig.
0: Aquí
1: és
0: vas.
1: A dir, que jo vingui aquí a dir que la Macarena és l'anticançó ara mateix, no passa res, no els hi farà cap mal a Los del Río, ja t'ho asseguro jo. Vull dir, no és per res, jo no hi tinc res en contra d'aquesta gent, però és veritat que si paro a pensar-me, clar, quan m'ho heu proposat vaig pensar, quina cançó t'han torrat al cap fins l'infinit, i vaig pensar, hosti, la Macarena, si et pares a pensar, ens van donar molt pel sac, eh? Molt, molt, molt, eh?
0: Per la xuminada, què és?
1: La xuminada i la coreografia, i realment era un artilugi perfecte, no? I els hi ha anat molt bé, encara a dia d'avui, vull dir que... I va triomfar, va traspassar fronteres aquest tema, però no acabaré d'entendre mai massa, Però sí, suposo que sí, que l'he escollit. Em podria escollir un altre demà o demà passat, però
0: avui és aquesta. També en l'antillapis triar és renunciar.
1: Toca.
0: No cal aixecar-la, tots la coneixem, i crec que no el trobareu al Mickey, o potser sí, ballant-la. Potser sí, tot pot passar en aquesta vida. Ara, per acabar, et trobarem algun dia dirigint, escrivint, cinema, sèries...
1: M'agradaria dirigir, sempre és una assignatura pendent. M'agrada, no... A mi el que em passa amb totes les disciplines que s'escapin d'interpretar és que m'hi apropo amb molta curiositat i molt respecte. I si les puc fer el dia de demà, m'encantaria per també treure'm l'espineta de provar-ho. Sempre hi ha qui està davant de la càmera i té aquesta inquietud i vol passar darrere alguna vegada, i hi ha qui no, eh? I jo crec que sóc dels que sí. El que passa és que no tinc pressa, tampoc.
0: Si
1: no
0: I el
1: tinc...
0: teatre?
1: Em fa més por, mira el que et dic. No sé... Potser por no és el terme. Respecte sí ho seria. No ho descarto, però potser em veig més dirigint audiovisual que a teatre.
0: A mi m'han dit que hi ha un projecte, una tal cosa que es diu Superilla.
1: Sí, senyor.
0: Per tancar, què és això? Què és això de la Superilla?
1: La Superilla forma part d'un dels tres projectes que va seleccionar la Corporació de Mitjans Audiovisuals per fer noves sitcoms, diguem, no? Hi va un moment que es va obrir convocatòria i jo m'hi vaig presentar amb el Dani Amor i amb el Marc Artigau amb un projecte que es diu La Superilla. Els altres dos ja s'han desenvolupat.
0: Que és Departament Amades i La Casa Nostra.
1: Exacte, aquests són els altres dos.
0: Tot queda entre amics, per això. El Dani de la Orde,
1: ens coneixem, al final
0: la Júlia Cot i el Terrat.
1: Sí, senyor. I molt contents per ells, perquè evidentment han fet... És molt difícil aixecar comèdies com ells les han fetes, i és brutal que siguin capaços de fer-ho també. Pensa que venim d'un país, vivim en un país i venim d'un moment en què la tradició de sitcoms i humorística d'aquest país ha sigut sempre amb un llistó molt alt.
0: És que l'ombra de Plats Bruts encara és llarga.
1: L'ombra de Plats Bruts, de Les Tresines, vull dir, són sèries de culte, d'Europa, són sèries brutals. I sèries que d'alguna manera van dissenyar, crec que fins i tot, el sentit de l'humor de les generacions que hem crescut després, no? I... Encara ara, vull dir, encara ara passen Plats Bruts i segueix sent un èxit d'audiència, no? La diferència també és que a dia d'avui potser amb l'entrada de les plataformes, etcètera, etcètera, s'ha diversificat molt més el públic, i llavors això també influeix d'alguna manera també els pressupostos. A mi m'encantaria que aquests projectes que has esmenat també poguessin gaudir de pressupostos més generosos a l'hora de poder aixecar, de generar platós, etcètera, etcètera, però és normal que hi hagi molta competència i que sigui difícil, no? Però vaja, sí, La Superilla va ser, d'entrada, ha estat una aventura, perquè nosaltres, més enllà del dossier, evidentment del mapa de trames, de dues temporades seguides, etcètera, etcètera, que va ser dels materials que vam entregar, vam escriure dos guions de la sitcom, no? Els dos primers guions. I... Diguem que jo potser la disciplina que més conec és la del diàleg, la disciplina dintre el guió, perquè és amb la que estic més acostumat a tractar, no? Però el Dani i el Marc són especialistes en tot, diguem, una miqueta, des de nivell d'estructura, de cap on s'ha d'enfocar la feina, etcètera, etcètera, i vaig aprendre moltíssim ja només amb el desenvolupament. Tant de bo això tiri endavant el dia de demà.
0: Potser algun dia ho veurem, i entenc que et veurem.
1: No ho sé, és que no ho sé.
0: No tens clar si et vols ficar també en el paper.
1: Idealment sí que faria il·lusió, evidentment, treure-hi el cap, no sé de quina manera.
0: Una cosa és triar projectes i una altra no agafar el teu.
1: No, però és que no és el meu com a actor.
0: El vostre.
1: D'alguna manera, sí, per sobre de tot, el que faria molta il·lusió és que el projecte s'aixequés i veure el dia de demà a La Superilla.
0: Tant de bo, Miqui. Doncs ara hem arribat al final, ja no tenim més temps, i has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta. Et dono dues... Vols dues opcions?
1: Vinga, sisplau, no, dona'm les opcions que vulguis.
0: Tenim A l'Amanecer, de Los Fresones Rebeldes. Tenim Karma Police, de Radiohead.
1: Vale.
0: I tenim All I Need, de Air. Amb què tanquem el llapis de memòria, Miquis per bé?
1: Com que potser hem posat cançons més o menys festives, algunes d'elles, em quedaré amb Karma Police, perquè és un tamarral i a més és segurament la part més grunge, diguem, o més fosca de la meva edat del pavo, que crec que qui més qui menys s'hi sentirà identificat, i a part d'això, perquè és un tema preciós.
0: I no tot poden ser comèdies, també hi ha aquest moment, això, deies grunge, fosc, també,
1: sí,
0: d'incomprensió, que és, bueno, l'adolescència.
1: Totalment.
0: Moments d'adolescència de molta gent. Miquis, per bé, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs, ui, no em queda temps de donar les gràcies a l'equip que tenim aquí a Llavis de Memòria. Només em queda donar-vos les gràcies a vosaltres per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb Carme Polís i comença la ventana. Fins demà.

0: Avui, al balcó, estrenarem secció i col·laborador, l'últim de la classe, amb l'escriptor Carlos Zanón. I després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massip.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Set, Joan Bofill, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Avui al balcó, un metge i un bomber catalans que han fet una travessa inèdita, on tot era tan bonic com difícil, el tipus d'embarcació, la temperatura, la fúria del mar i el cansament. Didac Costa, Guillermo Cañardo, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Feu bona cara, tot i... ja us heu recuperat fa...
3: Bueno, és que ja fa
0: temps, no?
3: Uns mesos a terra.
0: Què és un petit català? Jo he parlat d'una embarcació especial. Què és un petit català?
3: Sí, un petit català és un barco que té ja 100 anys d'història, que la característica principal és autòcton d'aquí, inventat a Barcelona, Badalona. Està fet de manera artesanal, és de fustes, i el més cridant del món, que a la gent li crida molt l'atenció, és que no té timó. És un barco, l'únic barco del món que se navega sense timó, que ho controles amb el teu pes. Mm.
0: Per descriure'l físicament, hi ha molta gent que sap que és el petit català, però qui no ha navegat mai potser no l'ha vist. Estèticament, com diríeu? És que no és tan fàcil, no?
4: És un catamarà.
0: És un catamarà
4: sense cabina, d'aspecte tradicional, no, diríem, l'embarcació té un aspecte així de vaixell clàssic, és una mida petita i és simple, és una embarcació de platja.
0: I té una xarxa, diríem, que...
4: Més o menys, té unes bancades que uneixen els dos patins i a darrere sí que hi ha una mica de xarxa.
0: Però que si plou en mulles...
4: Sí, estàs exposat.
0: Si fa molt sol et torres i no tens on protegir-te, és així.
4: Sí, exacte, sí.
0: Ets tu i el petit català.
4: Sí.
3: I l'aigua que et mulla.
0: Per què s'utilitza normalment quan ara els veiem a les platges?
4: Bueno, com dèiem, és una embarcació de platja, no? Que per fer sortides d'una estona, també es fan regates amb aquest vaixell, no? I bueno, són embarcacions això, per passar unes hores, per navegar de dia, i sobretot el que és la varada, entrar i sortir de l'aigua, pues, en general sempre es fa des d'una platja, no? No és un vaixell que estigui al port, i és per lleure així diari, d'esport, i també doncs, té la vessant també de regates, que aquí a Catalunya doncs, hi ha molts aficionats, i també en altres països del món doncs, també es practica, però el lloc així amb més cultura d'aquest vaixell és aquí.
0: Honestament, el petit català està preparat per creuar la Patagònia?
3: No.
0: Em podeu dir que a qui se li va ocórrer amb un petit català... expliqueu el trajecte.
3: El bomber.
4: El bomber, la idea de bomber, sí. Sí, jo ja havia navegat, bueno, porto molts anys navegant, especialment amb el que són regates oceàniques de volta al món, i antigament també havia fet alguna travessa en patí, però no tan llarga com aquesta, i se'm va córrer una miqueta doncs, intentar fer una aventura així una miqueta especial, que en realitat és un contrast molt gran entre el que seria un vaixell de regates oceànic, no? Anar al patí, però una mica era això, no? Poder portar la navegació
0: al límit,
4: a l'aventura, no? I fer-ho amb un vaixell que és completament diferent, no? Aleshores, també es tenia que buscar un lloc on fer això, no? I realment la Patagònia és un lloc molt especial per navegar. Amb un patí no pots anar a mar obert, evidentment, perquè les onades pues, no farien que fos un barco segur, però la Patagònia et permet, per la seva geografia, perquè té molts canals, té moltes illes, doncs poder anar navegant durant el dia i anar parant pues, per la nit, no? La part contrària o la part que complica molt és el tema de la meteorologia, que és un lloc molt complex, i també que estàs molt, molt aïllat, no? Encara que estem a prop d'un continent, realment estem perduts com diguéssim, al mig de l'oceà. No?
0: Estem parlant de Puerto Montt a Puerto Williams, que perquè es feu una idea, imagineu el mapa de Sud-amèrica, allà a Xile on s'esberla el mapa, on hi ha tot d'illetes, fins al final, diríem, no, pel canal Beagle, on trobaríem Puerto Williams. És veritat que semblen petites illetes, però és el que deies, és un mar complicat i el fred... Com us ho vau fer? Perquè és evidentment idea de bomber i és una bogeria. Cada un portava el seu petit català?
3: Sí, és una... és idea de bomber, però jo crec que és una bona idea. És una aventura i realment és una aventura en majúscula. I sí, sí, és un lloc increïble per navegar, el problema és que fa molt, molt fred. Ho hem dissenyat des del principi amb dos barcos, cadascú amb el seu patí, perquè la idea és recolzar-nos una a l'altra. El problema, com ha dit el Didac, és l'aïllament. Si ens passa alguna cosa, doncs hem de ser autosuficients, ser capaços de rescatar-nos a nosaltres mateixos. I per això vam decidir anar sempre amb dos barcos, sempre a la vista i sempre a donar-nos recolzament. Si trenquem un barco, tenim un segon barco per poder muntar-nos els dos i navegar i arribar a algun lloc de resguard.
0: Quantes tirades vau fer? Com era el dia a dia? Què us arribava a passar?
4: Doncs, com et deia, navegàvem de dia, no? Aquesta primera part que vam fer, doncs, van ser 30 i pico dies, no? En un total de 50, perquè hi havia molts dies de mal temps que no podíem navegar. I res, quan es feia de dia, doncs, començàvem a preparar els vaixells. També hi havia una feina molt gran, que era tot el tema del material, de la logística, no? Perquè cada dia quan arribàvem al lloc on paràvem, doncs teníem que descarregar el material, preparar el menjar, preparar el lloc on dormir. Els patins també es tenien que moure segons la marea. Tot això també tenia una...
0: Ho transportàveu a dins del patí?
4: A dins no, portàvem tot el material en bosses a sobre del patí.
0: Clar, sí, entenc, a dins, però que jo ho deia, que està molt exposat.
4: Clar, i això cada dia també era una feina, perquè teníem que estivar el material, les bosses, i bé, doncs això, al dematí que ho teníem que muntar. Després navegàvem en funció de les condicions, la mitjana podrien ser entre 6 i 10 hores, que amb un patí és molt, perquè
0: et tires endavant, endarrere.
4: Sí, i com deia ahir també, doncs les condicions a vegades no són molt còmodes, i quan ja, doncs, ja no podíem més o ja havíem avançat, doncs, prou aquell dia, doncs paràvem.
1: I a quina mena de llocs paràveu? Hem dit que era un indret totalment inhòspit, diguéssim. Quin tipus de llocs fèieu nit o passàveu estona?
3: Bueno, més o menys portàvem mapes electrònics al telèfon mòbil, i una miqueta el lloc on anàvem no el coneixíem, però veiem les fotos satelitals, rotllo Google Maps, pues, fèiem una Google Earth, fèiem una idea dels llocs i de les resguardes que estaven, el tipus de terreno, si era sorra, si era pedra, i determinava una sèrie de punts segons la distància que calculàvem cada dia poder navegar. I buscàvem, pues, arribar el més lluny possible cada dia i determinàvem... Però sempre era una sorpresa, o sigui, arribàvem a un lloc que pensàvem que era sorra i resulta que era pura roca, no? I a vegades, pues, arribàvem al límit de l'ocàs i havíem de parar sí o sí i pues, havíem d'entrar sí o sí en llocs que no sempre eren els millors. I després hi havia el tema de les marees, que les marees, hem tingut marees de 8 metres d'alçada.
0: 8 metres d'alçada?
3: 8 metres d'alçada, les pleamars al nord de la Patagònia, on vam començar, a l'illa de Chiloé, per allà, 8 metres, amb la qual tu paraves en un lloc i havies de pujar als arbres.
0: Perquè al final l'aigua acabaria arribant.
3: Sí, bueno, de fet,
0: arribant.
3: Un parell de vegades ens va despertar l'aigua als peus per la nit, a les 3 de la matina, a les 4 de la matinada teníem l'aigua als peus i havíem de...
0: I ara ho dèieu, o sigui, és un barco, el patí català és autòcton. La gent que us veia amb un patí català, és a dir, la gent, els patagònics, què deien? Jo m'imagino la gent de l'illa de Chiloé arribant vosaltres amb el patí català. Allà hi ha vaixells d'aquests turístics, hi ha el Navimac, no?, que transporta camions. Allò tot és gegant, precisament per lluitar contra l'inhòspit que és la zona. Vosaltres amb aquest vaixell tan feble, que no ho és tan feble, però que ho sembla.
4: Sí, es sorprenien. De fet, al principi pues, no ens deixaven sortir, no? L'autoritat marítima d'allà, que és l'armada, vam tenir un mes de retras perquè ens deixessin marxar, perquè no ho veien clar, i bàsicament perquè és un barco desconegut, no? I quan veuen un barco així sense timó i tan petit i els dius que vas a fer la Patagònia, doncs evidentment doncs no ho veien gens clar, no? Després, durant la travessa, que ens vam creuar amb algú, doncs vam tenir algunes anècdotes divertides, no? Va haver-hi una vegada que van venir un d'uns barcos que van baixar, que es pensaven que havíem naufragat, sí, perquè ens van veure a la platja i van venir com si ens
3: anessin a rescatar la gent.
4: Sí, i el dia dels pescadors, no?, que ens van venir, ens van deixar dos peixos i ni ens van saludar. Jo crec que ens pensava, sí, que estàvem molts de gana.
3: Bueno, sí que és veritat que la gent allà, autòctona d'allà, quan ens veien, els hi removia algo dins seu, no?, perquè al final ells són els seus avantpassats, feien vida de canoes, eren nòmades del mar, no? I quan ens veien, jo crec que s'emocionava una miqueta, i la veritat hem trobat molt, molt recolzament per la gent autòctona d'allà.
0: Perquè era com recuperar, vosaltres també esteu recuperant una manera de navegar.
3: Algo que ells han perdut i que jo crec que troben a faltar.
0: Vau haver d'exercir director com a bomber, Guillermo, com a metge, la professió en algun moment?
4: Bueno, de fet, sí,
3: bueno,
4: no?
3: Sí.
4: Bueno, el foc no tant.
3: El Didac s'ocupava del foc i com a bon bomber es va cremar unes quantes vegades perquè feien foc per les nits, per cuinar, per escalfar-nos, per aixugar la roba, si no plovia.
0: On no hi havia excessió. Ningú, estem parlant de que no hi havia ningú. Potser que ningú havia trepitjat aquella zona.
3: Hi ha una llenya de ciprés que la pots encendre quan està mullada, inclús, i sí. Era molt bona llenya i feien foc moltes vegades. I el Didac se va cremar un parell de vegades, una molt bé, i jo el vaig tenir que curar. A part això, vam tenir, home, és molt de temps, molt exposats, i vam tenir algunes lesions. I
0: com què?
3: Lo pitjor van ser les talls, vam patir congelacions també de lleus de les mans, perquè som una mica brutos i anàvem sense guants, i l'aigua està molt freda, i vam patir congelacions. També, pues, bueno, vam tenir problemilles, tampoc res greu, però...
0: Res greu, congelacions, bueno, talls...
3: Vam perdre pes, uns 10 quilos.
0: Uns 10 quilos cada un?
3: Cada un, sí, vam arribar molt demacrats.
1: Però algú us vigilava? O podíeu avisar algú? Heu dit, si ens falleu un patí, ens fiquem els donant un... Però avisàveu algú en cas d'emergència extrema? O com us ho podíeu fer en un
4: sí,
1: cas com aquell?
4: Nosaltres, en el recorregut, no tens cobertura de mòbil, però sí que portàvem connexió per satèl·lit. I havíem quedat amb l'autoritat marítima, amb l'armada, doncs que cada dia els teníem que comunicar la sortida, on volíem anar, i cada dia quan arribàvem doncs els hi teníem que escriure. Aleshores, en cas de problemes, en funció del que pugui passar, doncs la resposta té que ser més ràpida o menys. No? Nosaltres, encara que ens enfonséssim, però la idea és amb dos patins doncs poder arribar a terra com sigui, no? I allà doncs esperar el possible rescat. No? Si és una cosa més urgent, doncs també poden arribar helicòpters, no? Però és una costa que realment les distàncies són molt grans, no és com aquí. Al principi de la ruta sí que hi ha més pobles i més civilització, però la que avances cap al sur realment és molt inhòspit i no hi ha pràcticament gent, no? I això, i les estrelles són molt grans i realment tot és molt lent allà, no? És a dir, teníem que ser autònoms no només amb la navegació, sinó també amb cas d'emergència.
0: Jo he dit que era tan difícil com bonic. Imagino que el paisatge és al·lucinant, de qui no hagi vist la Patagònia.
3: Brutal.
0: Què podeu descriure? Perquè això és ràdio i no podem... Ja us buscaran, per Instagram, però què és el que veieu?
4: No. Per mi és el que compensava, no? Perquè sí. Realment estàs allà patint bastant, tot i que la navegació doncs, és divertida i és exigent, però descobrir a cada moment racons i llocs verges... És
3: natura salvatge, sí. Que no hi ha petjada humana. Realment estàs allà, que no vam estar un mes sense veure ningú. I una cosa curiosa és que els animals, els ocells, per exemple, no s'espantaven de nosaltres. Perquè jo crec que no... S'apropaven i ens miraven allà, aquests qui són, no? Era una cosa curiosíssima. No?
4: I el contrast també entre el mar, les muntanyes nevades, també la meteorologia, que és molt extrema, doncs tot això feia...
0: Era estiu, però hi ha gel, no?
3: Sí, sí, hem navegat entre gel.
4: Entre gels, també, sí. Era un lloc increïble.
1: I quan us llevàveu a una mini illa inhòspita, que igual no hi havia traçat ningú, com us sentíeu? Perquè us agrada la navegació, però... et lleves al mig del no-res sol i no sé si és una sensació de gaudi de dir que bé que estic o també d'espant de dir on m'he posat.
3: Jo m'he aixecat dient que bé que estic, no? Depèn l'hora, perquè també ens aixecàvem a les 5 del matí a vegades i depèn de la meteo, no? Perquè si t'aixecava i estava plovent, l'humor no era el mateix. Però si el dia era bo i podies esmorzar, tenies una mica de temps i tal, ho gaudies molt. La veritat és que ha compensat sobradament tot el patiment amb els jocs que hem estat, no? Hem pogut dormir, descobrir... Jo estic segur que hem trepitjat jocs que no ha passat ningú mai.
4: Sí, sí, sí.
0: Com vau convèncer les famílies? Perquè vosaltres dieu, ens llevàvem molt bé a casa, no sé si estaven tan tranquils com vosaltres disfrutant.
3: Jo els hi vaig trucar quan estava allà, ja. I els hi vaig...
0: No.
3: A mi hi ha una màxima, que és que no em faci mal i ja està, i tinc permís per tot.
0: Però han patit?
4: No ho sé, a mi si em veuen amb un trac, de fet estan més tranquils que si no em veuen, és a dir, quan estic navegant... Ja em segueixen i no tenen...
3: El nostre trac aquí a la Patagònia té una cosa molt bona, que és que estàs a terra. Perquè ens han vist el trac al mig del Pacífic, no? I això genera més angoixa per la família. I això ja ho han superat. Llavors, si et veuen en un canal per la Patagònia i tal, pues jo crec que estan més tranquils. I no, jo no crec que hagin patit.
1: Mm. On són ara els vaixells? Perquè... no sé si no vau acabar la ruta, on s'han quedat els dos patins catalans?
4: A Caleta Tortel, que pràcticament és la meitat del recorregut, I és el lloc on vam arribar per temes de calendari, perquè ja no teníem més temps, com que vam sortir un mes tard. I estan en aquest poble, en un hangar, i ara doncs, els següents passos és el novembre, volem anar per fer alguna reparació que tenim que fer i portar material, i preparar coses per allà cap a principis de gener, anar cap allà.
0: Que ja és estiu, no?
4: Que és estiu, que és quan es pot navegar més fàcilment, doncs fer la segona part per arribar fins a Puerto Williams.
0: Tu, Guillermo, fas ara com una mirada així, que estàs enyorant marxar.
3: Home, quan has estat allà, ara fa una mica de mandra perquè coneixes els problemes, no? Però jo tinc ganes, a mi m'agrada estar allà i fluir a la vida, a la natura, i tinc ganes.
0: Però ho podeu compatibilitzar? O sigui, això ho en ve i metge. Ja ho saben a la vostra feina, que teniu aquesta doble vida.
3: Jo intento que s'enteren lo mínim possible.
0: I a la ràdio, tranquil, no t'escolta ningú.
3: Bueno, espero que no em vegi ningú, no m'escolti ningú.
4: Bueno, tu montes amb
3: sí,
4: vacances, amb permisos...
3: Permisos sense sou, vacances, i estalviant, i tornant a la ruïna, i tornant a començar. Però bueno, depèn del temps que t'agafis i tal, però normalment tinc una feina fixa i tinc l'opció de demanar permís sense sou, excedències.
0: Teniu idea també, un cop hagueu fet de Puerto Montt a Puerto Williams, algun altre destí amb patí català, que veig que és com una fixació el patí català?
4: La veritat és que no, això també va sorgir així una miqueta del no res, o no saps ben bé d'on, no? Però no ho sé, anem a projecte a projecte, no? I
3: hem fet algun entrenament xulo abans, sí, de marxar cap allà. Vam anar a la Costa Brava, que va ser molt xulo, des de Barcelona.
0: No comparable, Costa Brava, Patagònia, no comparable.
3: I vam creuar fins a Menorca, que això no ha corregut molt. Vam sortir de Barcelona un matí sense dir res i vam anar a Menorca amb el patí, a l'avance, 30 hores.
4: 30 i pico d'hores, sí.
3: Sí, el Rafa ho sabia.
0: Què vau fer allò? Anem a fer un gelat, ara tornem.
3: Bueno, no va ser una bona idea, eh? No va ser una bona idea, vam arribar molt trinxats.
0: Escolta, però us heu de dur bé, sou amics, no? De fa anys, es nota, o no?
4: Sí, sí, sí.
0: S'ha de ser amics, no?, per fer una aventura com aquestes, on et talles, et cremes, tens fred, pateixes...
3: Has de conèixer bé l'altra persona i has de respectar molt els seus espais i conviure bé, i ser de convivència fàcil, i jo crec que...
4: Sí, al final també, encara que anem amb dos barcos diferents, una miqueta es coneixem amb el mateix barco, no? I amb tripulació i amb vaixells hem navegat molt, i no és molt diferent, no?, com si estigués amb un altre tripulant, no? I aleshores, pues, et coordines i bé, doncs, l'important és tirar endavant i
3: cuidar-se una a l'altra.
0: I cuidar-se una a l'altra. Didac Costa, Guillermo Cañardo, gràcies per portar-nos a la Patagònia. Ho hem visualitzat, ho heu explicat molt bé. Molta sort en el vostre retorn ara, no?, a l'estiu patagònic, al novembre. Espero que estiguin bé els patins catalans, que els pugueu reparar bé, i us esperem quan torneu. Que no us passi res.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Cuideu-vos molt. Gràcies. Sí.

0: Joan, què recollim del dia?
1: A Nova York, avui és el primer dia de l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb els perills de la intel·ligència artificial, la guerra a l'Iran, Ucraïna, l'impacte de l'economia i una de les intervencions més esperades, Donald Trump, que ha dit que, per exemple, ell és el poder, des de que ell és el poder, el seu país és més sexy, és el més poderós del món, que ell ha construït la pau, en el discurs que ha semblat més aviat un míting electoral, i ha promès arribar a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat nord-americanes el 3 de novembre, tot i que alhora ha dit que respecte a l'Iran té aquest dilema.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Diu que quan arribi el moment no sé si tancar l'acord amb el règim iranià o eliminar-lo i enviar-lo a l'infern. I el govern espanyol ha reforçat el control a la frontera amb Ceuta amb una barrera a l'aigua, amb més efectius de la Guàrdia Civil. S'ha detectat un cop més a xarxes que hi ha crides a travessar la frontera demà, que demà és quan hi ha eleccions legislatives al Marroc. I aquí a casa nostra hem conegut un estudi, el major fet fins ara del Departament de Salut, que determina l'ús de les pantalles dels menors, quantes hores al dia s'hi passen i quins efectes tindrà. La mitjana d'accés al primer mòbil és de 10,8 anys i els adolescents al cap de setmana arriben a passar-s'hi, per exemple, gairebé 7 hores al dia mirant pantalles. Als més petits, als menors de 6 anys, els pot provocar retards en aprendre a parlar, fins i tot els pot provocar miopia. Més endavant, una de les més sorprenents és que també els pot provocar càries, perquè o renten menys les dents, estan amb una vida més sedentària, els pot provocar sobrepès, i en els adolescents a partir dels 12 anys el que més s'ha vist és la falta de capacitat d'atenció. Per això, el govern ha anunciat que prepara una llei per regular l'ús de les pantalles també fora de les escoles.
3: Per exemple, ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. També s'estudiarà molt seriosament la limitació o prohibició d'accés a menors de 15 anys a les xarxes socials.
1: És una llei que han de tenir enllestida el mes de març de l'any que ve. I una última cosa, atenció als fans d'Oques, gràcies perquè es posen a la venda noves entrades pels 4 concerts de l'Estadi Olímpic. Concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Ja s'havien venut unes 220.000 entrades.
0: Pensava que estava tot venut.
1: Doncs resulta que ara hi han hagut entrades que s'han alliberat perquè s'ha conegut la configuració definitiva de l'escenari. Igual han vist doncs, que l'escenari és més petitet, els hi queden més localitats. En fi, que si voleu entrades ja estan a la venda. No sé si ara, ja a aquesta hora, ja no en tornen a quedar, però si voleu anar a veure o que es queda, si us veu quedar sense entrades per aquests 4 concerts a l'Estadi Olímpic, podeu ara tornar-ho a intentar.
0: Bona informació. Anna Palet, graderia del balcó.
4: Què tal, com estem?
0: Jo crec que si no teniu futbol haureu de parlar de bàsquet, sí?
4: O d'àrbitres, o de salut, o del que, o del que sigui. No, mira, avui portem una mica de tot. Escoltarem la Minya Mal, que continua parlant de la seva candidatura per la pilota d'or i de per què creu que se la mereix. Sí. Molt a favor, que si algú vol una cosa vagi
0: sí,
4: a per ella.
0: Sense filtres.
4: Exactament, s'ha de ser natural. També anirem cap a Madrid, perquè ja saps que estan molt alterats amb els arbitratges des del derbi del cap de setmana, i aquest matí hi ha hagut reunió d'entrenadors de primera i segona divisió amb els àrbitres, i curiosament, Flick, per exemple, hi ha anat, i Mourinho no. O sigui que repassarem una mica què ha donat de si aquesta reunió, i tenim una entrevista molt interessant amb la doctora Eva Ferrer. Ella és especialista en investigació del cos de la dona. Per exemple, ha demostrat que una futbolista, quan es lesiona tenint la regla, triplica el temps de baixa respecte a una futbolista quan es lesiona sense tenir la regla. És a dir, són tot de coses que fins fa uns anys doncs ens pensàvem que el cos de l'home i de la dona es tractaven igual, i gràcies a la feina, entre molts d'altres, de l'Eva Ferrer, anem descobrint mica en mica doncs aquestes especificitats. Parlarem amb ella i ens explicarà tot això que van descobrint.
0: Per fi investigar sobre la dona. Gràcies,
4: ja
0: Palet.
4: Tocava.
0: Fins a quarts de nou. Carbó, com estàs?
5: Bona tarda.
0: Res de treure les mantes, eh? O sigui, la calor d'aquesta nit ha sigut ja...
5: Sí, s'ha notat molt a Barcelona.
0: Sí, sí, totalment.
5: I quina percepció tens de la calor que ha fet durant la tarda respecte a ahir?
0: La tarda he estat sense aixecar-me de la cadira davant de l'ordinador.
5: No, perquè avui, més o menys com estava previst, les temperatures han pujat menys. Recordem que alguns barris de Barcelona es van superar amb escreix els 30 graus. Avui no s'ha arribat, però hi ha hagut aquesta dicotomia de sempre, no? Que quan la temperatura puja més, la humitat és baixa, quan no puja tant, la humitat és alta, i avui ha tornat a guanyar protagonisme la sensació d'aixafogor, i no només a la costa. Però una dada d'avui de l'Observatori Fabra, provisional, sobre la desviació que hi ha respecte a la mitjana. 5 graus. És a dir, estem 5 graus per sobre de la mitjana del que correspon al mes de setembre. Tots els números, com vas veient, surten en la mateixa direcció, no? Tot desbordat. I poques novetats, perquè aquesta pròxima nit, de nou, temperatures que poc baixaran, si les comparem amb les de fa un mes, quan amb prou feines baixava dels 30 graus a molts punts de la costa. Bé, ens apropem als 20, però és igualment una temperatura molt alta per les dates en les que estem, i es repetiran. Sí que arribarà a refrescar una mica, fins i tot es farà necessari una jaqueta demà al matí a la Catalunya central o a les valls dels Pirineus, però igualment aquí ara seria habitual tenir mínimes per sota dels 10 graus i amb prou feina baixarem dels 15. Als Pirineus molt altes també les temperatures. I després ens espera una jornada com la d'avui, sol, calor, temperatures pràcticament idèntiques. De fet, demà i dijous poc variaran les temperatures i tornaran a pujar divendres, a valors semblants als que vam tenir ahir.
0: Vaja, divendres. Demà ho actualitzem. Carbó, gràcies.
5: Que vagi bé, fins demà.
0: Salut. Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:24 d'aquest dimarts 22 de setembre. Joan, què ha de sonar?
6: U2.

0: molt fan dels U2, ets de les que es coneix tota la discografia.
1: Ho vaig ser tan fan d'U2, sí?
0: Sí. I aquesta?
1: Però ara m'adono que no era tan fan,
0: no,
1: perquè aquesta és de les primeres.
0: És de les primeres. De fet, aquesta cançó que es diu Out of Control es considera la primera o les tres primeres de la banda irlandesa, que és a punt de celebrar els seus 50 anys de carrera.
1: Clar, és molt abans del Boys Don't Cry.
0: Exacte. Out of Control és d'un primer àlbum que és molt petitet perquè només tenia aquestes cançons, tres, es deia Three, i incluïa també una altra cançó que es diu Stories for Boys.

0: he dit Boys Don't Cry, que és de The Cure, eh?
1: Sí, és que no ho, és que no, no ho havia processat.
0: Volia dir Sunday Bloody.
1: I a què et referies?
0: A Sunday Bloody Monday.
1: Ah, vale, vale. Bueno, doncs, tornem a aquest àlbum, primer, Three, de U2, que es va publicar el 22 de setembre de l'any 79. Va ser el primer treball dels U2. Exactament 3 anys abans, en Larry Mullen, el bateria, quan tenia 14 anys ell, va penjar un anunci en un institut buscant músics i es van presentar els 4 integrants dels U2. Això quan va passar? 25 de setembre de 1976.
0: Sí.
1: Es van reunir a la cuina de la casa d'en Larry Artane i, de fet, ells mateixos ho van explicar anys després, als anys 80, en una entrevista a la RTL, la televisió pública irlandesa.
2: But I mean, I was a bigger boy, wasn't I? I mean, I was 16 and he was only 14, so... I mean, any 16-year-old's notorious to a 14-year-old.
3: Right, right.
2: You know
3: what I mean? Right. What were the early days like? I mean,
1: clar, un tenia 16, l'altre tenia 14, bona bueno, dia, ets l'Adam Clayton. Molt joves.
0: Una cosa, que tornat a... O sigui, he dit Sunday Bloody Monday i és Sunday Bloody Sunday.
4: No tengo a nadie.
0: És que... Jo, és aquest, aquest, jo recordo malament els noms de
1: dels
0: les cançons.
1: No passa, no passa res, no es pot tenir controlada la discografia de totes les bandes.
0: És que ara jo sabia que havia dit alguna cosa malament.
1: T'he dit que aquesta primera reunió a la cuina d'en Larry va ser 25 de setembre de l'any 1976. Quin dia és divendres? 25 de setembre, per tant, aquest divendres farà exactament 50 anys d'aquella primera reunió dels U2. Així que, què ha de passar aquest divendres?
0: No. Gran retorn de la banda.
1: De la banda. Fa 4 dies penjaven al seu compte d'Instagram, a les xarxes, aquest vídeo amb imatges diferents dels seus hits en videoclips en què es veia 1976, 2026 i un signe d'infinit. I fa unes hores han penjat un vídeo de 10 segons. I així s'acaba.
0: Sí que dona de sí, no?
1: El que aquests, dona de sí.
0: Els 10 segons.
1: Són a l'inici d'una de les cançons d'aquest nou àlbum que ha de venir dels U2. Posa el text. In the silence, silence en majúscula, the devil rock and rolls. El silenci, el diable balla rock and roll. Entenem que la cançó es dirà silence. I aquests 10 segons doncs, són a l'inici de la cançó, entenem. A no ser que, no sé, hauria de ser molt estrany, no? Però entenem que és això. Llavors,
0: però
1: divendres...
0: tu saps la gent que ara estarà emocionadíssima amb això?
1: Clar, feia 10 anys que els U2 no publicaven com un àlbum nou d'estudi.
0: Tu no ets molt
1: ells...
0: fan.
1: No massa, però em va agafar fort a l'època dels 2000. Quin és l'àlbum dels 2000, que hi ha el videoclip aquell d'U2 que està al mig d'un desert?
0: I... És que no, si has vist, si has vist
1: follow,
0: com
1: és
0: de noms.
1: El Toni segur que ho sabrà. Bueno, en fi...
0: sí, que tenen un som molt especial.
1: Una etapa molt concreta. El With or Without You, tota aquesta època, saps
0: val,
1: o no?
0: Sí.
1: Bueno, en fi, que això, que demà, nou àlbum després de 10 anys per celebrar aquest 50, ja hi ha una cançó que van publicar els U2 d'aquest àlbum. La van publicar el juliol, que es diu Street of Dreams. No l'havies escoltat, Anna?
0: No, escoltem-la
1: doncs,
0: bé.
1: Molt malament, escoltem-la.

0: Aquesta és una tarda especial, no noche especial. Carlos Zanón, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Benvingut al balcó, estrenem secció.
1: Exacte, exacte.
0: Fa il·lu, això, sí, d'estrenar secció.
1: A mi, moltíssima.
0: I et sembla bé aquesta sintonia?
1: Perfecte.
0: La coneixies, aquesta cançó?
1: La vaig sentir en una pel·lícula.
0: El ser querido.
1: El ser querido, total.
0: És que a mi em va volar el cap quan la vaig escoltar.
1: Sí, sí.
0: Em sonava, alguna altra vegada l'havia escoltat i dic, això és boníssim. I això és per Carlos Zanón.
1: No, bueno, t'agraeixo molt. La veritat és que la peli també em va flipar molt, eh? Vull dir que...
0: Sí,
1: sí,
0: sí,
1: la cançó és fantàstica. Sí, sí, sí.
0: El grup té un nom raro, per això.
1: Bueno...
0: El mató a un policia motoritzado, no? És
1: sí,
0: així, no?
1: Cosa, sí. Sí. Bueno, sí.
0: Sí.
1: Això ho hem de fer millor. Crec que he de buscar el nom del grup.
0: No, sí, és que no me l'he apuntat, no me l'he apuntat bé. I la secció, com l'hem posat?
1: Mira, l'hem posat l'últim de la classe, que crec que és un nom que jo, a mi m'encanta, eh? M'encanta perquè, bueno, perquè jo crec que em va molt bé, perquè sempre he estat l'últim de la classe pel cognom, sempre m'ha assegut al final de la classe, perquè és, també és un lloc on pots mirar les coses, i després sempre aquesta sensació de que arribes a una festa i està a punt d'acabar-se, doncs jo sempre l'he tingut.
0: Jo mirava a Carlos Zanón, col·laboradors de La Vanguardia, i surten tots els col·laboradors. Qui és l'últim?
1: Carlos
0: Zanón.
1: Sí, sí, hi ha un moment que es talla i has de buscar-me, sí, sí, sí. Per això és un clàssic, la meva vida.
0: No t'havia passat, clar, a vegades que et deixaven a fora, per això, perquè estaves...
1: Sí.
0: Jo amb el Puigvoltes també quedava.
1: Sí, sí,
0: ja,
1: sí.
0: Ja dels últims, però Zanón...
1: No, no, sí, sí. Zanón era com una mena de... Saps quan et diuen, vols venir al sopar? Sí, tinc dos amics, no? Pues un d'ells és la Zeta, és el Zanón. Sí, sí, sí, aquesta sensació de que ningú... De que realment ningú t'esperava, no?, quan arribes.
0: Tu, Zanón, ja que hi som, d'on ve Zanón?
1: Bé, doncs Zanón és un nom italià, és un cognom italià que ve de la zona del Vèneto, que és una zona que els cognoms italians no tenen la I, o sigui que i no és gens aristocràtic. Zanón vol dir una mica de, una mena de criat o una cosa així. I aleshores...
0: Una mena de criat.
1: Sí, és un nom que indica això. I de fet, bueno, hi ha una història una mica trista, però millor que fiquem la tristó ara i acabem super fantàstic.
0: Va, vinga, digues.
1: El meu pare no va conèixer el seu pare, però sí que li va deixar el cognom, que és una cosa que mai vam entendre. La seva mare mai li va dir qui era el seu pare. El meu pare va viure tota la seva vida pensant que l'havia abandonat i es va morir pensant que... I això li va afectar molt. I després de morir, això que investigues una mica, i vaig trobar el meu avi, que de fet no el va abandonar, sinó que es va afiliar a la CNT, va anar a la guerra, el van empresonar i el van matar. És a dir, que com hagués canviat la vida del meu pare si hagués sabut, bueno, pues que el seu pare, pues, en va anar a la guerra i el van matar, i no la sensació aquesta de que l'havia abandonat.
0: I tu, que ets escriptor i que escarbes en els personatges, notaves aquesta tristor en el teu pare? És que estic pensant en Juan Mercè, no?, que tenia una història
1: també molt
0: similar.
1: Sí, sí, la sensació de... Primer, que ningú t'ha ensenyat una mica a ser pare, no? O sigui, t'ha desaparegut. I aquesta sensació de que mai... O sigui, que no pertanys enlloc una mica, no? Que estàs una miqueta com el plàncton. Aquesta sensació del meu pare sí que la tenia, no? I bueno, va ser taxista, amb la qual la sensació de que vas per la ciutat, però en el fons no vas enlloc, sinó que vas una mica d'on et decideix la gent portar-te, jo crec que sí que la va tenir.
0: I lliga amb la Zeta, també.
1: Total, total, total, total. Jo crec que...
0: De zigazaga, també, no? Sí. D'anar fent toms.
1: Sí, sí. Sí, és com una lletra que serveix per això, no? Jo crec que les lletres donen personalitat. Els noms està convençut, però les lletres jo crec que et dona una mica la pauta de com ets, no? I la lletra Zeta, en aquest concret que estem parlant avui, és una lletra estranya, absolutament fric de l'abecedari, i m'agradaria parlar d'ella.
0: Però, sí, va, a parlar d'ella, afecta en la personalitat? O sigui, tu ets una persona Z?
1: Jo crec que sí, que per exemple, jo què sé, et pot

0: hi ha una mena de tranquil·litat si tens la Z. És a dir, per exemple, a l'escola, la gent que tenia la A, la B i la C, el profe, quan començava i demanava els deures, era... Estaves... O sigui, de certa manera condicionava a ser ordenat. En canvi, una vegada cada tant et deia, bueno, avui, quan es posaven creatius els profes, deien, bueno, avui començarem pel darrere, no? I en aquest moment sí que sortia el pànic.
1: Ja, que era pànic total,
0: total,
1: clar.
0: Però, en certa manera, sí que podies estar tranquil, no? I sí que és veritat, jo que sé, jo que publico novel·les, jo entro a una llibreria i fas dissimulant, és a dir, llibreria en literatura estrangera, literatura d'aquí i tal, vas mirant, a veure on arriba la Z i a vegades no estàs.
1: No pot ser, estàs, però igual estàs al final...
0: O al darrere, perquè si no, si el llibre té,
1: al
0: no...
1: Al darrere, clar, això t'ha passat?
0: Home, moltes vegades. I jo a vegades m'he posat al davant. O sigui, he agafat el llibre per darrere...
1: I ho has fet, això?
0: Sí, d'una
1: manera... I en una biblioteca?
0: Bueno, la biblioteca són més curosos, la biblioteca respecta
1: doncs
0: més les tetes.
1: Doncs hagués dit al revés, hagués pensat que la biblioteca igual, doncs posa-ho al darrere...
0: No, la biblioteca són més curosos amb això i...
1: Però tant, qui estàs? Tant on? Quins altres autors?
0: Thwaite... Zambra.
1: Bueno, Zambra, clar. Ah,
0: no, a veure, són uns quants allà que estem lluitant per tenir lloc a les llibreries, eh? Jo el que faria seria una crida als llibreters de que, almenys, no sé, una vegada al trimestre ens posin... comencin per la Z, doncs és el donar el nom. Jo crec que ens ho mereixem, ja són molts anys, molts segles d'aquesta idea.
1: Clar, és que està castigada històricament, la
0: totalment,
1: Z.
0: Totalment, totalment. La Z, de fet, té un origen semític, té 3.000 anys, i aleshores d'allí va arribar l'alfabet a Fenici, i era la setena, això és molt important, perquè era la setena lletra.
1: Era la setena,
0: la setena
1: lletra.
0: I després els grecs van adoptar l'abecedari fenici i la lletra Z encara era la setena i continuava. Però després van arribar els romans i van decidir que en el llatí no hi havia el so de la Z i es van carregar la lletra Z. Aleshores, quan van a conquerir Grècia, en aquell moment doncs, van dir que hi havia algunes paraules que sí tenien aquest so i la van tornar a adoptar, però la van castigar al final de l'abecedari. Perquè a la setena posició estava la G, que ara és una lletra que a mi em cau una mica malament, per això. Perquè ens han castigat els de la Z, per això anem al darrere.
1: Clar, però a més estava pensant en català. Clar. Zaragoza, que és Saragossa.
0: Saragossa, sí.
1: Vull dir que està marginada, també.
0: Totalment. Aquí, no sé, jo crec que estem començant, no només la secció, sinó un moviment de recuperació d'una minoria que hem estat callats molts anys.
1: Tu diries, a més, que els Zetas són... Ho has dit, eh? Són frics.
0: Sí.
1: Tu ets fric.
0: Totalment. I la ho reivindico, no? Una mena de... El fric és el contrari a ser cursi, no? I, per exemple, la música, no? Franz Zappa és un fric absolut.
1: Clar,
0: Robert Zimmerman, o sigui, Bob Dylan, o Bowie, quan va voler fer del de glam, el Ziggy Stardust. Però hi ha uns que, per mi, són els Zeta frics, absolutament.
1: O sigui, qui seria?
0: Doncs mira, aquests.

0: ZZ Top.
1: Exacte.
0: Aquests eren uns friquis total.
1: Total.
0: Les pintes, total. Les americanes, plenes de colors, i les barbes. Els cabells. Quins eren aquests paios?
1: I no, ja passa que quan comença la cançó gaire sembla una paròdia, gairebé. Sembla que no sigui veritat. Doncs és una banda que, a part d'això, mira si són freaks, que durant 41 anys van continuar sent els mateixos components, el mateix productor, i de fet van canviar finalment un d'ells perquè es va morir, però realment és gairebé la mateixa cançó, podia dir-se. Sí. Des de l'any 69, doncs és una banda absolutament, bueno, freak absolutament.
0: Però segueixen?
1: Sí. El que el va morir...
0: El van substituir, però sí, has anat a concert alguna vegada d'ells?
1: Sí.
0: Tu t'agrada molt la música, no?
1: Molt. I amb ells, a part de la música que toquen bé i t'agrada, tampoc és el tipus de música més fantàstica per mi, però realment era, visualment, era molt hipnòtic veure'ls en directe.
0: Bueno, clar, ja has dit Led Zeppelin, clar, també.
1: Si és que a mesura que començarem a donar-li la volta tota la setmana, direm, i aquesta Z?
0: Clar, però és que a mi m'agrada, l'estar reivindicant, és com qui es diu, qui té un nom fort, no?
1: Exacte.
0: Anna és, però dir-se Lola, per exemple, Lola. Ja té, clar. O Rita, o Greta, són noms molt més potents. El teu nom, Carlos, bueno.
1: Carlos.
0: Sí, però que Zanon ja... Però què dius, Z, soc... Com ho dius tu? Digue'm les teves inicials. Soc CZ.
1: CZ.
0: Utilitzes soc CZ?
1: No, això no.
0: No ho havies pensat en això.
1: No, però...
0: Soc CZ.
1: Bueno, però jo, és que jo també tinc un drama. O sigui, perquè dedicar-te a escriure i dir-te Carlos Zanon, hi ha molta gent que diu, hòstia, m'ha agradat molt La sombra del viento. I tu dius, ok... Però moltes vegades m'han fet fotos i tot, eh?
0: No, però en sèrio?
1: Sí.
0: Bueno, sí, clar, té lògica, però és Carlos Ruiz de fons.
1: Ja, però la gent bloqueja el Ruiz i posa una F i ja està. Bé.
0: I no. Tu què dius quan et diuen? M'agrada molt La sombra del viento.
1: Depèn.
0: Jo estic, com ets tu, puc pensar que pot seguir el rotllo i dir, m'ha costat molt escriure-la.
1: Totalment. No.
0: I estem parlant a través d'una ouija perquè estic mort.
1: Sí, no, o sigui, si ja l'han comprat... pues dic, bueno, igual és una mica diferent perquè és un altre registre. Una vegada una noia va venir amb el seu pare, dir, no, espera que ve el meu, era un senyor, i ve el meu pare, que es farem una foto, i quan estàvem fent la foto vaig sentir que el seu pare li deia, i este quién es? Perquè evidentment era un... Però bueno, al revés també, una vegada...
0: Home, la foto la van fer o no?
1: Sí. El pare diria, no sé qui és, l'altre, pues Carlos Ruiz Zafón, però està una miqueta... Mira, té cabell, està una mica així. Però bueno, sí, jo crec que sí. I és veritat que, per exemple, els noms, ja, si anem més enllà de les inicials, clar que dona personalitat. Per exemple, un nom estrany, sempre estàs explicant. Què vol dir el teu nom? Sí. O si no és un nom que tu trobes ridícul, també pot afectar-te a nivell personal, no? I al revés, el que tu deies, Lola, no? És un nom que realment impona, com que ja tens una personalitat, no? Tens un caràcter. Jo crec que és més important del que sembla. Això que a vegades un heredava el nom de l'avi o l'àvia, doncs a vegades era un drama, no?
0: Clar, però què diries, el nom fa la personalitat o la personalitat fa el nom?
1: Jo crec que afecta, no deixa de ser un símbol i jo crec que afecta, no? I la meva teoria, a part d'una teoria absolutament personal, és que de la mateixa manera que les primeres lletres de l'abecedari fan... Bueno, l'A, tinc persones que són una miqueta boges, però de la mateixa manera que l'A, la B i la C són persones que saben que han de sortir a parlar i que els hi demanarà, després entra una zona que és, a partir de la F, una zona complicada, la part del mig, les M són com persones que... Així.
0: Perquè n'hi ha moltes.
1: Sí.
0: Entres a dins del marasme.
1: Del marasme, exacte. Clar. I després està la O, la P, perdona, sí, que sí. Són, saps les pel·lícules aquelles de terror que dius, baixem una miqueta a baix i ja tornem, que sí. Saps, no baixeu?
0: Sí, allà està la P.
1: Exacte.
0: I la O és potent, també.
1: Complicada. Home, Otero.
0: Otero, gran nom, sí, que donen la secció. Exacte. Oteros han tingut, i a més té moltes excepcions, no? Que si és un monte, sí. Oteros...
1: Però són estranys, m'hauràs de reconèixer.
0: Són raríssims. Un dia us hem de creuar, eh?
1: Vinga, jo...
0: Jo crec que pertany al... Tenim una cançó.
1: Sí.
0: Els últims seran els primers. Clar, és que aquesta havia de sortir.
1: Havia de sortir.
0: L'escoltem i m'expliques.
1: Perfecte.

0: no podem estar parlant de l'últim de la classe sense parlar de l'últim de la fila.
1: Totalment.
0: I aquesta frase, no? Cuando la pobreza entra por la puerta.
1: El amor salta por la ventana.
0: El amor salta por la ventana.
1: Que és una frase d'Oscar Wilde, de fet. I aleshores també...
0: Wilde, la doble B.
1: Clar.
0: És el sumum, és el rei. Fet està molt bé, però doble B també...
1: Doble B és guanyador, sempre. Però a part és això, jo crec que hi ha autors, com la Kafka. És a dir, ens agradaria tant Kafka, seria tan important si un altre cognom... Picasso.
0: Que fort, sí.
1: És veritat, és, ja, són noms que tenen... I guai també, vull dir que això... I abans estava... Ara estava sentint la cançó i també me'n recordava. Els germans Marx, quants són? Tres?
0: Tres.
1: Hi havia un quart.
0: Sí.
1: Cepo.
0: Cepo. Cepo.
1: Cepo. Cepo era l'encenador, no?
0: Ostres.
1: Jo crec que era Cepo.
0: Però jo sempre l'he dit Cepo. Pot ser.
1: Bueno, és igual.
0: Cepo.
1: No importa perquè realment...
0: Perquè, clar, eren tres germans i el rinxolat.
1: Exacte.
0: El rinxolat ros. Un altre dia farem càbala i lletres i alquimia. Si amb la paraula es podia crear matèria...
1: Sí, jo crec que, bueno, ho hem fet en certa manera, no? Hem començat parlant de la Z i crec que el tema de les paraules i com creen matèria la càbala, jo crec que és un tema superfascinant.
0: Se'ns ha passat volant, no?
1: Sí, la veritat és que jo crec que hauríem de repetir.
0: Un cop al mes se'ns farà curt, eh?
1: Jo crec que sí.
0: Carrega piles i aviam què em portes d'aquí 3 dimarts.
1: Molt bé.
0: Carlos Tanon, un gust. Fins
1: igualment.
0: Aviat.
1: Igualment. Ciao.

0: cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
1: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
2: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
3: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: El seu nom apareix en molts programes de teatre, taller d'escenografia, Castells. És un taller familiar fundat per Jordi i Josep Castells. Ells es van jubilar i el relleu són les filles d'en Jordi, Marta i Núria. Hi ha un Castells més que també segueix les passes familiars, però de manera independent, el Lluc. Pel que fa al taller, es troba als afores de Cardedeu, concretament a Santa Agnès de Malanyanes, on abans hi havia una granja. Des de l'octubre de 1990 hi ha aquest taller d'escenografia que treballat per totes les grans companyies i els noms més destacats de l'escena catalana. No han parat de treballar des del primer encàrrec professional, el disseny gràfic del cartell d'Antaviana. Però, a més de construir moltes de les escenografies que veiem quan anem al teatre, per exemple, contra Antígona, el lladre de llibretes, els fills o el firmament, fan televisió, publicitat o cinema. Es van encarregar de la creació de 7 sales de l'exposició Tim Burton Labyrinth i més recentment han col·laborat en els concerts de Rosalía.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
6: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
5: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: minuts per les 8, hora de Ciència i Connexions amb en Jordi Mir i en Salvador Massip. Mir, jo tota la setmana... Com estàs, Mir?
1: Per cert? Bona tarda.
0: T'he imaginat aquests dies, que és aquesta imatge que te la dic moltes vegades, unint punts, és a dir, tot de notícies, que has anat connectant, que es va fent un dibuix. Jo crec que el dibuix deu ser lletíssim, no? I gens esperançador, correcte? Home, per baixar amb la premsa esportiva, que ara m'explicaràs, t'has baixat... Vull dir que és fantàstic, la premsa esportiva, però vull dir que no és el teu.
1: Mira, jo crec que la qüestió de l'esperança depèn molt des d'on te la miris. És a dir, és veritat que parlarem d'algunes coses que no voldríem que passessin, però jo tendeixo a pensar que si estan passant és perquè algú està intentant posar límits a pràctiques que no són desitjables.
0: Per exemple, Trump censurant.
2: They said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press. But no, I'm not. I'm only doing it because
0: és Trump dient que van dir que em farien boicot, però mai em faran boicot, ho tenia molt clar. Mira, aquests mitjans, ho he fet, he batat a tres mitjans perquè crec que la premsa té unes obligacions. Això i el vicepresident J.D. Vance.
3: Well, I take some issue with the premise. So he's not banning media outlets. What he's doing is saying we're not going to give you special access to the White House if you engage in what is a...
0: Bé, no, estem vetant mitjans de comunicació. El que està fent és dir no us donarem un accés privilegiat a la Casa Blanca si participeu en allò que, de fet, és propaganda. Perquè pensa que totes les notícies són negatives respecte a Trump. Això ho explica tot, el teu primer punt.
1: Sí, jo, per la gent que ens està escoltant i potser no té les preocupacions que tenim nosaltres sobre aquestes temàtiques, només situar que fa pocs dies doncs, Donald Trump a la seva xarxa social Truth, en veritat, va anunciar que a tres mitjans dos, diríem que de gran dimensió, particularment la CNN, no? I un mitjà, diguem-ho així, d'un abast diguem-ho així, més limitat, però en canvi amb un gran reconeixement com és Politico, doncs no podrien informar des de la Casa Blanca. És a dir, se'ls prohibia l'accés de la Casa Blanca. Això no és exactament nou, perquè Trump en aquesta segona legislatura ja va entrar, va arribar i va començar a establir canvis sobre qui tindria una facilitat d'accés a les conferències de premsa de la Casa Blanca, però aquesta seria com una línia vermella, que és dir, tres mitjans que estaven informant ara ja no podran continuar informant.
0: Que no estem parlant de pseudoperiodisme com Vito Quiles aquí. Avui sí que se li ha negat.
1: I aquesta és una connexió interessant a fer, no? No estem parlant de mitjans, diguem-ho així, molt establerts, que jo crec que intenten fer una feina rigorosa. Després tu pots estar més o menys d'acord amb la seva línia editorial, més o menys d'acord amb com fan la seva feina, però clarament és una... Donald Trump llança un missatge que no és només que no els deixarem estar a la Casa Blanca, sinó que ell, per exemple, ha creat una animació en què de la Casa Blanca surten llançades tres bosses d'escombraries, cada una amb el nom d'un d'aquests mitjans. Hi ha una estigmatització que fa temps que està fent, fins i tot en algunes de les entrevistes que li fan des de diferents mitjans, i ho he vist particularment amb dones periodistes. Ell s'enfronta en aquestes periodistes.
0: Li va dir porqueta, una.
1: Els hi diu que no fan bé la seva feina, que són unes mentideres, que parlarà amb els seus caps. Clarament és un assetjament el que fa. És un assetjament, és un senyalament, i em sembla que és una línia vermella més que traspassa Donald Trump, no? I algú pensa, ja el coneixem... Però jo més recordava que fa pocs dies veu començar a parlar de l'afer Ed Sheeran, diguem-ho així.
0: I hem dedicat tres, Joan, que ha de sonar.
1: I s'ha anat agreujant, diguem-ho així, amb els dies. Primer dia, bueno, quina importància li hem de donar que en una gira doncs passi això, no? I jo crec que són evidències, són experiències que ens estan envoltant, algunes protagonitzades sempre per la mateixa persona, en el cas de Trump, i altres que es reprodueixen, fins i tot en persones que és possible, que possiblement no voldrien veure's relacionades amb això, però és de com es va limitant la llibertat d'expressió, com hi ha gent que té un determinat poder, sigui un propietari d'un estadi de futbol americà, sigui el president dels Estats Units, que actua no només perquè hi hagi qui no pugui fer la seva feina, sinó vulnerant drets que haurien d'estar garantits. I si deixem que això ho continuïn fent, assumint-ho com una realitat que forma part dels nostres temps, cada cop van més enllà, perquè Trump, des de que va arribar a la Casa Blanca en aquest moment, va avançant en les seves limitacions i en les seves pràctiques autoritàries, i em sembla que val la pena tenir-ho present i pensar-hi, parlar-ho.
0: I la premsa esportiva?
1: I la premsa esportiva...
0: És que m'ha fet gràcia perquè, clar, és un dels altres punts que dèiem del dibuix.
1: Aquest seria un altre punt de connexió. Aquesta setmana va jugar el Real Madrid el diumenge a la tarda amb l'Atlético de Madrid, un d'aquests partits intensos, no? I jo no vaig veure el partit, ni vaig seguir el partit, però vaig seguir la roda de premsa de José Mourinho, té els seus vicis. I va haver un moment que es va veure ja des del bon principi, quan va sortir amb la fotografia, que tenia ganes de deixar anar uns quants missatges clars, no? Llavors, en relació amb el que parlàvem, una cosa és que no estiguis d'acord amb com ha pitat l'àrbitre, una cosa és que l'àrbitre es pot equivocar i tot fa pensar que aquest àrbitre es va equivocar en algunes decisions, però després hi ha un pas més, no? Quan l'entrenador del Real Madrid estableix que hi ha una conxorxa, que ja l'havien avisat, que ja es pensava que les coses s'havien canviat, però tot això està orquestrat per anar en contra del Real Madrid. I això és el mateix que d'una altra manera fa Donald Trump, no? Crec que a vegades en l'esport hi ha coses que també intentem o pensem que formen part del paisatge, però són pràctiques d'una era, diguem-ho així, que podríem parlar de la victimització, que després aquestes persones que es victimitzen, és a dir, que es converteixen o que intenten que nosaltres les veiem com a víctimes, utilitzen aquesta realitat que han creat per buscar culpables de la seva condició de víctima, no? O sigui, Donald Trump diu, vosaltres esteu dient mentides, esteu fent fake news, tot el que dieu sobre mi és mentida, jo sóc una víctima, per tant, us puc censurar, us puc prohibir. José Mourinho diu, aquest àrbitre s'ha equivocat, ho ha fet molt malament, i com que jo, el meu equip, sóc una víctima, us puc dir que esteu fent una conxorxa contra el Real, que és una acusació molt greu, de la mateixa manera que és molt greu que Donald Trump faci una acció de censura d'aquestes característiques.
0: I ja que parles d'aquesta connexió, una altra més seria, que a més tu n'has fet una piulada, una piulada de la Cayetana Álvarez de Toledo,
1: representant del Partit Popular.
0: Exacte, tillant els migrants de soldats amb una fotografia on se'ls veu tot de migrants i ell els presenta com a soldats. Tu fas una piulada que em sembla transcendental.
1: Potser m'equivoco, però jo crec que és la primera persona, potser no és la primera, que s'ha referit a les persones migrants com a soldats.
0: I ella com a víctima d'aquests soldats.
1: Però sí que des de diferents espais s'ha parlat molt de la invasió o fins i tot de la guerra híbrida. Llavors, quan tu utilitzes aquesta expressió, per exemple, de soldats o d'invasors, presentant-te com a víctima o presentant la gent de Ceuta com a víctimes, el que estàs fent és carregant-te de suposades raons per després tenir un comportament cap a aquestes persones que han entrat al país que és probablement en les altres condicions no acceptaríem, no? I estem veient, per exemple, ho vam veure ahir, aquest intent de linxament d'unes persones que venien d'una entitat del País Basc que intentava donar suport a les persones migrants, d'una persona d'un partit de Ceuta que estava també en el bord, i es diu, bueno, com que aquestes persones són invasores, com que aquestes persones són soldats, nosaltres podem fer el que faci falta per alliberar-nos d'aquestes persones invasores i d'aquests soldats. Com que aquestes persones van en contra del Real Madrid, com que aquestes persones només fan que dir mentides, això em legitima a mi per poder actuar amb una contundència i anant fins un punt que en una societat que es vol democràtica no haurien d'acceptar, perquè és vulnerar drets que haurien d'estar garantits.
0: Deixa'm llegir el que tu has posat. si et convencen de que són soldats, tindran la justificació per tractar com no tractaries a qui busca refugi, a qui fuig, a qui emigra. L'haurà llegit la Cayetana Álvarez de Toledo?
1: Segur que no.
0: Segur que no,
1: i encara que el llist no li interessa. És una persona prou llesta per saber perfectament què està fent, no? I aquí hi ha un exercici de crear també bocs expiatoris, víctimes que utilitzem, víctimes que són veritablement víctimes, perquè Cayetana no és una víctima. Les persones que venint cap aquí escoltava que l'equip del Valladolid que havia anat a jugar a Ceuta, quan marxaven van trobar un jove que estava sortint de Ceuta i anant cap a la península amagat a sota del seu autocar, cosa sí. que a vegades passa.
0: Sí, tant.
1: Jo crec que una de les qüestions claus que hem de fer és poder identificar bé qui són les víctimes de la nostra societat. Donald Trump no és una víctima, José Mourinho no és una víctima, els responsables del Partit Popular que fan aquests tuits no són víctimes. Després podem pensar de la gent de Ceuta que està veient vulnerada la seva seguretat, de les persones que migren, que estan buscant refugi. Aquí hi ha víctimes i hauríem d'afrontar-nos en això i no en aquesta gent que es fa la víctima per poder després ser ells qui causen el dolor.
0: No t'ha quedat tan lleig el dibuix. Tens una lectura que tenim dos
1: una
0: minuts, que crec
1: molt
0: que és molt recomanable. Ja me l'estic comprant ara mateix.
1: D'una autora que no ens parlarà exactament d'això, però que ja veureu que en el títol és molt il·lustratiu. El títol del llibre es diu El conflicto no es abuso, de la Sarah Schulman, i és una novetat de Capitán Swing. La idea de que el conflicto no es abuso a mi em sembla molt necessària. Jo sóc un gran defensor del conflicte, perquè en les nostres vides privades, en les nostres vides públiques, constantment hi ha conflicte.
0: És bo que hi hagi conflicte.
1: I és bo que hi hagi conflicte perquè és senyal de vida. La qüestió és com gestionar...
0: És allò que diuen les parelles, no? Mentre ens barallem, és que va tot bé.
1: La pau del cementiri, la pau del cementiri no és desitjable.
0: Llavors,
1: el conflicte, jo crec que té elements molt saludables. I avancem gràcies al conflicte. Això ho podem desenvolupar més un altre dia. Però la qüestió és que hi ha qui està volent convertir realitats que són conflictives amb allò que l'està convertint en una víctima per després utilitzar-ho en contra. Llavors, Trump ho està fent, José Mourinho ho està fent, determinats personatges públics, quan ens diuen que aquesta gent són soldats o són invasors, ho estan fent. Acceptem el conflicte i no deixem que ho converteixin en algo que no.
0: Això ho hem de desenvolupar, que el conflicte és bo. Tu que sembles tan pacífic sempre... Tu et baralles molt a casa?
1: No, no em baralllo, però no podem evitar...
0: Que barallar no és conflicte,
1: no,
0: tampoc ho estic barallant.
1: És una altra cosa.
0: Conflicte, tens
1: els
0: raó.
1: Els conflictes hem de veure que apareixen perquè tenim diferents posicions sobre altres coses i ens fan créixer.
0: Jordi Mir, gràcies.
1: A tu.

0: Temps per la Ciència. Salvador Massip, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Ahir tot el dia et vaig tenir al cap. Va ser el Dia Mundial de l'Alzheimer. És el teu camp d'estudi i a mi m'encanta sempre preguntar-te any a any en quin punt estem a l'hora d'entendre el mecanisme de la malaltia i com defensar-nos d'ella, perquè hi ha avenços i cada cop més importants.
1: Sí, sí, sí, sí. Crec que estem en un moment de revolució. Hem parlat alguna vegada del programa i crec que, insisteixo, que veurem canvis importants els propers anys en Alzheimer. No seran ràpids, no serà immediat, però estem tenint noves maneres de diagnosticar cada cop abans, estem tenint la primera generació de fàrmacs específics, aviat tindrem una segona que ja està en assajos clínics. Molt aviat, jo crec que la propera dècada fins i tot serà, podem dir, serà la dècada que això farà un tomb i tindrem realment maneres d'aturar aquesta malaltia.
0: Aturar-la, no impedir-la.
1: Sí. I aquesta seria la millor, no? Trobar la manera d'impedir-la. Impedir-la, sabem algunes coses ara ja que es poden fer ja, i això és important subratllar-ho, no? Coses com evitar els tòxics, l'alimentació sana, l'exercici, dormir bé, tot això és important, i una cosa molt important pel cervell, que és mantenir-lo actiu, i això s'ha vist, doncs, que les persones que tenen una vida social més activa i una activitat intel·lectual més elevada tenen menys risc d'Alzheimer, no és que estiguin protegits del 100%, però tenen menys risc. Això són coses que ja tots podem fer ara.
0: Aquests dies, Massip, t'ho vaig enviar i va sortir la notícia d'un estudi que assegurava que el consum de cafè és clau per protegir les nostres neurones de les inflamacions que produeix l'envelliment. El tema del cafè, o sigui, se'ns ha dit, no, deixeu el cafè, ara resulta que el cafè és clau. Amb en Claudio Matos discutíem ahir, què faig? Torno a... Bueno, de fet, jo he tornat al cafè. Per culpa d'aquest estudi, dic, necessito un Massip.
2: El fem amb llet, deixem de fer amb llet.
0: És a dir, és un estudi interessat que sabem que a vegades passa, s'ha fet amb suficient gent, aclareix-nos perquè hi ha milers de persones que es pregunten cafè sí, cafè no.
1: A veure, això és un estudi que ha fet a la Universitat de Cork, a Irlanda, i a veure, jo crec que s'ha d'agafar una mica amb pinces, o sigui, no us poseu tots aquí a preparar la cafetera encara. Sí que és cert, o sigui, no és ni molt menys un estudi mal fet, no, està tot molt ben fet i sembla que és sòlid. El que passa, clar, és una d'aquestes estudis d'associació, no? Diem que tu veus una cosa i veus una altra i dius, estan relacionades, la qual cosa no vol dir que una sigui la causa de l'altra, és a dir, la gent que pren cafè, segons estan veient aquests estudis, veuen potser una millor salut neuronal, sembla, que tenen un cervell potser més preservat o més defensat contra aquesta inflamació que veiem amb el pas del temps. Una cosa porta a l'altra directament? Potser sí, potser no, però clar, i el mateix investigador que fa aquests temes, el John Cryan, alertava que estem parlant del cafè, i el cafè és una barreja de productes químics, no? O sigui, en aquest cas els que serien protectors són els polifenols que té el cafè, però clar, la cafeïna en si mateixa no és bona. La cafeïna a molta gent doncs, li pot causar uns problemes doncs, cardiovasculars, pujar la pressió, etc. Per tant, aquestes recomanacions, clar, jo ho he dit moltes vegades al programa i ho repetiré sempre, jo crec que aquestes recomanacions, sobretot quan són coses de dieta, de coses, menjars concrets o coses que s'han de menjar o deixar de menjar, és molt difícil fer-les a tota una població, perquè cadascú té un metabolisme diferent. Hi ha gent que prendrà cafè i no li farà res, no li pujarà mai la pressió. Hi ha gent que prendrà una mica de cafè i es posarà pels núvols. Clar, és molt difícil.
0: No se m'ocorreix el descafeïnat, no? Perquè si el descafeïnat té aquestes propietats i no té la cafeïna, clar, que és el que provoca el cor...
2: Els polifenols aquests estan a la cafeïna o estan a l'altra part del cafè, per entendre's?
1: Estan a l'altra part i, efectivament, el descafeïnat podria ser, en aquest sentit, una mica millor. En aquest estudi no analitza si el descafeïnat té la mateixa relació. Podria ser que sí, molt possiblement ho estaran mirant. Ja us ho dic, són temes bastant complicats quan intentem relacionar una cosa tan complexa com és la inflamació de l'envelliment i particularment el cervell amb una substància concreta amb un aliment concret com és el cafè. Clar, això penseu que va dintre d'una dieta molt més complexa que tothom té i que potser la gent que pren cafè també pren més el que sigui i llavors això mascara els efectes. És complicat.
2: Però, Salvador, em va donar la sensació que aquest estudi fins i tot parlava d'un número de tasses de cafè concret que afavoria més aquesta causalitat, o sigui, aquesta relació entre no tenir aquesta inflamació el cervell i el nombre de cafès que prens.
0: O sigui, vols saber quan se'n pots, quantes tasses se'n pot prendre.
1: Sí. Parlaven d'entre 2 i 3. Clar, ells que veien que l'associació aquesta la trobaven amb gent que prenia cafè de forma moderada. 2-3 cafès al dia seria considerat moderat.
0: Si tu en prens? Més... Tu en prens, Salvador?
1: Jo sóc atlet, jo sempre faig... prenc te. Jo sóc atlet de te, no? Aquesta ja, pregunta.
0: Però ets blanes, ets... sí, i ets anglès.
1: Jo mai he pres cafè. Els anglesos m'han fet una immersió cultural que ara m'he aficionat al te.
0: I no es pot fer amb la teïna? No, saber si això també ens va bé pel desinflamar, que jo també soc bastant de te.
1: Els polifenols d'aquest es veu que no estan en el te. La teïna és una cafeïna de baixa intensitat, diguéssim, per tant, també té els problemes aquests. El te té altres, en principi, possibilitats de ser bo, també té antioxidants i altres coses, particularment el te verd. Clar, un cop més, jo no recomanaria a ningú que es posi a prendre te, a prendre cafè, ni res. Jo crec que són dades interessants que potser en un futur veurem, entendrem una mica millor què volen dir, que llavors potser sí que podrem fer servir.
0: Tornant al cervell, neurones. Hem de parlar de l'estudi que ha trasplantat cèl·lules de cervell humà a ratolins i que han aconseguit formar connexions funcionals. A mi ja, el titular, em sembla increïble, trasplantar cèl·lules de cervell humà a ratolins. Què buscaven amb l'experiment i com es fa això?
1: Bueno, això és fascinant. Jo crec que és un d'aquests estudis que quan ho llegeixes dius quines coses més fantàstiques que fem i a la vegada que complexes, no? Des d'un punt de vista ètic també i de, filosòfic fins i tot. Fa temps que s'està treballant, estudiant en barrejar cèl·lules humanes i de ratolí, sobretot el cervell, però una cosa molt simple, perquè el cervell humà no el podem estudiar. No podem estudiar perquè està funcionant i està allà. No pots agafar una mostra i no pots tocar-lo i mesurar-lo
0: i
1: punxar-lo.
0: No
1: és bona idea.
0: No.
1: Llavors, clar, tu estudies els dels ratolins o els dels animals, però clar, són cervells diferents. Si una cosa tenim els humans diferent als altres animals és el cervell. Llavors, tu, el desenvolupament del cervell, com reacciona un cervell, com funciona un cervell, fins i tot com respon a fàrmacs, ho has d'intuir a partir dels resultats que tens amb animals. I això no és mai tan exacte com podria ser si poguéssim treballar amb un cervell humà.
0: Clar.
1: Solució, anem a punt mig. Anem a crear un model que sigui una barreja de cervell animal i cervell humà, que tingui, o sigui, que contingui algunes cèl·lules humanes, que és el que han fet aquí.
0: Val, però les cèl·lules les han tret, no les poden treure d'un cervell que funciona? O sigui, les creen...
2: Sí,
0: cèl·lules,
2: sí.
0: O sigui, allò que dius és sempre dels organoides, o no sé com ho dius.
1: Exacte, sí, sí. Efectivament, el que han fet aquesta gent és crear primer aquests minicervells, que n'havíem parlat altres vegades. Això es pot fer, per exemple, a partir de cèl·lules de la pell, fins i tot, que les converteixes en cèl·lules mare, i un cop estan en cèl·lules mare, les obligues a convertir-se en neurones i elles mateixes generen aquesta mena de minicervellet en cultiu.
0: I per què, si són de la pell, es converteixen en cervellets i no en pell?
1: Perquè tenim el truc per obligar-les a fer això. Si saps les substàncies adequades, pots fer que un cop... diguéssim, el que fas és fer-les retrocedir amb el temps. No? Pot ser de la pell, pot ser d'on vulguis, les de la pell són més fàcils, i les fas retrocedir fins a l'estat aquest de quan eren cèl·lules mare primitives, que podien en principi convertir-se en qualsevol cosa. I un cop allà, com que tenim el truc, se'ls posen unes substàncies adequades i llavors se'n van cap a, en lloc d'anar cap a la pell, que és on estaven abans, se'n van cap al camí de les neurones. Llavors aquí ja tenim el primer pas, que tenim neurones humanes que les pots posar en formes, que elles mateixes s'ajunten amb aquestes formes de mini cervellet. Ara ve la part difícil. Com ho poses això amb un cervell d'un animal? Fins ara el que passava és que s'havien fet ingerts o s'havien fet trasplantaments, diguéssim, d'aquestes cèl·lules al cervell del ratolí, però que el cervell del ratolí ja té les seves cèl·lules i aquestes doncs, era com que no acaben de relar, no acaben de poder créixer i desenvolupar-se, que és el que ens interessa, veure com creixen en un entorn natural, com és un cervell, no un plat de cultiu. Aquí el que han aconseguit és agafar primer uns ratolins mutants que els han fet que no generin una part del cervell, que és el còrtex, que és la part de l'escorça del cervell.
0: Sí.
1: I llavors, clar, com que tenen, diguéssim, un buit, tenen un espai que no ocupen les cèl·lules del ratolí...
0: I creen l'organoide humà.
1: Amb l'organoide humà, un cop el trasplantes allà, s'implanta en aquest forat, diguéssim, en aquest espai que no hi ha les cèl·lules originals del ratolí, i aquesta és la part espectacular. Sembla que sí, doncs que connecten amb les altres neurones que hi ha d'allà, del ratolí, i més o menys sembla que sobreviuen i fan fins a un 90%, deien, de les cèl·lules trasplantades, fan vida normal, diguéssim, en aquest cervell de ratolí.
2: Però, Salvador, el còrtex justament és on està la memòria, no?
0: Clar.
1: És on està tot,
0: sí. Què comproveu? Què es pot comprovar, doncs?
1: Clar, aquí es pot comprovar, sobretot, com es desenvolupa aquestes connexions entre neurones. És la part, com bé deia, una part més important del cervell, on hi ha la memòria, on hi ha 1000 funcions importants. I veure com aquest organoide i s'integra dintre un cervell, estableix estructures i funciona en aquest, dintre un cervell, això li dona als científics que estudien desenvolupament doncs unes eines que fins ara no tenien, que és bastant espectacular, i a més, com deia abans, això pot, fins i tot pots estudiar com aquest cervell reacciona a fàrmacs. Dones un fàrmac i ja veus les neurones en el seu lloc com poden estar reaccionant en resposta a un fàrmac.
0: És a dir, per qui serviria? Si això anés bé, és a dir, al final, amb quines patologies servirien pels humans? O sigui, estic pensant en paràlisi cerebral, per exemple.
1: Sí, aquesta, per exemple, és una de les coses que suggerien els autors, que la paràlisi cerebral és una cosa que passa a vegades quan, per exemple, durant el part no arriba prou oxigen al cervell i es danyen algunes neurones, llavors apareix aquest problema de la paràlisi cerebral a partir d'això. Clar, això no sabem com passa, no es pot estudiar amb cervells humans.
0: No.
1: En canvi, amb un ratolí, el que pots fer és, amb aquests cervells, diguéssim, amb cèl·lules humanes injertades, el que fas és, pots simular aquesta manca d'oxigen, llavors veus com es moren o com es danyen aquestes neurones humanes. Això no ho havíem pogut estudiar-ho mai. Això, en principi, podria ser la porta d'estudiar possibles tractaments per evitar o protegir o curar aquesta paràlisi mateixa.
0: Em sembla importantíssima aquesta.
1: Jo crec que sí, crec que és una cosa molt important tenir una eina com aquesta. L'Alzheimer mateix, un dels problemes que tenim amb Alzheimer és que no tenim un cervell on puguem estudiar l'Alzheimer. Els ratolins no tenen Alzheimer. Els podem generar un fals Alzheimer, però no és igual que el nostre. Yeah. Clar, llavors, no saps mai, i és una mica el que ha passat potser amb aquests primers fàrmacs que tenim de l'Alzheimer, que amb ratolins funcionen molt bé, però quan els portes a humans, doncs clar, no és el mateix, perquè el cervell no és el mateix, llavors no pots estudiar-ho de la mateixa manera. Això seria fantàstic. Veure, per exemple, forçar una neurodegeneració d'aquest trasplantament de cèl·lules i veure com responen als fàrmacs que tenim o a fàrmacs nous.
0: Apassionant. Salvador, per acabar, molt ràpidament, ens ha encantat l'estudi que descobreix que llegir augmenta la memòria, l'empatia i la salut mental, però sempre que ho facis per gust i no per obligació.
1: Sí,
0: i em diràs
1: obligació.
0: Això, com es demostra? Bueno, a mi em sembla com de sentit comú, però sí. És així, eh? O sigui, hi ha estudi científic al darrere.
1: A veure, hem fet relació amb aquest estudi perquè m'agrada la conclusió, més que...
0: Ja m'ho imaginava.
1: La importància, la solidesa del treball, potser es pot discutir, no? Però perquè un cop més és un estudi aquest d'associació, que hem vist, s'ha agafat una població, hem fet diversos estudis de població, de fet hi ha desenes de milers de participants, per tant és un grup bastant sòlid, i el que hem vist és que la gent que llegeix llibres per plaer, que no els llibres que t'obliguen a llegir a l'escola, sinó que tu a casa teva tens llibres i et llegeixes perquè vols, doncs aquesta gent té un gruix de la substància grisa més gros. La substància grisa és on hi ha també la memòria, on hi ha la comunicació, on hi ha altres sistemes de coordinació del cervell. Per tant, què vol dir això? Podria ser casualitat, podria ser que simplement la gent que llegeix més doncs, té un nivell sociocultural més elevat i això fa que tingui també una protecció al cervell. Podria haver-hi mil explicacions, perquè realment és una associació massa fàcil de dir que si llegeixes t'augmenta la substància grisa, però a mi m'agrada, creiem-s'ho, encara que no sigui...
0: Creiem-nos-ho. Una bona manera d'acabar. Llegiu, aquesta és la conclusió, i llegiu per gust.
1: És la setmana del llibre en català, aneu tots a comprar llibres, aprofiteu que llegir és bonic, és divertit, i sembla que podria fins i tot ser bo pel cervell.
0: I busqueu els llibres d'en Massip i busqueu els llibres d'en Mir. Salvador, una abraçada molt gran, passa bona setmana, resta de bona setmana. Anava a dir bon cap de setmana, i no, que estem els dimarts d'ara. Gràcies, una abraçada.
1: Que vagi bé. Adéu. Una setmana que ve. Adéu.

0: al balcó.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
5: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
6: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así.
7: ¡Vamos!
8: ¡Me has tocado!
9: ¡Ole, ole,
10: ole! ¡Qué guay!
6: Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. ¡Qué bien se les da repartir!
11: ONCE. Bien jugado.
12: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
14: Pues yo solo oigo la carretera.
15: Claro, al conducir se recarga solo.
16: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
17: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
18: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
19: És dimarts 22 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
20: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
19: A aquesta hora estem pendents de tres persones, dos homes i una dona, que han quedat ferides després que hagi cedit part del sostre de l'estació de Renfe de Fabra i Puig, a Barcelona. Segons un primer balanç, tots tres han patit lesions lleus i han estat traslladats a l'hospital. Adif ha tancat la infraestructura per reparar-la. Ara mateix, els trens de la línia R4 de Rodalies no hi fan parada i els viatgers han de fer servir la línia 1 de metro entre la Sagrera i Fabra i Puig per continuar el seu trajecte. Més coses del dia. El Tribunal Constitucional ja ha fet el primer pas per aplicar l'amnistia als líders del procés. La majoria de magistrats han votat a favor d'aixecar la inhabilitació de Jordi Turull, perdonant també la malversació per l'organització del referèndum. La decisió definitiva s'espera per d'aquí dues setmanes, el 6 d'octubre, i pot servir per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. Junts per Catalunya manté, però, la prudència, tot i que celebra la decisió. Jordi Turull, secretari general.
21: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
19: I el govern impulsarà una llei per vetar l'ús d'intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys i abordar la prohibició de les xarxes socials. Són algunes de les mesures que es preveuen pels problemes d'aprenentatge, però també de salut, que està comportant l'ús excessiu de pantalles en els infants.
22: Tot el que sigui necessari amb tots els instruments que tenim a la mà per protegir els infants de l'abús de les pantalles. Cap plataforma digital, cap multinacional tecnològica està per damunt de cap infant.
19: El govern vol ser la primera autonomia a regular l'ús de les pantalles en els menors, també a les aules, pels problemes que genera, ho dèiem, i amb evidències científiques, diu el govern, perquè el Departament de Salut ha determinat en un gran estudi que ha agrupat diversos informes que els adolescents estan de mitjana 7 hores amb el mòbil al cap de setmana i, a més, l'abús d'aquest dispositiu pot provocar miopia, sobrepès, trastorns de son, ansietat, falta d'atenció, fins i tot càries. i molts problemes a l'hora de relacionar-se.
0: L'infant, l'adolescent, que té una connexió molt intensa a les pantalles, és molt més probable que tinguin després uns impactes en la seva relació amb els altres en el nivell presencial de la relació humana.
19: És la subdirectora general d'Addiccions, Lluïsa Conejos. Més temes del dia, la Junta Constructora de la Sagrada Família pressiona l'Ajuntament de Barcelona perquè aclareixi com es resoldrà el reallotjament dels veïns dels pisos afectats per la construcció de la façana de la Glòria. Des del temple expliquen que ells hi han ofert una solució per l'edifici que ha d'anar sí o sí a terra, el de Núñez i Navarro al carrer Mallorca.
3: Per finalitzar la Sagrada Família, el que hem de fer és una escala que en aquests moments és impossible de construir perquè hi ha un edifici enfront d'aquesta façana.
19: Afegeixen, però, que ha de ser el govern municipal qui concreti com es resoldran els casos de la resta d'edificis que també estaran afectats per la construcció de l'escalinata. A Lleida, els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament, i la policia en aquell moment no va apreciar indicis de criminalitat. Sí que va dir que havia estat molts dies a l'aigua. I una notícia també d'última hora d'aquesta tarda. Un jutge de Barcelona ha deixat el fundador de Glovo, Òscar Pierre, a un pas de judici per un possible delicte contra els drets dels treballadors. El delegat de la companyia està en el punt de mira judicial com a responsable d'haver mantingut els repartidors en un règim de falsos autònoms, tot i les múltiples sentències que deien que havia de contractar-los com a treballadors. El jutge ha donat 10 dies a les parts perquè preparin els escrits d'acusació o sobreseïment. Glovo ja ha avançat que recorrerà la decisió. I acabem aquest resum del dia amb música. I on estàs? Casgrasses ha posat a la venda noves entrades pels 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de saber la posició definitiva de l'escenari a l'estadi i saber que hi hauria més espai. Les 4 actuacions estan programades pels 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Ja havien venut més de 220.000 entrades que estaven exaurides. De fet, les dels primers concerts es van exaurir en només 20 minuts. Les noves entrades ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.
20: El dia en 5 minuts.
7: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimarts 22 de setembre. Ja tenim resolució del Comitè Tècnic d'Àrbitres del CTA sobre les polèmiques al derbi madrileny, així que anem cap a Madrid a conèixer tots els detalls.
1: AVE, destino, Madrid, Puerta de Atocha.

0: Criterios en uniforme, eso sí.
1: Pues con la naturalidad que caracteriza a Manolo, resumiendo un poco cómo había ido esta reunión entre entrenadores y árbitros. Héctor, muchísimas gracias por todas las últimas horas y cualquier novedad nos cuentas.
2: Muy bien, Ana, será un placer. Hasta pronto.
3: La información del Barça a la gradería del balcó.
1: Vuit i 37 de la tarda, a tot això, molta més tranquil·litat, ni punt de comparació a Barcelona, que de fet no sé si hi haurà o no gaire moviment aquests dies, em sembla que no. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
1: Hi ha passat algú per la ciutat esportiva aquest matí? La tenen tancada o com està el tema ara mateix?
4: Doncs l'han obert, però amb circumstàncies pràcticament, perquè ni Hansi Flick hi ha anat avui, perquè ha anat a la trobada que hi ha hagut entrenadors del futbol professional a Madrid, a les Roces, aquest matí. En un principi no hi havia d'anar, però finalment Hansi Flick va decidir ahir al vespre que sí que hi aniria, perquè fa la resta de no internacionals. Clar, hem de tenir en compte que el Barça és l'equip de la Lliga que més internacionals té. Ara mateix té a Barcelona els lesionats, que ho serien evidentment internacionals, Joan Garcia, Christensen, Frenkie de Jong i també Rooney Bargi. Són aquests quatre. A ells se'ls hi ha d'afegir Tec, Gerard Martín, Balde, Gavi i Gabriel Jesús. Són els únics futbolistes no internacionals, almenys en aquesta aturada que té el Barça. Per tant, són els no internacionals que s'entrenaran des d'avui, ho han fet a partir de les 11 del migdia, fins al divendres. És a dir, 4 dies d'entrenament, van tenir festa ahir i tindran festa des del dissabte, és a dir, des del divendres a la tarda fins al dilluns 5 d'octubre. Són 9 dies i mig pels que Hansi Flick dona festa a aquesta part de la plantilla. El dia 5 del Barça tornarà a entrenar-se. Progressivament s'aniran incorporant els internacionals perquè no arribaran el dia 5, tampoc el 6 perquè encara hi haurà partits internacionals. Per tant, s'allargarà encara aquesta setmana d'entrenar amb poca gent. El Barça, el proper compromís el té el dia 10 contra el Getafe, per tant, molt i molt de temps sense el Barça de Hansi Flick.
1: Encara queda i molt. Hi ha 6 blaugranes amb la selecció espanyola. Han entrenat avui per primera vegada, ho han fet amb pública a les Roces, i tenim a Lamine Yamal picant pedra per la pilota d'or, podríem dir.
5: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar, ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
6: En tu caso, ¿cuáles son tus argumentos?
5: Bueno, yo creo que todo el mundo que ve fútbol sabe cuáles son mis argumentos. Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente.
1: Doncs Lamine Yamal traient pit. No es pot dir que el 10 del Barça no està darrere aquesta pilota d'or.
4: No, ho està intentant amb totes les forces, així com també ho està fent el propi Mbappé. Recordem que Lamine amb Espanya té partits amb Anglaterra, amb Croàcia, amb República Txec i una altra vegada amb Croàcia, que la majoria dels futbolistes del Barça juguen aquesta Nations League que arranca aquesta mateixa setmana, i que el que pitjor ho té o més complicació té com a mínim a nivell de viatge és Rafinha, que farà 35.000 quilòmetres en aquesta aturada. 2 partits amistosos, sí, contra Austràlia, sí, no m'he equivocat, són 2 partits amistosos contra Austràlia. Austràlia, 26 i 29, i després un altre amistós a la Índia. Per tant, déu-n'hi-do el periple que ha de tenir Rafinha en aquesta aturada de seleccions.
1: A veure si les espelmes del Bermúdez d'aquest matí a la Catedral de Barcelona funcionen i torna bé Rafinha de l'aturada de seleccions. Qualsevol novetat, Nil, ens demanes pas. Gràcies.
4: Una abraçada.
1: I 41 de la tarda, ja ha començat la Champions femenina en aquesta edició 26-27, on el Barça defensa títol, arrenca demà pel Barça, debuta contra el París, el Johan Cruyff, a les 9 de la nit, amb baixes sensibles com les de Vicky López i Kika Nazaret. Això sí, recupera a Irene Paredes. Tot un repte pel Barça de Pere Romeu, tot i que el tècnic li treu ferro.
7: Doble repte,
0: per res. O fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super competitiu, i tot el que s'ha fet fins ara està molt

0: bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
1: Una Champions que serà especial per la davantera polonesa Eva Pajor. La final es juga a Varsovia, a casa seva. Això és el que n'ha dit.
2: Este año el final es en Polonia, en Varsovia, pero no pienso ahora en esto porque mañana empezamos con primer partido y en mi cabeza es solo este partido contra París.
1: I per fer una prèvia diferent, avui volem saludar a una protagonista de luxe, una autèntica referent en tot el que té a veure amb la salut de les esportistes. Anem a parlar amb Eva Ferrer. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Anna.
1: Avui volem aprofundir en la salut de les esportistes i en investigacions que s'estan realitzant des d'aquí, des de casa nostra, molt interessants.
3: Sí, avui parlarem amb la doctora Eva Ferrer, que és especialista en Medicina de l'Esport a l'Hospital Clínic i a l'Hospital Sant Joan de Déu. És la fundadora i la directora de la iniciativa L'Esport en Femení. També és membre del Comitè d'Esports de Salut Femenina de la UEFA i, de fet, durant 4 anys va ser la metge responsable de l'equip femení del Barça. Amb més de 20 anys d'experiència, actualment treballa en el Barça Innovation Hub, investigant sobre la salut femenina en l'esport. I ja ens escolta a la graderia del balcó, Anna, Eva Ferrer.
1: Eva Ferrer, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Si a la salut de les esportistes haguéssim de dir que és un iceberg, tu què creus que heu investigat de moment? Un 10%, un 20%, un 50% de tot el que es pot arribar a investigar?
4: Mira, de fet, fa molt poc vaig estar llegint una revisió sistemàtica relacionada més que amb la salut, amb les lesions, una revisió del 2025, no fa gaire, i parlava que només el 8,8% d'estudis publicats relacionats amb lesions esportives eren amb una població femenina, a 8,8.
1: O sigui, no arribem encara a l'any 2026 al 10% ni tan sols.
4: Exacte. Sí que és cert que el 20% eren amb dos sexes, o sigui, agafaven homes i dones, però només, estudiant només lesions esportives associades a la població femenina, estem parlant del 8,8%. O sigui, estem una miqueta lluny, encara.
3: La doctora Ferrer ha desenvolupat diversos estudis relacionats amb el cicle menstrual i el més recent volia estudiar aquest impacte de la menstruació en les lesions. Llavors, volíem preguntar-te quan us decidiu a iniciar aquesta investigació i per què és tan important investigar el cicle menstrual en l'esport femení.
4: Doncs mira, jo quan em vaig incorporar el 2018 al club, tenia clar que les dones tenen característiques diferents, ni millors ni pitjors, diferents. I com bé dius, no? Part del que s'ha de valorar és la salut i, en aquest cas, l'impacte de la salut o de les lesions amb la fisiologia femenina. I, per tant, al llarg dels 4 anys vam estar recollint el que són els cicles menstruals de totes les jugadores que passaven pel primer equip, era en aquest cas. Amb un objectiu, primer, que la menstruació és salut, sí? O no, bona o dolenta, però és un marcador de salut, és un signe de salut. I, evidentment, en el món, en l'àmbit, en l'entorn esportiu, la menstruació pot tenir o no, que és el que havíem de mirar, impacte sobre el risc de lesió o la severitat d'una lesió. I per això vam començar, bàsicament, primer perquè volíem conèixer la salut i després conèixer fins a quin punt podia tenir impacte o no sobre aquest risc de lesió i severitat de la lesió.
1: Precisament sobre l'impacte, un dels darrers resultats que heu presentat és que les jugadores de futbol no és que tinguin més risc de lesionar-se quan juguen, quan tenen la regla, però sí que heu trobat que les lesions són més llargues, que el temps de recuperació és major si et lesiones tenint la regla que no pas si la lesió és en un dels dies en què no la tens. És interessant aquest resultat.
4: Dels 852 cicles que vam analitzar al llarg d'aquestes 4 temporades i si ho comparàvem amb les lesions, vam veure que, tal com dius, el 87% es produïen en època de no sagnat i només el 13% quan hi havia el sagnat. Però la gran troballa, o el que ens va resultar més important en quant a resultats, és que eren més severes. És a dir, per dies més dies, quan la lesió passava en els moments del sagnat.
1: I això per què passa? Per què són més severes?
4: Doncs la hipòtesi, nosaltres ho valoràvem des de dos punts de vista. La part hormonal, és a dir, un cicle menstrual té el que jo dic una coreografia hormonal, on hi ha una primera fase on les hormones són planes, després van pujant a la fase ovulatòria i van baixant a el que es coneix com a fase lútea. A la primera fase, que es diu la fase folicular, la inicial, és quan les hormones estan més planes, és a dir, la seva concentració és molt baixeta. Per tant, si tornem al que em preguntaves abans, quins són els factors que poden estar associats a aquesta severitat? Doncs la no existència d'aquestes hormones, que en part tenen un factor protector, i per tant el no ser-hi doncs, pot ser així, un dels factors, i després hi ha altres factors no hormonals que poden intervenir, que podria ser la fatiga associada als dies de sagnat, així com la pèrdua de ferro que va associat a aquest sagnat, alteracions a nivell de son, que també es veuen que passen en moments de l'inici del cicle menstrual, o símptomes de dolor, que també hi ha dones que quan tenen sagnat doncs tenen un pic de dolor. No? Tota aquesta hipòtesi fa que nosaltres creiem que aquí hi hagi una menor protecció tissular i una recuperació tissular més lenta. I per tant això doni una major severitat.
1: És que pràcticament pels resultats que presenteu triplica el temps de recuperació les jugadores que s'han lesionat durant el sangrat respecte a les que no. Per tant, no són xifres menors.
3: I un cop teniu tots aquests resultats i sabeu aquest impacte, com es trasllada això als entrenaments? És a dir, què es pot fer, no?, perquè aquest impacte sigui menor o perquè les jugadores doncs, es puguin recuperar abans si és que heu trobat alguna manera d'aplicar-ho, no?, als entrenaments?
4: El primer de tot és entendre que tota la informació i l'educació que tenen les jugadores i l'estaf és el que toca. És a dir, no has de posar por, no?, i que les jugadores tinguin por a, ostres, quan estic sagnant, ojo, que pot ser pitjor. O sigui, sempre estem parlant de factors de risc i sempre estem parlant de possibilitats i potencialitats de factors de risc de lesió. Això és el primer, perquè moltes vegades després el titular és ojo si lesiones quan tens quan estàs sagnant. Jo m'hi he trobat en situacions i després això genera
1: sí, com un efecte de por entre les jugadores.
4: Exacte.
1: Que no és el qual voleu, o sigui, arribar.
4: Exacte, una de les aplicacions pràctiques és aquesta. És, escolta, et passa alguna cosa? Anem a entendre per què. Perquè si hi ha sintomatologies de dolors, tu, a nivell neuromuscular, igual no respons igual. I aquest és un factor que tenim clar que pot ser un efecte. I a l'hora d'entrenar, jo et puc adaptar segons quines coses. La part que s'intenta és individualitzar. Evidentment, si estàs jugant a la final de la Champions aquell dia, doncs difícilment, una, la jugadora et dirà res, perquè això també ho sabem, però no tots els dies són finals de Champions, ni tots els dies passen situacions extremes. I per tant, aquesta adaptació és el que s'intenta, no? Intentar ajustar les càrregues, sobretot, a aquestes necessitats.
1: Entenc que cada jugadora és un món, però, per exemple, hi ha actualment, o fins a quin punt es fa, que les jugadores intentin quadrar el calendari menstrual amb el calendari del futbol? Ara posaves l'exemple de si és un dia de final de Champions, doncs tothom cap endavant. Per exemple, amb l'ús d'anticonceptives, de pastilles anticonceptives, fins a quin punt es juga per quadrar els calendaris?
4: Mira, aquest és un tema, per mi, que crea una línia, o sigui, és ètica. Jo, com a responsable de salut, no li demanaré a ningú que es prengui res per quadrar absolutament res. Si alguna, per necessitat, vol fer-ho, seus, ho parles i valores si val la pena o no val la pena. Pensa que en un món com el del futbol o de l'esport en general, els calendaris pot fer que estiguis viatjant i que avui estiguis aquí, demà allà, i que s'afectin els teus ritmes circadians i que t'afecti a la son i t'afecti un munt de situacions, no? I per tant, es pot valorar prendre medicació per quadrar cicles? Si la jugadora t'ho planteja i ho posa damunt de la taula i es posen tots els pros i contres damunt, és una opció que està, evidentment. Però s'ha de valorar bé perquè al final no deixa de ser una medicació.
1: Eva, treballes en un munt d'investigacions i una que esteu començant a aplicar és aquest algoritme, no, que heu desenvolupat, que treballa amb intel·ligència artificial i que intenta ajudar a estimar el risc de problemes físics que es comença a aplicar ara fa pocs mesos. Com ha nascut el tema aquest de l'algoritme i de moment com de satisfets o no esteu amb els resultats?
4: Bueno, com bé dius, és un algoritme que el que fa és predir el risc de lesió. O sigui, el que a nosaltres ens ajuda és entendre quin risc de lesió pot haver-hi. Amb les dades que nosaltres li posem en el model, que ens pugui dir aquest risc de predicció. Evidentment, quan tu dius hi ha un 75% de predicció segons el model, sembla que hagi de ser un 75% de risc que es trenqui. No. O sigui, això el que ens diu és que hi ha un 75% de possible predicció del risc. I, per tant, com més alt sigui aquesta possibilitat de predicció, major i més controlat tindrem el risc de lesió.
1: És encara també molt prematur, tenim pocs exemples d'esportistes que siguin mares durant la seva carrera, però el primer que et vull preguntar sobre això és possible ser mare durant una carrera esportiva i després tornar a competir al màxim nivell, a l'elit? Això és possible?
4: Bueno, és possible perquè n'hi ha, no? O sigui, no ho dic jo, Eva Ferrer, la metgessa, sinó ho diuen les jugadores que han sigut mares i que han tornat a competir, inclús no només a futbol, sinó amb altres esports. Per tant, és possible, sí. Ara, importantíssim, s'ha d'adaptar tot aquest entrenament, tota aquesta tornada a les necessitats d'una jugadora quan està embarassada, però que és possible i tant.
3: Però quan una dona es queda embarassada, quant temps de mitjana triga tornar a poder competir al nivell que tenia abans?
4: A nivell, el que diuen els estudis, que parlem de 16 setmanes, més o menys, no? Des del postpart fins a tornar a la nivell o a la normalitat. Evidentment, hi ha vegades que pots escurçar una miqueta i amb uns altres potser ho has d'allargar. Per què? Perquè depèn del tipus de part. No és el mateix un part vaginal que una cesària. Una cesària no deixa de ser una intervenció quirúrgica que t'has de recuperar. No és el mateix haver tingut una criatura que dos. No és el mateix una primípara que haver tingut abans algun part. És a dir, a nivell individual pots escurçar o allargar. Més o menys es diuen que al voltant d'unes 16 setmanes.
1: Per tot el que estàs explicant i pels avenços que esteu fent, imagino que la teva relació amb elles, o com a mínim d'elles cap a tu, ha de ser de gratitud, no? Perquè hi hagi una figura com la teva, a banda de molts altres, que estigui treballant a poc a poc anar descobrint la realitat dels seus cossos, de la seva salut. O sigui, imagino que en aquest cas les jugadores agraeixen, no?, que hi hagi iniciatives i projectes com els vostres que dia a dia van investigant.
4: La gratitud és de mi envers a elles. Pensa que això no és vaig un dia i avui els demano una mica de saliva i passat demano sang. I no, això és una feina molt constant. No és fàcil, són pesats. Els he dit moltes vegades que sé que sóc molt pesada, però els agraeixo l'ajuda i la manera que tenen de fer-ho. Elles s'hi posen i elles no posen traves i, per tant, la gratitud és meva perquè elles cedeixen el seu temps, les seves mostres del que toqui i la informació per poder investigar. I, per tant, jo no tinc més que paraules d'agraïment per elles, en aquest cas.
1: Doncs, doctora Eva Ferrer, moltíssimes gràcies i esperem que la pròxima vegada que parlem l'iceberg, que el percentatge d'investigacions al cos de la dona i de l'esportista dona sigui una mica o bastant major del que tenim actualment, que ja ens deies que és inferior al 10%. I moltíssimes gràcies per la teva feina i per la manera tan didàctica en què l'expliques.
4: Seguirem treballant. Moltes gràcies per l'interès a vosaltres.
5: Recupera tots els continguts al nostre web i a les xarxes socials.
6: S'enterau.
1: Ja. Ja ho sabeu que al web i a l'app de la cadena SER podeu trobar tots els nostres continguts. El Barça debutarà demà a la Champions femenina contra el París. Avui ho fa a les 9 de la nit al Madrid contra el PSG. Ja un partit important. De fet, han acabat ja el Bayern 2, Manchester City 2. Partits interessants en aquesta primera jornada de Champions femenina. I abans d'acomiadar-nos, vull que escolteu a l'alcalde de Madrid, Almeida, preocupat sobre la seu de la final del Mundial 2030. Deia l'alcalde que cada cop té menys clar que aquesta final es pugui jugar a Espanya i que en tot cas s'hauria de llavors reconsiderar.
6: No soy optimista. No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el rey de Marruecos, que ellos quieren esa final. Y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político institucional para lograr esa final. Y yo no tengo ninguna prueba ni ninguna evidencia de que el gobierno de España se esté moviendo en ese mismo sentido. No tenemos ningún contacto con el gobierno de España. No se nos ha transmitido ningún tipo de acción por parte del gobierno de España. Parece increíble que esta final no se celebrara en la ciudad de Madrid y por tanto yo en estos momentos no tengo ningún motivo para pensar que el gobierno de España va a luchar porque Madrid sea la sede de la final.
1: Doncs ja veieu, la guerra política que hi ha per la seu de la final del Mundial 2030. Altres notícies importants del dia d'avui és que Joan Mir es perdrà les dues següents curses de MotoGP. Està esperant un diagnòstic per uns problemes físics que té, dels quals encara en desconeix el motiu. Per tant, ànims cap al Joan Mir i tant de bo que ben aviat pugui saber el motiu d'aquests problemes físics. Nosaltres acabem aquí la graderia d'avui dimarts. Tornarem demà, com sempre, a 8:45 del vespre. A les 12, més que t'hi jugues. Ara us deixarem a Hora 25 amb el José Luis Sastre. L'actualitat esportiva, l'última hora, la tindreu a 12:15 amb el larguero de Manu Carreño. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.
5: La graderia del balcó amb Anna Palet.
7: Hola, esto te interesa.
8: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
8: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
10: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
11: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
12: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
13: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
14: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 € al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.